0: temporada, ja sigui temporada llarga o curta, cada cop és més diluït per el, no tant pel contingut, sinó pel format de minissèrie.
1: Ja, ja.
0: Sí. En aquest sentit, trobo que estem en una manera de concebre les sèries, especialment a plataformes, en la qual la minissèrie, que és una cosa més tancada, en realitat és una manera de fer temporades normals renovables, però en format minissèrie.
1: Ja, i jo fins i tot hi afegiria un punt una mica del que la gent ara, aquest consumisme excessiu que té, de dir, de devorar i poder dir que ja l'has vist, que ja has fet un check, i ja podeu opinar. Aquest tipus de gent està més encantat quan més curtes siguin, perquè van, entens que pot haver un punt també aquí, no? De dir, bueno, és que al final la gent està contenta si diu que ja l'ha vist quan abans millor.
0: Sí, i sobretot això també és una idea de fons que també els interessa a les plataformes. A les plataformes, a Netflix en particular, volen que vegis la sèrie si no el dia de la seva estrena, al cap de setmana posterior.
1: Sí, sí, sí.
0: Però no
1: sí.
0: Li interessa que la vegis la setmana següent.
1: Clar. Llavors, quan més curta sigui, menys mandra et fa, o menys et costarà iniciar-la, no?
0: I quan estigui concebuda per veure-la seguida, millor. Perquè clar. Sí, ja l'has consumida, l'has vista, la comentaràs a les xarxes socials, i al nivell, diguéssim, la ràtio de visualització, o sigui, tants centenars o milions de visualitzacions, clar, els interessa, sobretot per monetitzar i per publicitat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però clar, a tu no t'interessa, perquè tu en realitat, com a espectador, tu vols veure les sèries quan et doni la gana.
1: Totalment.
0: Per això estàs pagant una subscripció.
1: Totalment.
0: No estàs pagant una subscripció per veure-la quan et digui Netflix, o et digui Prime Video, o et digui la que sigui. Però cada cop anem cap aquí. Per això també, d'una manera o altra, aquestes sèries, com a Rent en particular, estan concebudes d'aquesta manera. Fetes amb una trama molt, molt, molt trepidant que te la puguis veure, siguin els episodis que siguin, en aquest cas són 5, seguits. O, per exemple, també la fórmula aquesta que han fet enguany de Miércoles, la segona temporada, que l'han dividit en dues parts.
1: Clar.
0: 4 episodis, em sembla que va ser a principis d'agost, i altres 4 episodis ara al setembre.
1: És una manera d'aconseguir 2 trending topics, no?
0: Ah,
1: és a dir, dos picos d'atenció i de tendència. Perquè, a més, si quan una cosa és tendència, per exemple, la setmana següent, ja, encara que tingui els mateixos tuits, serà menys tendència, perquè és un mateix tema. Mentre que si és aquí 6 mesos, sí que ho tornarà a ser, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, anem a dir tecnològic, o de la, o sigui, de la dependència de la xarxa social, doncs encara...
0: Ja, això a la llarga és un problema per l'espectador,
1: sí,
0: que no té pressa.
1: Exacte.
0: Es pot donar el cas que una sèrie que tu vulguis veure però no tinguis pressa per veure...
1: T'esperis al segon bloc.
0: Tens milions de sèries abans,
1: clar,
0: per veure.
1: Clar.
0: Quan la vulguis veure, potser ja no hi és.
1: Sí, sí. Sí, sí, o potser no hi és, o t'esperes al següent bloc, a que facin la segona part d'aquella sèrie, d'aquella temporada. Vull dir que ho fa... Ho complica.
0: Tot això està canviant molt el paradigma de com veure televisió.
1: Sí.
0: De plataformes.
1: Sí.
0: I això és un problema, perquè està sent un problema, que tinc la sensació que anirà a més. Perquè tenim ja molts problemes afegits, que les plataformes no són per sempre, que et posen publicitat, i ara a sobre... Tornant a la idea de fer el gir de 360 graus,
1: sí,
0: el que estan fent les plataformes és com feia la televisió a l'antiguitat, que és, vostè, tota la seva família, veurà aquell programa a les 9 de la nit, aquell dia en concret. Doncs ara, amb les sèries de plataformes, ja no interessa que les vegis quan vulguis o no. Tens que veure-la el dia de l'estrena o el cap de setmana després de l'estrena. No el cap de dues setmanes, no. L'has de veure, ja siguis sola, en parella, en la família, el que siguis, però l'has de veure quan jo vulgui.
1: Totalment.
0: Quan a mi m'interessa per tenir xifres d'audiència. Això és tornar a la televisió d'antiga usança.
1: Ves que aquí anem donant idees sempre gratuïtament en aquest programa, veig que aquesta temporada també passarà, de que igual ja diuen aquest episodi s'emet i al cap d'una setmana ja no es pot veure. Ja, aquí anem regalant idees.
0: No donis idees.
1: Ja, és que ja em sap greu, perquè ens està escoltant el senyor Netflix i ja ho veuràs tu.
0: No li donis idees al senyor Netflix, que ell ja pensa per tu, en aquest sentit.
1: En fi, és un plaer sempre escoltar l'Òscar González, a qui agraïm una temporada més estar amb nosaltres i que ens proporcioni, ens expliqui, ens ofereixi sèries que ens puguin donar molta vida, com molta vida ens dona escoltar-lo. Òscar, fins re, perquè la història també segueix. Aquí de seguida ens escoltem. Que vagi molt bé.
0: Fins la propera.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, la Catedral ofereix una experiència de realitat virtual inspirada en Gaudí.
3: L'experiència consisteix en transportar-se al taller d'Antoni Gaudí, on una animació del propi arquitecte explica el procés creatiu, els detalls i el significat de les seves obres més emblemàtiques. Les entrades tenen un preu de 18 euros i no està recomanada per nens menors de 10 anys.
2: A la província de Girona, a Platja d'Aro, trobem l'exposició a l'aire lliure La veu de la pedra.
3: L'artista colombià Duban López exposa una desena d'escultures de gran format que es pot visitar passejant pel Parc dels Estanys. La mostra compta amb una desena d'escultures monumentals d'estil contemporani, amb formes abstractes i figures que recorden a tòtems o siluetes humanes. L'exposició s'inclou dins del cicle Art 2026 i està disponible fins a febrer del 27.
2: A la província de Tarragona, al CaixaForum tarragoní, trobem l'exposició Naufragis, arqueologia submergida, on dona a conèixer la riquesa i la diversitat del patrimoni arqueològic subaquàtic català.
3: La mostra també destaca la important tasca d'estudi, salvaguarda i protecció que se'n fa. Es centra en la tasca que des del 1992 du a terme el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. És, a més, una forma d'ampliar el coneixement que es té sobre l'arqueologia subaquàtica i retre un homenatge als que han impulsat a Catalunya. Hi ha diferents activitats complementàries programades, visites a la mostra, conferències, debats i diferents tallers.
2: L'Espai de Ball Palau de la Llotja de Lleida acull l'exposició Quotidian Look de Josep Anton Pérez.
3: El projecte uneix fotoperiodisme i expressió artística contemporània a partir de la mirada del fotoperiodista Josep Anton Pérez. La col·lecció iniciada el 2015 i formada per més de 2.300 imatges recull instants quotidians de Lleida i del món, molts d'ells sorgits de la seva feina diària i compartits inicialment a les xarxes socials.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Quants cops hem escoltat allò de que, bueno, és que mira aquesta persona, pot menjar el que vulgui, que sempre està bé, això és que ja, això ve així de fàbrica, en canvi a mi em costa, no? Bueno, hi ha coses que sempre volem donar una explicació sobre el per què hi ha gent que té més facilitat per alguna cosa, gent que li costa molt més, això no vol dir que potser ho puguis acabar aconseguint, però si això ho ajuntem a la pregunta de qui som realment nosaltres, no? I com venim configurats de fàbrica, allò que si apretem el reset, no? Com sortiríem, doncs hi ha llibres que

Una vida i una cançó. Avui parlem d'una parella que va revolucionar la música dels anys 50. Les Paul i Mary Ford. Comencem pel principi, ens situem en el context de les seves vides personals perquè sense entendre d'on venien, no s'entén com van arribar a ser tan grans. Imaginem-nos el petit Lester William Pauls Fuss, que va néixer el 9 de juny del 1915 a Waukesha, una petita ciutat de Wisconsin, als Estats Units. Els seus pares eren George i Evelyn Pauls Fuss, una família humil d'origen alemany. El pare treballava en coses senzilles, com ara en una fàbrica o en negocis locals, i la mare es dedicava a la casa. No eren rics, però hi havia una energia creativa en l'aire. De ben petit, el Les ja mostrava curiositat per tot. Als 8 anys va començar a tocar l'harmònica, un instrument barat que el seu pare li va regalar. Però no es va aturar allà. Aviat va passar al banjo i després a la guitarra, que es va convertir en la seva obsessió. Una anècdota divertida, quan tenia 12 anys, va inventar un suport per a l'harmònica fet amb un penjador de filferro per poder tocar-la mentre feia altres coses. Ja veieu, des de nano era un inventor nat.

La infantesa va estar marcada per aquesta passió musical, però també per les dificultats. A l'escola no era el millor alumne. De fet, un professor va escriure una carta a la mare dient: «El teu fill Lester mai aprendrà música». Imagino la ironia. En lloc d'això, el Les va deixar l'escola secundària als 17 anys per unir-se a la Wolverton's Radio Band a St. Louis, a Missouri, a l'emissora KMOX. Va créixer en un entorn rural on la música country i el blues eren el pa de cada dia. I això li va formar el caràcter, un noi ambiciós que no tenia por d'experimentar. La família el va recolzar, tot i que el pare tenia dubtes sobre si allò de la música era un camí estable. Però Les, amb el seu esperit lliure, va anar creixent com un músic autodidacte, tocant en bandes locals i aprenent de tot el que veia.

Pel que fa a la Mary Ford, que en realitat es deia Iris Colleen Summers, va néixer el 7 de juliol del 1924 a El Monte, a Califòrnia. Era la segona filla d'una família nombrosa, 7 germans en total. El seu pare, Marshall McKinley Summers, era un ministre nazarè que predicava en reunions de revival i cantava gospel. Més tard, es va dedicar a pintar cases com a contractista. La mare, Dorothy May White Summers, també participava en aquelles actuacions familiars. Imagineu una infantesa viatjant pels Estats Units en un cotxe vell, cantant himnes en esglésies i emissores de ràdio cristiana com la KPPC AM a Pasadena. Tots els germans eren músics: Byron, Esther, Carol Jean, Bruce, Eva, Bob, tots tocaven o cantaven. Així doncs, la Mary va créixer immersa en la música gospel, escrivint cançons des de jove i actuant amb la seva germana Mildred, Millie Watson, en esglésies locals. Yeah.

I els estudis? Bé, no van ser el seu fort. Durant l'adolescència, la Mary i la Millie van guanyar un concurs de talents a Pasadena el 1939, on hi havia estrelles com una jove Judy Garland. Allò els va obrir els ulls al món de l'espectacle, però van perdre interès per l'escola. Faltaven a classe constantment i, finalment, la van deixar per treballar com acomodadores en un cinema, somiant amb una carrera musical. Una anècdota curiosa. En aquell concurs van impressionar tothom amb les seves veus, però la Mary sempre recordava com de nerviosa estava cantant davant de gent de Hollywood. Va créixer en un ambient religiós i familiar on la música era una forma de connexió espiritual, però també una via d'escapament de la rutina. Aquesta formació li va donar una veu dolça i versàtil que més tard seria clau en la seva carrera. I com van entrar en el món de la música? Per al Les, els primers moments van ser als anys 30, quan es va mudar a Chicago per tocar jazz en emissores de ràdio. Amb només 13 anys ja era semiprofessional tocant country. El 1936 va gravar els seus primers àlbums, un com a Rupert Red i un altre acompanyant la cantant de blues Georgia White. Va formar un trio el 1938 a Nova York amb Jim Adkins, germà de Chet Atkins, i Ernie Newton, i va guanyar reconeixement al programa de ràdio de Fred Waring's Pennsylvanians. Una altra anècdota. En aquells primers dies, el Lex experimentava amb guitarres elèctriques primitives, insatisfet amb el so, i va crear The Lock, un tros de fusta amb pastilles i un mástil Gibson per donar el sustain i evitar acoplaments. Allò va ser el germen de les seves innovacions.

loved one. La Mary, per la seva banda, va començar amb la música country als anys 40, actuant amb el trio Sunshine Girls, fent de corista per estrelles com Gene Autry i Jimmy Wakely. També va participar en programes de ràdio i drames i fins i tot va gravar gospel amb el seu germà Marvin. El 1943, sota el nom Colin Summers, cantaven espectacles rurals i ràdios locals. Una anècdota encantadora. El 1945, gràcies a Gene Autry, va conèixer Les. Ell buscava un vocalista per al seu show de ràdio Rupert Red and the Ozark Apple Knockers i ella va anar a l'audició. Quan va arribar, el Les estava tallant la gespa en roba vella i la Maria el va confondre amb el jardiner. Va ser un encontre divertit que va marcar l'inici de tot. Els primers moments junts van ser màgics, però també molt durs. El 1946 van començar a col·laborar i el 1948 van patir un accident de cotxe terrible a la ruta 66. Durant una tempesta de neu, el cotxe va caure d'un pont i la Mary es va trencar la pelvis mentre el Les es va destrossar el colze. Van estar hores esperant un rescat en el fred i allò els va unir més encara. Es van casar el 29 de desembre del 1949 al jutjat de Milwaukee amb testimonis senzills. Des d'allà van construir una carrera conjunta, experimentant amb tècniques noves com la gravació multipista en un garatge improvisat. I ara arribem a la seva evolució.

seu professional. Els anys 50 van ser el seu zènit. Com a duet, Les Paul i Mary Ford van llançar 28 èxits per Capitol Records entre el 1950 i el 1957, venent més de 6 milions de discos només el 1951. Van tenir 16 top 10 entre el 1950 i el 1954, com Tiger Rag, Vaya con Dios, número 1 durant 11 setmanes, Mockingbird Hill, Bye Bye Blues i The World is Waiting for the Sunshine. El Les innovava constantment, va desenvolupar la guitarra elèctrica de cos sòlid Gibson Les Paul i la tècnica de multipista amb magnetòfons Ampex gravant capes de so en hotels i soterranis. Una anècdota, el 1947 va gravar Lover amb 8 guitarres superposades i el còmic W.C. Field va dir: «Noi, sones com un pop per la complexitat».

Van presentar el seu propi show de ràdio, The Les Paul Show, a la NBC el 1950 i després el programa de televisió Les Paul and Mary Ford at Home el 1953. A més, des de la seva casa a New Jersey, amb 170 episodis patrocinats per Listerine. Allà la Mary apareixia cantant mentre cuinava, el Les tocava el seu Les Paul Verizer, un dispositiu que multiplicava sons. Van actuar per a la família reial britànica i el president Eisenhower a la Casa Blanca i van guanyar premis com l'Academy of Musical Arts and Sciences el 1954 i una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood el 1960. Però la vida no només eren èxits. El 1954 van perdre una filla prematura als 4 dies i van adoptar la Colleen el 1958. Van tenir també el seu fill Bobby el 1959. Les gires constants i la pressió van erosionar el matrimoni i es van divorciar el 1964. La Mary es va retirar gravant algun single ella sola, com el 1963, però va lluitar amb la diabetis i l'alcohol. El Les va continuar actuant, tornant als escenaris als 80 amb Iridium Jazz Club de Nova York fins al 2009. Va guanyar Grammys addicionals, com per Caravan el 2006, i va ser introduït al Rock and Roll Hall of Fame el 1978 i al National Inventors Hall of Fame. La Mary va morir el 30 de setembre del 1977 a Arcadia, Califòrnia, als 53 anys, després de 8 setmanes en coma diabètic. Està enterrada amb la frase «Vaya con Dios» a la tomba. El Les va seguir innovant fins al final, fundant la Les Paul Foundation per Educació Musical i Investigació Mèdica. Va morir el 13 d'agost del 2009 a White Plains, a Nova York, als 94 anys, deixant un llegat enorme de música i d'invencions.

una cançó. L'èxit com a luthier de crear una guitarra elèctrica d'en Les el va empènyer a abordar un altre repte que el traia de polleguera, les limitacions de les gravacions en directe. El 1947, jugant amb discos d'acetat al seu taller, van registrar una versió fascinant de Lover, When You're Near Me, de Rodgers i Hart, superposant 8 pistes de guitarra per crear un so màgic i innovador. Però la cosa es va posar seriosa quan el seu amic i col·laborador ocasional, Bing Crosby, li va donar suport econòmic per experimentar amb la tecnologia de gravació en cinta magnètica. Això va permetre a en Les apilar capes de so amb una facilitat mai vista. Una de les primeres cançons que va gravar amb el seu nou equip Ampex va ser How High the Moon, una peça que, dècades després, continua sent sorprenent. Les 12 pistes vibrants de guitarra del Les es combinaven amb les veus suaus i superposades de la Mary Ford, creant un contrast perfecte

com si fossin dues forces oposades que s'enamoren. Aquesta cançó va ser número 1 a les llistes de Billboard durant 9 setmanes seguides i representa probablement el punt culminant de les innovacions de Les amb la tècnica que ell anomenava so sobre so. És una fita que no només mostra el seu geni tècnic, sinó també la química única entre ell

Com sabeu, tots els dies a Nits de Ràdio us fem una, almenys una o dues propostes de llibres que us puguin ser d'interès, que us puguin ser interessants i que us recomanem. Hem pogut parlar en el primer tram, a les dues, del llibre Eres tu ADN, on fèiem preguntes i respostes sobre allò tan típic de dir, ah, bueno, és que tu és que tens bona genètica, tu és que tens facilitat per aquesta cosa, no? I estàvem responent d'aquesta manera a preguntes de si realment, escolta, no tenim res a fer, o sigui, depenem de la genètica que tenim, o si verdaderament som més els costums i els esforços i el que fem, no? Allò de què fem amb les cartes que ens toqui, jugar a la vida. Com sempre, trobeu els programes a ondacero.es/Catalunya per tal de poder tornar a escoltar les entrevistes, perquè clar, som un programa que, com que són moltes hores, és comprensible que ho haguem de fer amb trossets, amb bocins, i que després acabeu de recuperar doncs alguna d'aquestes entrevistes. L'altre llibre que us recomanem avui està escrit per Emiliano Brunner, que és doctor en Biologia Animal per la Universitat de la Sapienza, a Itàlia, i que avui se el volia recomanar, que es diu La maldición del hombre mono, las raíces evolutivas del sufrimiento humano. I hi ha molts aspectes en aquest llibre, que en aquest assaig que val la pena de llegir, que només us diré alguns petits fragments perquè ja el pugueu anar saborejant, i que ens faran fer-nos moltes preguntes. Ens comença ja en el prefaci parlant de com som un animal que necessita trobar resposta a tot, que hi ha una raó per tot, i això segur que us heu trobat més d'un cop en aquesta situació, en aquestes motivacions de dir, escolta, això passa per alguna cosa, no? El karma, no? Per exemple, no la karma, això ha sigut la que no, el karma amb K, de dir, mira, això ha sigut per aquest motiu, per aquest altre, no? Doncs que m'he trobat en aquesta situació, no? Que m'he trobat en aquest, bé, això ha passat perquè tot fa 2 anys vas fer tal cosa, per positiu i per negatiu, no? I clar, hem de fer cas d'això, ens serveix com a resposta a tot, i aquí és on ens planteja que l'ésser humà té un conflicte sempre entre, diu, el ser humano padece una condición profundamente contradictoria y conflictiva, es racional y muy incoherente, dice ser lógico, pero al final es muy emocional. Proclama igualdad cuando todos sus individuos son muy diferentes y sobre todo afirma ser inteligente, pero demasiado a menudo parece que esta inteligencia lo aboca a la infelicidad. Nada nuevo, diu. Bueno, és que clar, aquí tenim molts aspectes que al llarg del llibre doncs ens va explicant, com per exemple el que ha suposat la dopamina, no? I és que ens explica en el llibre una cosa fascinant, que és que ara més o menys doncs tenim bastant clar, no? Doncs tot això de la

0: la dopamina, que aquestes hormones, no?, que ens donen doncs un cert plaer, per exemple, depenent de l'excitació que tinguem, no? Són com recompenses positives. Però clar, aquí ens planteja una cosa, ens planteja dir, escolta, potser no és realment que siguin accions que siguin que ens generin pròpiament plaer, sinó el plaer de generar, o sigui, de fer l'acció, no? I ens posa un exemple que és molt gràfic, que és el que seria, doncs, per exemple, representava això, no?, la manzana d'Adán i Eva, no? I ens plantejava, escolta, potser al final, Adán i Eva, amb aquest suposat menjar de la manzana del pecado, al final, quan la van mossegar, van dir, escolta, això és una manzana. És una poma, vull dir, només té sabor a poma, no tenien una excitació pel sabor a poma, no? Sinó per el que suposava, no?, com si diguéssim. I aquí és on hi ha molts elements en el llibre que ens donen pistes sobre l'evolució humana, què és el que ens ha fet evolucionar, què és el que ens ha fet que el nostre cervell doncs vagi evolucionant i què és la corteza prefrontal, totes aquestes coses que són tan importants, no? La relació, per exemple, entre cos i ment. Per exemple, ens parla també del mono dormido. Diu, el cuadro evolutivo del Homo sapiens parece, entonces, algo implícitamente conflictivo, donde muchos factores se han ido ajustando como han podido, aumentando su complejidad y potencialidades a costa de unos efectos secundarios que, si bien no afectan al éxito reproductivo, pueden desgastar la calidad de vida de las personas. La red neuronal, por defecto, es una radio encendida continuamente. La radio sapiens, como digo, que puede amenazar sin parar el bienestar mental del individuo, a veces de una forma sutil y cansina y a veces de forma exuberante y problemática. Aquell run-run que ens està sonant tota l'estona. També planteja d'altres aspectes el llibre La maldició de l'hombre mono molt interessants, com per exemple que sempre hem dit o sempre hem pensat que sobre l'evolució, no?, natural de les espècies, que és perquè a mida de generacions en generacions els millors espècimens són els que han anat sobrevivint i generant descendència. I aquí ens planteja que potser no sempre ha estat així, sinó que possiblement els que tenien més criatures eren cap a on anava l'espècie i no necessàriament eren els millors individus, el millor de cada casa, que es diu. Per tant, aquí teniu molts aspectes interessants en aquest llibre que el trobem a Crítica, només us volia dir 5 cèntims del que anireu trobant, La maldició de l'hombre mono, una de les recomanacions que us fem avui a Nits de Ràdio. Fins a les 6 us seguim explicant moltes històries.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Benvinguts al 1987, on qualsevol pentinat és possible amb l'aca. Pedro Almodóvar ja començava a ser el nen mimat i una mica rebel del cinema espanyol. Amb La ley del deseo, el director manxec va llançar una pel·lícula que era com un còctel explosiu. Amor, desig, gelosia, identitat i una dosi generosa de drama, tot barrejat amb el seu estil inconfusible. La història segueix Pablo Quintero, interpretat en aquest cas per Eusebio Poncela, un director de cinema gay amb una vida sentimental més enrevessada que un guió d'Almodóvar. Enamorat d'un jove inestable, Juan, en aquest cas, interpretat per Miguel Molina. Pablo es veu atrapat en un triangle amorós quan coneix Antonio, encarnat per Antonio Banderas, un fan obsessionat que porta el terme fanàtic a un altre nivell. I al mig de tot hi ha la Tina, Carmen Maura, la germana trans de Pablo, amb un passat ple de secrets i un vestit vermell que ha fet més història que moltes pel·lícules senceres.
1: ¡Vamos! ¡Riégame! ¡No se corte! ¡Riégame!
2: Soy muy vulnerable y muy imperfecta.
3: ¡Cállate!
4: Maricones, me las van a pagar.

0: La ley del deseo no és només una història d'amor i desamor. És una exploració valenta de la identitat sexual i el desig en una Espanya que tot just sortia de la transició i encara, doncs, no tenia clar allò de la llibertat. Produïda per El Deseo, la companyia fundada pels germans Almodóvar, la pel·lícula va ser un projecte personal per a Pedro, que va escriure i dirigir aquesta obra amb un pressupost modest, però amb una ambició descomunal. Amb una estètica pop, diàlegs esmolats i una banda sonora que inclou des de boleros fins a The Pretenders, la pel·lícula és un reflex del Madrid de la movida, on tot semblava possible, fins i tot enamorar-se malament. Rodar La Ley del Deseo no va ser com fer una caminada per la Gran Via madrilenya. La pel·lícula es va filmar el 1986 a Madrid, amb algunes escenes a localitzacions tan icòniques com el barri de Chueca o el Teatre Rialto. Amb un pressupost ajustat, Almodóvar i el seu equip van haver de tirar de creativitat per donar vida a aquesta història apassionada. El director de fotografia, Ángel Luis Fernández, va capturar l'essència del Madrid nocturn amb colors vius i una estètica que semblava una barreja entre un quadre de Warhol i un colabró llatinoamericà. La producció va ser un desafiament per El Deseo, que tot just començava, però també una prova de la visió d'Almodóvar, que volia fer una pel·lícula sense concessions.
1: He visto todas tus películas varias veces. El paradigma de Mejillón la he visto hoy ya tres veces, a las 4, a las 7 y a las 11.
2: ¿Te gustó?
1: Sí, me gustó mucho la segunda vez, pero menos que la primera vez que vi el remake.
2: ¿Y la quinta vez que viste Cara de culo?
1: Me gustó menos que la primera vez que vi el remake, pero mucho más que la tercera vez que vi Alitos. ¿Y a ti? ¿De todas cuál es la que te gusta más?
2: Mira, a mí las películas solo me gusta hacerlas, pero no soporto verlas.
3: ¿De qué habéis hablado?
4: De cine.
3: ¿Y qué te ha dicho?
0: Una de les anècdotes més sucoses del rodatge té a veure amb el famós vestit vermell de Carmen Maura. En una escena clau, Tina apareix amb un vestit de lluentons vermells que es va convertir en un símbol de la pel·lícula. Doncs bé, aquest vestit va ser una troballa casual. Maura el va descobrir en un armari de la productora i quan se'l va provar, Almodóvar va dir: això és perfecte. El vestit dissenyat per Pepe Rubio no només va robar mirades, sinó que es va convertir en un emblema de la llibertat i l'extravagància de l'època. I no, no era un Versace, però segur que molts fans encara somien amb tenir-lo a l'armari. El rodatge també va tenir els seus moments de tensió. Antonio Banderas, que aleshores era un actor jove amb només 26 anys, va haver de fer front a un paper complex com Antonio, un personatge amb una obsessió que fregava la psicopatia. Diuen que Banderas es va entregar tant al paper que algunes escenes eren tan intenses que l'equip quedava en silenci. I Carmen Maura, que ja era una musa d'Almodóvar, va haver de treballar dur per donar vida a Tina, un personatge trans amb una profunditat emocional que requeria equilibri entre el drama i la comèdia. Però, com sempre, Maura ho va clavar, demostrant per què era i és una de les grans.
5: Oye, ¿qué tal la entrevista con los productores eso?
6: Fatal. ¿Sabes lo que me han propuesto?
5: No.
6: Un porno.
5: ¿Uy?
6: Con ella.
5: ¿Y?
6: He estado muy fina. Les he dicho que estaba mayor para enseñar el culo. Hijos de perra.
5: Pues para...

0: tu edad no lo tienes mal?
1: Será porque lo utilizo menos que tú.
0: Pero qué barra de eres, guapa.
1: Ay, perdóname, Pablo, por Dios, perdóname. Es que estoy harta de esta profesión.
0: Bueno, a ver, ¿qué queréis beber?
2: Una Coca-Cola.
1: Yo voy.
0: Ven a la terraza. Ada, tienes que tener paciencia. Es bruta, pero si la sabes llevar, es muy buena.
2: Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más en toque.
0: Ah.
1: ¿Qué? ¿Criticándome? Tienes la pila llena de cacharros, casi voy a lavarlos.
0: No te preocupes, la asistenta viene mañana.
1: Esto parece la casa de un yonki. No serás un yonki.
2: ¿Qué es un yonki?
1: Nada, cotilla.
2: ¿Es un yonki?
0: Un deportista. ¿No has oído hablar de yonki sobre hielo?
2: No, eso es hockey.
0: Pues mira, un yonki es una persona que le gusta mucho el desorden.
2: Parece que yo también soy un poco yonki.
0: Ay, todo el tufo. Voy a hablar con esa.
3: Quan La Ley del Deseo es va estrenar el 7 de febrer del 1987, no va ser precisament un èxit de taquilla massiu. La pel·lícula va recaptar uns 300.000 euros, una xifra respectable però no espectacular per a l'època. La crítica, però, va ser una mica més càlida. Alguns van lloar la valentia d'Almodóvar per abordar temes com l'homosexualitat i la identitat trans en una Espanya que encara estava aprenent a parlar d'aquests assumptes. Altres, però, la van trobar excessiva o confusa, amb un to que barrejava melodrama, comèdia i tragèdia d'una manera que no tothom va entendre. Com deia una crítica de l'època, Almodóvar sembla voler-ho tot, riure, plorar i escandalitzar. I bé, no anaven gaire errats. Tot i això, la pel·lícula va guanyar premis importants, com el Teddy Award al Festival de Berlín, que reconeix el cinema amb temàtica LGTBI, i va ser nominada a diversos premis Goya, incloent-hi millor pel·lícula i millor actriu per a Carmen Maura. Amb el temps, la seva reputació ha crescut i avui és considerada una de les obres clau d'Almodóvar, una peça fundacional del seu estil i un punt d'inflexió per al cinema espanyol. Com diuen, el públic potser no estava preparat al 1987, però Almodóvar ja sabia que el futur era seu.
0: A propósito, como eres un poquito paranoica, antes de que lo leas, quiero advertirte algo para que no te mosques.
1: ¿Qué pasa? ¿De qué vas siguiendo?
0: ¿Lo ves? Ya estás mosqueada.
1: Dímelo ahora, que si no me mosqueo de verdad.
0: A lo mejor te lo cuento mañana. Mira, verás, tu papel no es que esté inspirado en ti, ¿eh? Pero guarda cierta afinidad. Casi mejor me voy a hacer otra rayita de apoyo.
1: ¿Cómo cuánto de afinidad?
0: Pues en lo que se refiere a tus problemas con los tíos.
1: Yo no tengo problemas con los tíos, porque para mí hace ya mucho tiempo que no existen.
0: ¿Y te parece poco problema ese?
1: ¿Qué pasa? ¿Tú también me vas a tratar como si fuera un fenómeno?
0: Oye, alto. Yo no he dicho eso.
1: Habla de tus problemas con los tíos y déjame a mí en paz.
3: La Ley del Deseo està farcida d'històries que semblen tretes d'un guió del mateix Almodóvar. Per començar, el càsting d'Antonio Banderas va ser gairebé un cop de sort. Almodóvar l'havia vist a Laberinto de Pasiones i va decidir donar-li un paper més complex, però ningú s'esperava que aquest jove malagueny es convertís en una estrella internacional. Banderas, amb el seu carisma i aquella mirada que podria fondre gel, va donar al personatge d'Antonio una intensitat que encara fa tremolar els espectadors. I, curiosament, el seu paper com a home obsessiu va ser un preludi del seu treball posterior a Atame. I, com a curiositat, la pel·lícula inclou un cameo del mateix Almodóvar com a dependent d'una botiga de discos, un toc d'ego que només ell pot fer amb tanta gràcia. Un detall que poca gent sap és que la pel·lícula es va inspirar, en part, en la vida personal d'Almodóvar. Encara que no és una autobiografia, el director ha confessat que els temes de desig i identitat venien de les seves pròpies experiències com a home gay en una societat que encara era conservadora. A més, el personatge de Tina es va inspirar en dones trans que Almodóvar coneixia del Madrid de la Movida, donant al paper molta autenticitat.
1: No mejor.
0: Pues que no intente acompañarme a las fiestas. Pero que se quede en casa para que le cuente los chismes. Que no me interrumpa cuando escribo máquina, que lea los mismos libros que yo, que tenga conocimientos de medicina, leyes, fontanería, electricidad... En definitiva, que me adore. Que no me agobie. Y que acepte que soy un inútil.
1: Seguro que para ti no es difícil encontrar una persona así.
0: No te creas.
1: Seguro que no es difícil.
0: No te creas.
1: Bueno, y ahora dime, ¿qué es lo que más te chifla y lo que más te amuerma del amor?
3: La Ley del Deseo no només va ser una pel·lícula, va ser una declaració d'intencions. Va ser la primera producció del Deseo, la companyia que va permetre al Almodóvar tenir control creatiu total i va marcar l'inici de la seva conquesta internacional. La pel·lícula va obrir portes per a la representació LGTBI al cinema, mostrant personatges...

0: complexos i humans en un moment en què això era gairebé revolucionari. Com va dir Carmen Maura en una entrevista, era una pel·lícula que parlava d'amor sense prejudicis, i això era molt nou. Culturalment, la pel·lícula va ser un emblema de la movida madrilenya, capturant l'esperit d'una ciutat que vivia una explosió de llibertat després de dècades de repressió. El vestit vermell de Tina, els boleros de la banda sonora i els diàlegs punyents han quedat gravats en la memòria col·lectiva, i avui la pel·lícula és un clàssic de culte que continua inspirant cineastes i espectadors.
1: ¿Sí?
2: Hola, Pablo. Soy Juan.
1: Hola, Juan. ¿Cómo estás?
2: Mal. Muy mal. ¿Por qué no contestas a mis cartas?
1: Porque estoy tratando de olvidarte y cuando uno trata de olvidar no escribe.
2: Pablo, estoy dispuesto a hacer lo que quieras, pero tienes que enseñarme a darte lo que necesitas.
1: Eso no se enseña.
2: Dame otra oportunidad. Ven a verme y déjame intentarlo.
1: De acuerdo. Iré a verte enseguida y así de paso localizo el faro ese.
2: Te va a encantar. Oye, escríbeme, te echo mucho de menos.
1: Muy bien. Te escribo ahora mismo.
2: Pablo, te quiero.
0: La ley del deseo es como un bon vi de la Mancha. Amb els anys només millora. Potser no va ser un èxit immediat, però el seu coratge, la seva estètica i la seva manera de parlar d'amor i desig sense filtres la converteixen en una obra mestra. És una pel·lícula que et fa riure, plorar i, de vegades, mirar-te al mirall preguntant-te si tu també tens un vestit vermell amagat en algun lloc. Almodóvar va dir una vegada que el desig és la força més poderosa del món, i amb aquesta pel·lícula ho va demostrar. Així que, la propera vegada que passeu per Chueca, imagineu-vos la Tina amb la mànega i deixeu-vos endur pel desig. Total, com deia Pablo Quintero, qui pot resistir-se a la llei del desig?

0: Totes les setmanes a Nits de Ràdio ens agrada fer una passada, ens agrada fer una visita al nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una matinada més.
1: Benvingut tu també.
0: Avui amb un tema que ens proposa, que és imaginar una llar, però una llar sense llum.
1: Sí, concretament una llar familiar sense llum. Uh-huh. Una família desmotivada que no té llum pot manifestar apatia, manca d'interès a les activitats, canvis en el son, irritabilitat i pensaments negatius sobre ells mateixos i a l'entorn. Fins a tot aïllament, tu, familiar.
0: Clar, perquè molts cops, Jordi, pensem pues cada persona, aquesta persona té llum, no? Aquesta persona sí. Està irradiant, doncs, entusiasme o el que sigui, però clar, ho pensem, ho veiem des d'un punt de vista individual, però en aquest cas estem parlant d'un grup, d'una família, d'una unió, d'una entitat com a si mateixa, no?
1: Sí, sí, mira normalment, o sigui, no varia gaire d'aïllament que un pot tindre i sense llum una persona solitària. És a dir, mira, les causes poden ser variades, inclús problemes de comunicació, perquè avui en dia encara tenim problemes de comunicació.
0: Sí, i
1: expectatives tant. No complexes, conflictes recurrents, manca de suport emocional o situacions estressants externes que a vegades influeixen la família, cuidar un altre tema. Per això... És molt important tindre en compte que les famílies també han perdut molt la llum, a vegades.
0: Clar, i això a vegades és no revisitar, no remirar de que tot estigui bé, de que seguim anant en la mateixa direcció, que seguim volent el mateix, que segurament, en la majoria dels casos, se segueix volent el mateix, però no s'està potenciant, no s'està mirant cap a dins, a vegades per mirar massa cap a fora, o sí. Mirar l'herba del veí, que dic jo, que sempre és més verda.
1: Sí, sí. No, mira, tot això té que tindre un abordatge important. Sobretot, mira, no falta molt diàleg, tu.
0: Sí.
1: Diàleg. Diàleg obert, eh? No dic diàleg solament, diàleg obert.

0: la sinceritat i sobretot el suport mutu, perquè moltes vegades el diàleg no existeix i el suport, bueno, brilla per su ausència, no?
1: Absolutament. I
0: Jordi,
1: si hi ha alguna cosa que necessitem, i poso entre cometes necessitar, perquè al final no és com un contracte, escolta, és que no estàs fent... No, però si alguna cosa necessitem, si alguna cosa vincula, per exemple, una família, és el suport, és saber que estaran allà i que estan pendents en positiu de tot el que fem, no?
0: Sí, mira, el concepte familiar jo crec que moltes vegades es perd.
1: Clar,
0: correcte,
1: clar.
0: Es perd arrels, es perd... Mira, hi ha una cosa que és molt important. Els membres de la família són únics i cada persona té uns pensaments diferents. N'hi ha uns referents, perquè per supòs els pares a vegades són els referents, però també pot ser un germà, pot ser un fill, m'entens? I a vegades donem la figura al pare o la mare i a vegades el referent no és aquest. El que passa és que cada un té que tindre el seu paper, el seu rol i sobretot per mi, una cosa, un suport i sobretot que tinguem uns objectius comuns, correcte? No? Que podria ser benestar, el fet de que n'hi hagi un diàleg obert i sobretot un recolzament, perquè moltes vegades som unitats solitàries.
1: Clar, i a vegades aquí pot ser també que diguem, aquests objectius importants, no? Poden, no vull dir xocar, però poden ser divergents dels que són els personals, no? Els professionals, sí, sí, sí. Més a saber, de quina mena dels que tinguin cada un dels membres, i això faci que no es prioritzin. I a vegades cal tenir molt clar, evidentment passarà com amb els personals, no, Jordi? Que s'ha de saber prioritzar i s'ha de saber ponderar, però que segur que n'hi ha d'objectius importants i prioritaris familiars que s'estan deixant de banda o que no tots els membres de la família hi fiquen la mateixa intensitat. I això no vol dir que tots ho hagin de ficar, vagi, jo què sé, 4 persones, 5 persones, 25%, 20%, si possiblement ja està repartit diferent, però que sí que cadascú ha de fer la seva part, no?
0: No, sí, no, saps el que passa? Que n'hi ha gent que a vegades no té uns pensaments i té uns costums no en temps real, saps?
1: Clar, dir, clar,
0: sí. O sigui, molts tradicionals, però clar, la família també té que innovar.
1: Sí. Totalment.
0: La família té que innovar, però també en una base de dir, escolta, n'hi ha coses que s'han fet, n'hi ha pensaments que són crítics, però sobretot dir una cosa, deixar fer.
1: Sí.
0: És molt important deixar fer.
1: Sí.
0: Deixar fer i acompanyar en el procés, sobretot de canvi i de creixement, perquè la família, si creix la família, vol dir que els membres estan creixent, correcte,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, doncs, no sé, cada cop i volta creixi molt la família perquè hi hagi més embarassos, però no, a part de la broma, vull dir que el que cal que creixi és que brilli tothom, no? I quan veus brillar les entitats i la mirada és quan brillarà de veritat, quan farà llum de veritat aquesta família, no?, que ens deies.
0: Sí. Sí, en què sembla un tema, la família és un equip, també.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: La família és un equip i es té que gestionar com a equip, correcte, no? Gestionar, administrar com a equip i liderar com a equip. Però és que moltes vegades els membres de la família és molt important que tinguin diferents formes de veure la vida. El que sí que tenen que unificar és un criteri. Pel bé, per la consistència d'ella, no? de la família final. Hi ha membres de la família que estan molt evolucionats en el temps i sobretot avui estem parlant dels fills. Els fills, ja, l'educació que avui estan rebent els fills i els pensaments que tenen no és la mateixa de fa 20 anys o 25, correcte? Igual que veus la canalla. Avui en dia també n'hi ha molt nen aïllat o molta nena solitària. Correcte, no? Perquè els pares no el comprenen o perquè els pares pensen que els fills no el comprenen, saps? Per això n'hi ha anatomia i n'hi ha una distància que a vegades crea un bloqueig o crea una falta d'enteniment i una falta de comunicació. N'hi ha que exposar les coses sobre la taula, correcte?
1: Totalment, totalment. I no tenir, i no tenir por a posar-la sobre la taula, perquè a vegades també pot succeir això, no? Que la manca, diguem-ne, de dir, bueno, va, doncs no ho compliquem, té moltes coses, té coses a fer, o no, al final, si hi ha unes tasques, si hi ha una relació que s'ha de complir, igual que d'una parella, no? No deixa de ser doncs aquests compromisos que igual que hi ha una parella, el que passa és que en una parella poden semblar més explícits, poden semblar més definits, no? I potser els rols, no? Dins d'una família potser no ho són tant, però són igual o més importants, eh?
0: Sí, tu deies una paraula que per mi és molt

0: important en totes les àrees de la vida, que és el compromís.
1: Efectivament, sí, sí, sí.
0: El compromís per mi és un indicador, lògicament, d'estabilitat, sí. Correcte? Mm. Però aquí diu tot el compromís, perquè el compromís, si cada membre de la família es compromet a la seva àrea, el compromís és una, diguem, és un ambient que es viu i que es respira i que, a més, és un objectiu que tothom compleix. Mira, el compromís crea credibilitat, el compromís crea afinitat, el compromís crea proximitat, crea resultats, correcte, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè moltes vegades n'hi ha que ajudar-nos entre nosaltres.
1: Mm, totalment d'acord.
0: Entens? I jo te diré més. A vegades diuen que la família surt a fora al treball. És que tot el que si tu surts de casa equilibrat, sobretot, i tot això, les coses, els temes de l'entorn els gestiones d'altra forma.
1: Totalment, totalment. I aquí molts cops caldria plantejar-se, no? Doncs tenir una sentada, no? Tenir una xerrada, no? Per poder tocar tots aquests temes. I no és tant de dir, no, pues demà al vespre... No, pot ser en un bon context, pot ser fent una excursió, pot ser fent un dinar, pot ser fent un passeig, fer qualsevol cosa i llavors aprofitar i dir, escolta, com ho veieu? Estem treballant prou en l'objectiu comú, ens hem de veure més, hem de buscar més moments de qualitat, no? Igual que dèiem això del compromís, doncs el buscar moments de qualitat, no?, per a la família, igual que es busquen per a la parella, no?
0: Sí, aquests moments de qualitat tindria que ser prioritari.
1: Clar, sí, sí.
0: No, tindria que ser prioritari i sobretot que cada membre pugui expressar la seva prioritat. Però la prioritat en general és buscar el bé comú, correcte? Mm-hmm. El bé comú no és dir sí, sí i sí. El bé comú és dialogar. El bé comú és buscar opcions i alternatives que n'hi ha. Però és que moltes vegades no es tanquem. Però la família, saps el que passa? Que no tothom té la mateixa prioritat en la família, correcte?
1: Clar. Sí.
0: Per tant, la família, l'estar unida a la família no vol dir que digui sí a tot, sinó que es pugui dialogar, ja ho he dit, obertament, i sobretot per mi una cosa molt important, la família té que créixer, perquè la família té que evolucionar, correcte? No solament en els membres, per número de membres, sinó per qualitat de comunicació entre ells, i adaptar-se a la realitat de l'entorn.
1: Per tant, aquesta actitud activa, aquest recordar, no hi ha a nivell personal, sinó a nivell propi, familiar, de dir, escolta, quins eren els nostres objectius? Si cal replantejar-los, però per fer-los realistes, per fer-ho possibles, no? Però que hi hagi aquesta comunicació, Jordi, que ens deies, i aquesta revisió constant, ja no només a nivell personal, que l'hem de fer, i el Jordi sempre ens ho diu, sinó també a nivell d'aquest col·lectiu, a nivell d'aquest grup, a nivell de la família, a nivell personal, a nivell de parella, si n'hi ha, i a nivell de familiar, doncs recordar i reorganitzar i recalcular la ruta que diria el GPS sobre els objectius i sobre les il·lusions que tenim i fer-les compatibles, ser conscient també dels objectius personals per fer-ho viable, oi? O sigui, perquè ho tinguem tots clar,
0: Mira, nosaltres, jo quan faig coaching familiar, perquè fem bastants, a vegades, activitats d'aquestes, deixem un espai de reflexió i deixem sobretot a veure quins camins compartits poden tindre entre els membres, correcte? No? I moltes vegades, que millor, abans de la sessió veuen un diferencial total, però després hi ha una unió de responsabilitat entre tots els membres.
1: Que fantàstic.
0: I veuen que la unificació i la unió, que sigui una família, lògicament, que sigui consistent, és que cada membre pugui aportar la seva opinió i cada membre, sobretot, pugui aportar idees, sobretot, evolucionades. I mira, jo ho diré moltes vegades, a vegades més evolucionats un germà gran o un pare o una mare que un fill més petit. I a vegades tot el que correcte. I mira, la família n'hi ha per mi un concepte que a vegades vivim junts però no compartim junts. Correcte?
1: És veritat.
0: I això és una cosa molt important. Vivim junts però a vegades no compartim junts.
1: És no només cohabitar, sinó tenir uns objectius, uns ideals i uns elements en comú. Doncs això és el que ens ha explicat avui en Jordi González Guillem. El trobeu a les xarxes socials, el trobeu a internet, a la pàgina web. I agraïm, com sempre, que ens faci aquesta sessió de coach setmanal des de 1600... Bueno, aquí...

0: Doctor Estrany Campos, el Jordi ja ens anava guiant i ens anava il·luminant en la seva llum. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
1: Fins la propera setmana.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: I avui, aquesta secció, que de dimarts a dimecres, com estem estrenant temporada, no us preocupeu, ja la gent ja està patint. Ai, que no estarà el Robert Calvo, que no. Sí, està amb nosaltres Robert Calvo, benvingut, com estàs?
3: Bona nit, què tal, David Cervelló? Espera. Molt bé.
2: L'ovació que es mereix! Home! Aquí la gent petit, però aplaudim ja, o no? Sí. Sí, digue, aplaudiu, però espereu que avui hi ha una sorpresa.
3: Una sorpresa, eh?
2: Sí. Tenim sorpresa perquè en Robert Calvo ens presenta no només secció, sinó la secció, perquè canvia una mica aquest any i ho hem de presentar bé perquè coneguem la música oficial que ja hi ha a la venda en les mejores tiendes de discos.
3: Perquè, clar, fins ara, la gent que ens hagi seguit els darrers anys sabrà que la nit dels dimarts als dimecres doncs hi havia aquesta secció que titulàvem La Caixa Sàvia,
2: sí,
3: que era que ens dedicàvem a mirar la televisió i a mirar tot allò que hi passava, les coses que hi havien passat, les històries que hi havien passat i analitzàvem aquesta Caixa Sàvia. Però aquesta temporada hem decidit, bé, donar-li una volta a aquesta cosa i no deixar de parlar de televisió, però hem pensat que seria bo parlar dels personatges, sí, que han aparegut al llarg de la història de la televisió en aquest mitjà de comunicació.
2: Mm-hmm.
3: I per això li hem posat un nom en aquesta secció, David.
2: Home, perquè clar, si el que hi passa, ara molta, per fer servir aquests termes anglesos, que anglosaxons, que es fan dir, no?, que molta gent els diu celebrities, no?, la gent que és famosa, coneguda, que tothom coneix, és a dir, que quan aquí intentem sempre fer homenatges en vida, de vegades no ens dona temps i els hem de fer pòstums, però és gent que és reconeguda, que és reconeixible, que els paren pel carrer, que saben qui són, no? I clar, vam dir, escolta, si són celebrities que han passat en algun moment per la televisió, per la tele, doncs com li han de dir Robert Calvo aquesta secció?
3: Celebrities!
2: Som-hi, que entri la sintonia!
4: Venga! Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
5: Ojo, ojo.
6: Por mi hija.

0: Τζε.
1: Celebrities.
0: Ay, quina il·lusió, quina il·lusió. Ay,
2: il·lusió em fa estrenar aquesta nova sintonia, aquesta nova careta flamant que ens obre aquest espai que espero que sigui un lloc de companyia, de retrobament, de l'audiència amb nosaltres, de nosaltres amb l'audiència, recordant tot, recordant aquells personatges que han marcat la història de la televisió al nostre país, David.
3: Oh, és fantàstic, perquè a més, nosaltres sempre, i ho hem fet al llarg dels anys, en 600 programes que hem estat junts, en Robert i jo, el presenti un o el presenti l'altre, sempre hi acabem estant i sempre ho diem, però és que és així.
2: 1.237 programes hem fet junts, o 1.238 ja.
3: Més o menys per aquí estaria la cosa, i sempre hem intentat dir, escolta, som de fer homenatges, perquè som agraïts, som gent agraïda, i la gent agraïda, doncs això, no? Hem d'agrair aquestes estones, siguin musicals, siguin de teatre, que es deia abans, de cinema.
2: De teatre,
3: doncs agrair, no?, aquests moments de felicitat que ens han donat. I sempre, si és possible, ens agrada fer-ho en vida, tot i que en molts casos, i quan és molt recent la pèrdua d'algun artista, doncs és en aquell moment en què recordem tot el bé, tots els riures, totes les emocions que ens va donar, oi?
2: Sí, sí. Mira, avui farem un primer viatge en la història, en farem molts al llarg d'aquesta temporada, però avui farem el primer amb motiu precisament de l'adeu a un personatge que va ser molt famós a la televisió de Catalunya, quan a TV3, a finals dels anys 80, sonava aquesta sintonia.

0: Te'n recordes?
1: Pell de gallina, estic.
0: Pell de gallina, absolutament.
2: Uah.
0: Pell 3, amb les 4 barres...
1: No, és que això, això era quan començava la programació, que potser era a les 6 de la tarda, o a les 5, o a les 4, no sé quan era, i és quan començava, perquè clar, no estaven tot el dia fent televisió, no, feien una estona.
0: Estem a finals dels anys 80, i a finals dels anys 80 TV3 començava, diguéssim, a créixer. Va néixer l'any
1: 1983. És quan en Joan Pere llavors deia, benvinguts a la televisió de tots. Clar, serà fantàstic.
0: I recordem que Joan Pere va obrir les emissions de TV3 l'11 de setembre del 1983, o el 10 de setembre, vaja. I anys després, TV3 ja havia començat a agafar cos, a començar a fer producció pròpia i s'inspirava en molts espais que es feien a altres televisions europees, com per exemple la BBC del Regne Unit o altres televisions franceses també, per fer els seus espais. I va pensar en fer un concurs que esdevindria històric. Un concurs en el qual ens va presentar un personatge que, mica en mica, des que el vam conèixer, aquest personatge, es va anar convertint com de la família. De fet, avui venim a parlar d'algú que, per a moltes persones que ens escolten, segurament el recordaran, aquest personatge, és com de la família. I és que fa uns dies, aquest mes d'agost, ens ha deixat la Vicenteta, David. Tu te'n recordes de la Vicenteta?
1: Home, és més perquè jo el Tres Pics i Repicó hi vaig anar de públic.
0: Molt bé!
1: Amb la qual ho recordo, mira, de fet, recordo perfectament la magnitud que va ser el personatge de la Vicenteta, i ara parlarem de qui era l'actor, el geni que l'interpretava, però també d'en Guix i en Murga, que eren, doncs, bé, en aquell moment actors, van fer teatre també, i ara en Guix és un psicòleg que entrevistem molts cops al programa, és una persona amb una humanitat increïble.
0: I en Murga segueix fent teatre.
1: Crec que sí, tota la família, de fet, i són molt de ràdio, són diversos germans que han fet ràdio. Ells havien fet molta ràdio, també en Guix i en Murga, que vull dir que era gent, després parlarem de l'Antoni, però que vull dir que recordo perfectament aquest personatge perquè tothom l'imitava, tothom el feia i, sobretot, i això és el més important, Robert, tothom l'estimava.
0: Sí. És que avui venim a parlar d'un personatge que crec que tota Catalunya va acabar estimant, perquè

0: i a més va ser un personatge absolutament familiar, sí. Un personatge que va captivar a tothom, nens, nenes, adults, avis, àvies, gent de tota la família va entrar en l'univers de la Vicenteta. I és que aquest mes d'agost ens ha deixat l'actor Cesc Caral, conegut per interpretar aquest personatge de la Vicenteta en aquest programa que mencionava en David, Tres Pics i Repicó de TV3. La notícia es feia pública al seu perfil d'Instagram, on tenia un compte amb diferents fotografies, i allà es va reivindicar en el dia que va traspassar el seu llegat, la seva professionalitat i l'estimació i el respecte que va tenir per la seva professió. Aquesta és la Vicenteta.
1: ¡Hola! ¿Se va a pasar? Chica, para la música, botón. Me he dejado sorda y no puedo hablar. ¿Cómo esteu, colloneres? ¿Esteu preparados para que vos conte algunas cuantas cosetes de la meua vida? ¿Sí? ¡Hala, pues mone! Mireu, comenzaré por hablaros de mon pare y mamare. Qué pobret siempre está en reñín, siempre está en discutín. Yo me recordé que un día va a arribar mon pare a casa y mos va a dir a toda la familia. A veure, avui mon anirem tots a la playa. Dic, mira que bé, xica, mostreu una pixar, ja era hora. En aquella època...
0: Ara, David, que aquest actor, en Cesc Caral, creés aquest personatge que té la cosa de que és una dona valenciana. Té totes les coses contràries a ell. Ell era un home, va fer una dona... Ell era català, de Barcelona, va fer una dona valenciana, suposadament de Torreblanca.
2: És veritat, de Torreblanca.
0: Treballat, que no només va treballar l'accent valencià i es va fer passar per valenciana, sinó que, a més, va treballar el personatge en l'estètica i en la manera de comportar-se.
2: Sí.
0: Perquè aquest home va néixer, en Cesc Caral va néixer al barri de Sants, de Barcelona.
2: Home, imagina't. Sí, sí. Ah, doncs no sabia que era de Sants.
0: Sí, sí, va fundar l'any 1977 l'Escola d'Actors de Barcelona, que encara dirigia fins que ha mort. I abans de fer-se popular a TV3, al final dels anys 80, el 88, havia estat vinculat al món del cabaret, al món de l'espectacle, amb diferents actuacions a El Molino i l'Arnau. El Paral·lel de Barcelona va ser el seu primer escenari. Ara parlarem del que va suposar aquest personatge, la Vicenteta, i el transformisme que feia en Cesc Caral amb aquest personatge, el de la Vicenteta, que, com deies tu, es va popularitzar en un concurs que es deia Tres Pics i Repicó, que presentava l'Antoni Bassas i deia... Ella deia allò de... que n'hi ha algú!
2: Quina meravella!

0: que bones eren les sintonies, eh?
1: I tant, no som fan com aquestes ja, David.
0: Oh, quina meravella.
2: Benengo!
3: La Vicenteta.
2: Hola! Què tal, Casar? Hola, bonico. Què tal? Ajuda'm, ajuda'm, fill meu. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, senyor, llustrosíssima reverència.
4: Bona nit, Vicenteta.
2: Hola, salvatget. Mire, mire.
3: Vinga, pa aquí.
2: Tant que pareix la Marieta Cistellera, eixa de la cançó.
3: Home, més aviat sí, un bom, aquest cistell.
2: Ai, que bonico. Mire, sí, igual que la de la cançó, que la podria cantar, me la sé tota, eh?
3: No, potser no és el moment més convenient. Ja sap que aquí això de cantar de moment
2: no. No és el moment. Ai, no topete mai el moment, vostè. Home, vostè quan el topetarà el moment, jo ja estaré jubilat i vostè ja estarà...
5: Explicar que havia mort en Cesc Caralt, jo vaig enviar immediatament un missatge amb la notícia a la meva padrina, que és qui m'ha criat, i li vaig dir, una part de mi se'n va avui, perquè se'n va part de la meva infància, perquè jo he viscut això amb tu, veient la televisió... quan estava a casa teva i em quedava a dormir a casa teva i veiem altres Pics i Repicó i recordo que la Vicenteta quan sortia, la meva padrina i la seva mare, que per mi va ser una àvia també, em deien ja surt la Vicenteta, que t'agrada tant. Doncs la Vicenteta em va captivar el cor com a tants i tants catalans que a finals dels anys 80, entre l'any 1988 i el 1991, veien aquest programa d'Antoni Bassas, Tres Pics i Repicó. Aquest personatge de la Vicenteta, com dèiem, és aquest home en Cesc Caralt va néixer a Barcelona, però tenia ascendència valenciana perquè la seva mare i la seva àvia eren valencianes. Ella deia, la Vicenteta deia que venia de Torreblanca, però això s'inventava. Era part del personatge, no? Doncs ell diu que s'havia inspirat, en Cesc Caralt diu que s'havia inspirat en la seva mare i els seus avis, que eren de València, per crear aquest personatge, per construir aquest personatge de la Vicenteta, que reivindicava com una senyora qualsevol que et pots trobar al carrer. Mm-hmm. I potser això va ser l'èxit d'aquest personatge, no?
6: Cal entendre que, Robert, que en aquella època comentàvem d'en Guix i en Morga, però també el Ramon, que explicava acudits, allò del nyi, que feia quan... Però vol dir que nyi! Allò, què t'anava a dir? Vull dir, és que aquelles coses eren espectaculars, tothom les recordava. Ara no sé si era de Tres i l'Astròleg o de Tres Pics i Repicó, és igual. El que vull dir és que els personatges que sortien, no? Allò traspassava, no? Igual que el Fili Prim, no?
5: Igual és que el Fili Prim, m'ho has tret de la boca, igual sí. Que el Fili Prim, el senyor Bax,
6: sí.
5: L'encarregat...
6: Sí. Vull dir que allò era meravellós, totalment.
5: Aquell programa Tres Pics i Repicó ha passat a la història de la televisió, molta gent el recorda i el recorda sobretot per la Vicenteta, una dona que treia de polleguera en la seva aparició cada setmana al presentador del programa, l'Antoni Bassas, amic teu.
6: Sí, i tant.
5: David, que segurament en la seva carrera periodística hi té molts moments destacats, però allò el va col·locar, tot Catalunya veia TV3, sí. I el va col·locar com a personatge popularíssim a Catalunya. Ell ha recordat els darrers dies Cesc Caralt.
7: En Cesc Caralt, jo hi vaig treballar molt, molt intensament amb ell durant 3 anys, al Tres Pics i Repicó, que era el concurs que s'emetia els dijous a la nit, i que on ell feia un personatge que es deia la Vicenteta, i que va ser un personatge d'una extraordinària popularitat entre els telespectadors. Sabia fer aquests personatges divertits, desvergonyits a nivell Molino, no? Amb aquell punt picant, i a més, bueno, no ho perdem de vista, era un home disfressat de dona. I això, doncs, que més que barater, diguéssim, no pot ser. I això, ara pot semblar ingenu, però en aquell punt tenia, en aquell moment tenia un punt de transició que, curiosament, però, com que no era xaró ni era vulgar, va agradar molt als avis, als nens, als pares, les mares. El Tres Pics i Repicó era un concurs molt, molt, molt familiar.
5: Això els explicava l'Antoni Bassas fa uns dies als companys de Catalunya Ràdio, posant de relleu això, que va convertir aquell programa en un programa familiar i, a més, la Vicenteta va traspassar totes les capes d'edat del nostre país i es va convertir en un personatge popularíssim, David.
6: Absolutament. I, a més, és el que deia el Toni, que vull dir que una cosa molt... eren molt estimats. És a dir, Per mi hi ha un fet en aquelles èpoques, en aquells anys, que és que jo quan tenies allò el sopar de Nadal, no? o el dinar de Nadal, o de Reis, o de qualsevol event en què et reunies amb molta família, que potser només et veies aquell dia a l'any o cada molts mesos, i tothom imitava el que tothom coneixia, no? Com si diguéssim, i igual que en el seu moment va ser el Chiquito, o va ser tanta gent...
5: Pues, la Vicenteta, eh?
6: La Vicenteta, tothom feia de Vicenteta i tot això, no? Igual com després, si recordem accents meravellosos valencians que... ens han acompanyat després. També va ser amb l'Europa i me lo imaginava més gran.
5: Me lo imaginava més gran.
6: Clar, sí, clar, sí, clar. Sí, vull dir que són aquelles maneres sanes, naturals, inclusives, de que ens ajuntem les cultures, i crec que era un exemple del que hauria de ser la televisió, del que haurien de ser els mitjans de comunicació. Personatges que no fan burla, sinó que humanitzen i treuen comèdia de la quotidianitat, no? I a mi em sembla que això és molt interessant. Era molt interessant, i personatge i actor crec que es mereixen el nostre reconeixement absolut. Totalment.
5: I homenatge. La Maripau Huguet ha dit en els darrers dies que en Cesc Aral, la Vicenteta, era un personatge molt estimat i que l'actor que encarnava la Vicenteta, amb qui va mantenir llargues converses, era molt intel·ligent i molt culte. En Cesc Aral era un home transformista, que l'any 2011 va anar a la Marató de TV3 dedicada a la regeneració i trasplantament d'òrgans i teixits, i va fer una entrada triomfal fent de Vicenteta, i de cop i volta es va treure la perruca per descobrir l'actor que hi ha sota la Vicenteta.

0: Vicenteta, no? Que hi havia sota la Vicenteta. I va explicar allà que li havien trasplantat el fetge, va explicar el seu testimoni, va ser molt interessant perquè no només es va despullar pel que fa a la seva salut, no?
1: Sí, sí.
0: De

0: en parlava així.
1: Va entrar a casa i la gent ja no veia un senyor vestit de senyora, ja veiem amb una senyora, ja veien a la Vicenteta. Llavors això és maco, perquè ara avui en dia, bueno, hi ha molta llibertat, i llavors ja, com, entre cometes, es veu tot com, com més normal. Però ella va trencar motlles i se li ha de reconèixer, sobretot la gran escola que va fer d'actors a Barcelona. Llavors això també s'ha de destacar.
0: A la Brigitte Lamour, que també sota aquesta persona, la Brigitte, hi ha una altra persona, i evidentment ella posa de relleu la importància d'aquest personatge en una època concreta d'aquest país, en plena transició o post-transició, fent un home fent de dona.
1: Per mi va ser un referent. Per molta gent dirà, ai, doncs hauria d'estar trista. Doncs no, estic contenta per tota la feina que va fer. Va ser pionera. Això és el transformisme, el que jo crec i amb el que lluito i jo ho he tirat per la vessant activista. Però ella, per mi, em va obrir camí. Vaig tindre la sort també de dir-li, i a més tenia moltes amistats en comú, perquè bueno, va treballar en l'Arnau, va treballar en el Molino, del bracet també de la Merchemar, que malauradament també es va deixar fa molt poquet, i contenta perquè jo puc seguir el seu llegat i que les noves generacions també les continuen, i sempre allà o tot arreu on vaig, doncs me'n recordo de qui ens va precedir, i en aquest cas, que és el que toca avui, és el gran Cesc Caral, que doncs a banda de... El personatge més conegut a la televisió pública va ser la Vicenteta, però ha estat director de teatre, també va fer moltes coses també per la cultura a nivell personal, i l'any 77.
0: Imagina't. Sí, l'any 77. L'Antoni Bassas ha explicat els darrers dies també que en Puyal, que dirigia aquell Tres Pics i Repicó, van descobrir aquest home, Cesc Caral, una nit al Teatre Llantiol, al barri del Raval de Barcelona, al costat de casa meva, i van quedar tan enamorats de la capacitat que tenia de fer riure la gent que li van haver de fer una proposta que no va poder dir que no. Diuen Puyal que era un home disfressat de dona i que això a la televisió de l'època tenia certa força. I contrastat amb un presentador seriós que havia de posar ordre, com més seriós era el presentador, més divertida era la Vicenteta. Cert, per tant, cert. Avui recordem la figura de la Vicenteta, però recordem la figura d'en Cesc Caral, que és l'home que hi havia sota la Vicenteta, que malauradament ens ha deixat fa uns dies a Barcelona, d'on era, del barri de Sants de Barcelona, però sempre quedarà en els nostres cors aquest personatge que va aconseguir captivar tota Catalunya i que va entrar a les cases dels catalans i les catalanes i ens va enamorar i ens ha deixat marcats per sempre.
2: Sí, el que és evident és que crec, no? I insisteixo molt, insistim molt sempre amb en Robert, que com tot, hi ha coses que es milloren, hi ha coses que han envellit malament del que es feia abans, però una cosa que crec que és molt important és que el personatge de la Vicenteta, més blanc que l'humor no podia ser, més familiar, més respectuós, podia tenir la seva sorna, podia tenir el seu punt picant, podia tenir el que vulguis, però era absolutament familiar. I quan tu expliques coses des de la familiaritat, que no ofens, que arribes a tothom, doncs pots estar sent referent de moltes coses, no? Com ens explicava la Brigitte, no? Que acaba sent referent i acaba normalitzant el que hauria de ser normal. És a dir, que va haver molt d'evolució.
0: De normalització, sí.
2: De normalització.
0: Sí. Et sembla, David, escoltem el comiat que el Telenotícies li va fer a Cesc Caral ara al mes d'agost quan vam haver de lamentar la seva pèrdua.
3: Vosaltres ja sabeu que el meu personatge de la Vicenteta l'interpreté un actor que es diu Cesc Caral.
4: Sí, senyor.
3: Que sóc jo, eh?
5: Es va treure la perruca per mostrar la persona que hi havia darrere el personatge. I ho va fer a la Marató de TV3 del 2011 per explicar que ell, la persona, és a dir, l'actor Cesc Caral, havia rebut un trasplantament de fetge. 23 anys abans, el 1988, el personatge, és a dir, la Vicenteta, s'havia presentat així en la seva primera intervenció al programa Tres Pics i Repicó.
3: Pues mire, servidora, me dic Vicenteta. A València ja se sap Vicenteta o en París no hi ha més eixida.
5: Un joveníssim Antoni Bassas li donava la rèplica com podia. No ho tenia fàcil. Aquella veterana copletista valenciana xerrava a tot drap.
3: Benicàssim, Benicarló.
6: El personatge va ser d'una dimensió gairebé sociològica. El posàvem estratègicament al començar, després de la primera pausa de publicitat, perquè sabíem que fins aquí

0: aquella hora molts nens deien a casa deixeu-me veure la tele fins que surti la Vicenteta.
1: I quan sortia, sempre ho feia amb aquesta salutació.
2: La Vicenteta. Hola!
1: Era la carta de presentació d'un personatge que l'actor Cesc Aral recordava amb afecte.
3: Fou un personatge entranyable, molt familiar, extret de la vida diària. Qui no té una Vicenteta a la seva família? Una tieta, una iaia...
1: Quan es va fer popular a la tele, Cesc Aral acumulava moltes hores de vol damunt els escenaris, ja que havia treballat a El Molino i l'Arnau. I a banda, també havia fundat l'Escola d'Actors de Barcelona, que encara dirigia. Per a la majoria, però, Caral seria per sempre la Vicenteta, un personatge cabaretesc que li va permetre fer diverses gires i un disc i que ja forma part de la mitologia televisiva.
4: Ai, ai, quina morra que m'he fotut!
5: Bé, doncs, en el record, Cesc Aral, la Vicenteta, que ens ha deixat aquest mes d'agost i que volíem dedicar-li la primera secció de les celebrities aquesta temporada.
6: Em sembla meravellós, em sembla que havíem de fer aquest homenatge perquè ens va donar moltíssimes vesprades, d'alegria, de satisfacció. Un personatge que sempre recordarem i crec, com deia la Brigitta, que és, evidentment, sempre lamentes la pèrdua, però l'actor, el creador d'aquest personatge, ens ha deixat sabent que va deixar una obra que perdurarà en la memòria de tots els que el vam viure, i això és un llegat interpretatiu i és una manera d'arribar a un públic que em sembla que li hem d'estar agraïts a tot el que, ens va generar. Així que, Robert, no podíem... Tant de bo hagués pogut viure molts més anys, en Cesc, però crec que hem de fer homenatges per recordar aquella gent a qui li hem d'estar agraïts, com agraïts estem de que una temporada més estiguis amb nosaltres i, a més, amb aquesta secció que tantes alegries ens portarà, com és les Celebrities. Gràcies, Robert, fins la propera.
5: Adéu-siau, adéu.

Una vida i una cançó. Aldwin Roberts, més conegut com a Lord Kitchener, va ser un dels gegants del calipso, un gènere musical que és l'ànima de Trinidad i Tobago. Per entendre com aquest home es va convertir en una llegenda, hem de fer un viatge al seu món personal, des de la seva infantesa fins als seus últims dies, passant pels seus primers passos musicals i una carrera que va canviar la història de la música.

Alwin Roberts va néixer el 18 d'abril del 1922 a Arima, una petita ciutat al nord-est de Trinidad, en una família humil. El seu pare, Stephen, era ferrer, un home que treballava amb les mans i el foc, mentre que la seva mare, Alberta, cuidava la llar. Eren una família modesta, però amb una energia especial. Stephen no només martellejava ferro, sinó que també cantava i tocava la guitarra, i va transmetre aquesta passió al petit Alwin. La casa era plena de sons, des del ritme del martell del pare fins als cants suaus de la mare mentre feia les feines. Una anècdota que pinta l'escena. De nen, l'Alwin ja sentia música en tot, fins i tot en el so de les fulles remogudes pel vent o el drink de les ampolles. Era com si el món fos una orquestra esperant que ella dirigís. Va créixer en un entorn rural, amb 6 germans, envoltat de la cultura vibrant de Trinidad,

on el calipso i els carnavals eren el cor de la comunitat. Va estudiar a l'Arima Boys Government School fins als 14 anys, però la seva vida va canviar dràsticament quan el seu pare va morir deixant-lo orfe. Aquesta pèrdua el va marcar profundament, però també el va empènyer a buscar el seu camí. Sense gaires recursos, va decidir que la música seria la seva sortida. El seu pare li havia ensenyat a tocar la guitarra, i ell ja cantava des dels 5 anys. Així que no era un somni impossible. Una anècdota curiosa. Quan tenia 15 anys, tocava per als treballadors del Waterscheme a la Val de San Fernando, acompanyant-se amb la guitarra. Els homes molt més grans que ell quedaven impressionats amb les seves cançons i així va guanyar els seus primers diners com a músic. Aquell noi orfe ja mostrava el carisma que el faria famós.

La infantesa no va ser fàcil, però la música li donava una llibertat que l'escola mai li va oferir. Tot i que patia un problema de parla que li feia difícil parlar amb fluïdesa, quan cantava, aquest impediment desapareixia com per art de màgia. La seva veu era clara, era suau, era captivadora, com si el calipso fos el seu idioma natural. A Arima va començar a cantar al Nickel Sessions als carnavals, actuacions en tendes de bambú, on el públic llançava monedes si els agradava el que sentien. Ja als 16 anys, la gent quedava fascinada amb la seva facilitat per improvisar lletres i la seva presència a l'escenari. Arriba amb els seus primers passos en el món de la música. Als anys 30, l'Alwin ja era conegut localment a Arima, guanyant competicions de calipso entre el 1938 i el 1942 amb cançons com Shops Close to Early. El 1943 es va traslladar a Port of Spain, la capital de Trinidad, per buscar oportunitats més grans. Allà es va reunir a la Roving Brigade, una colla de músics ambulants, i va començar a fer-se un nom. Una nit, mentre cantava Mary, I am Tired and Disgusted, també coneguda com Green Fig, amb el grup, el va veure Johnny Khan, un organitzador de tendes de calipso. En Johnny el va convidar a actuar a la seva Victory Talent, un escenari mític on actuaven estrelles com Attila the Hun i Growling Tiger. Va ser precisament el Growling Tiger qui, impressionat pel talent del jove, va dir «Aquest noi ha de ser Lord Kitchener», en honor a Horatio Kitchener, un heroi militar britànic venerat a Trinidad. I així va néixer el seu nom artístic.

Aquests primers anys, el Kitchener ja mostrava el seu estil innovador, amb lletres que criticaven el control colonial britànic i capturaven l'esperit de la gent de Trinidad. Ho il·lustra una anècdota. Durant la Segona Guerra Mundial, es va fer popular entre les tropes americanes estacionades a l'illa, i allò li va obrir portes per actuar a Nova York. El 1946, després de la guerra, va guanyar el seu primer títol oficial de Road March al Carnaval de Trinidad amb Jump in the Line, una cançó tan enganxosa que va fer ballar tothom. El 1947 va fer una gira de 6 mesos per Jamaica amb els Calypsonians, Lord Beginner i Lord Woodvine. I el 1948, els tres van embarcar cap a Anglaterra a bord del vaixell Empire Windrush, un viatge històric per a molts immigrants caribenys. La seva carrera va fer un gran salt en arribar a Londres. Només desembarcar a Tilbury Docks, va cantar una cançó que havia escrit per a l'ocasió, que parlava de la seva nova llar, i que va ser enregistrada per Pathé News. En només 2 anys, era una estrella a la BBC i actuava constantment per a les comunitats d'emigrants del Carib. Cançons com Kitsch, Food from the West Indies o Alec Betzer Calypso es van convertir en èxits i van construir

0: i una base de fans enorme entre els caribenys que trobaven a faltar a casa seva. El 1950 va immortalitzar un moment clau amb Cricket Lovely Cricket, celebrant la primera victòria de l'equip de cricket de les Índies Occidentals contra Anglaterra a Lords. Aquesta cançó no només era música, sinó un crit d'orgull postcolonial.
1: Mumà, mumà, would you like to join your sonny? I am...

Lord Kitchener va viure una carrera que va abastar dècades i continents. Als anys 50, mentre era a Londres, va obrir un club a Manchester i va tenir una residència exitosa al The Sunset a Londres. Va actuar als Estats Units i fins i tot a Ghana, on el seu calypso va influir en el gènere local highlife. El 1962 va tornar a Trinidad rebent una benvinguda d'heroi. Allà, ell i el Mighty Sparrow van dominar les competicions de calypso des dels anys 60 i 70. El Kitchener va guanyar el títol de Road March 10 vegades entre el 1963 i el 1976 amb cançons com The Road, el 63, Mama This Is Mass, 1964, My Passing, el 65, o Flap Woman, el 1976. I, per alguna raó, va ser nomenat el rei del Road March. Durant 30 anys va dirigir la seva pròpia tenda de calypso, la Calypso Review, on va donar oportunitats a nous talents com Calypso Rose, David Rudder o Black Stanley. Una anècdota que mostra el seu impacte, el 75 va guanyar l'únic títol de Calypso Monarch amb Tribute to Spree Simon, una cançó que homenatjava un jove que va revolucionar els steel drums.

En la seva vida personal, el Kitchener es va casar el 1952 amb Elsie Lines, a qui va conèixer a Londres. Es van establir a Manchester, on ell gestionava un club nocturn i van adoptar un fill, en Tyrone. Però el matrimoni es va trencar i es van divorciar el 1968. Més tard, va tenir quatre fills, Christian Kernel, Kewina i Kirnister, amb Valerie Green, i una relació amb Betsy Pollard. El seu fill Kernel Roberts va seguir els seus passos tocant la bateria a la banda de soca Static i component èxits. El Kitchener era un home inquiet, sempre buscant noves experiències per alimentar la seva música, des de gires per Aruba i Curaçao fins a concerts per a la reialesa britànica. El 1993 hi va haver la proposta que rebés la Trinity Cross, el màxim honor de Trinitat, però el govern li va oferir un premi menor, que ell va rebutjar amb orgull. El 1999, diagnosticat amb càncer de medul·la òssia, va llançar el seu últim àlbum, Vintage Kitsch, i es va retirar. Va morir l'11 de febrer del 2000 a Port of Spain, als 77 anys, a causa d'una infecció i una insuficiència renal. Està enterrat al cementiri de Santa Rosa, a Arima, i la seva ciutat natal l'honora amb una estàtua i un bust. El seu llegat és immens, un home que va portar el calipso al món i que va donar veu a la seva gent.

0: i una cançó. A finals dels anys 40, Lord Kitchener ja era una estrella brillant en l'escena del calipso de Trinitat, amb un talent que l'havia portat a actuar als Estats Units i al Regne Unit. El 48 va fer un pas decisiu en la seva vida, va migrar cap a Londres a bord del vaixell Empire Windrush. Un noticiari de l'època el va capturar desembarcant, cantant aquesta mateixa cançó amb un somriure, com si ja sabés que estava a punt de conquerir un nou món. A la capital britànica, es va convertir ràpidament en una figura clau per als immigrants caribenys que trobaven en ell una veu que es representava. En un país desconegut, aquesta comunitat es va organitzar per crear els seus propis espais d'entreteniment i suport, i el calipso es va convertir en el seu llenguatge, amb lletres que parlaven de política, d'humor i fins i tot de picardia. London is the place for me va capturar l'optimisme d'aquell moment com una alenada de color caribeny enmig del gris de Londres. La melodia inicial i final al piano recorda els repics de Westminster Quarters del Big Ben, creant una imatge icònica de la ciutat que ressonava amb tothom. Aquesta cançó no només va enamorar els immigrants del Regne Unit, sinó que també va triomfar a països de l'Àfrica Occidental de la Commonwealth i va ser un èxit rotund del Carib. Era molt més que una cançó. Era un himne d'esperança i d'adaptació, un crit d'alegria en un món nou.
1: I cannot complain of the time I have spent. I mean my life in London is really magnificent. I have every

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Avui parlem d'un clàssic que va revolucionar la tele dels 80 i 90. La hora de Bill Cosby, o com es coneixia originalment, The Cosby Show. Imagineu una família afroamericana de classe mitjana-alta vivint a Brooklyn, amb un pare metge ginecòleg que porta jerseis més cridaners que un semàfor en hora punta i una mare advocada que ho porta tot amb una elegància que faria l'enveja de qualsevol supermare. Sí, els Huxtable eren aquesta família ideal que resolia problemes quotidians amb una dosi de riures, lliçons morals i un toc surrealista que et feien pensar: «Ei, per què la meva família no és així de divertida?»
1: La hora de Bill Cosby,

La sèrie va néixer el 1984 a la cadena NBC i va durar 8 temporades fins al 1992, amb un total de 201 episodis. Sí, 201, que ja són hores de sofà i crispetes. En Bill Cosby, el còmic ja famós pels seus discos d'humor i 9 Grammys al sarró, va ser el cervell darrere de tot. Inicialment, la idea era fer una família de classe treballadora, amb el pare com a xofer i la mare com a mecànica, però en Cosby ho va capgirar. No, no, fem-los professionals exitosos per mostrar que les famílies negres també poden ser així. I va funcionar. Va inspirar-se en la seva pròpia vida, casat, 5 fills i aquesta obsessió per educar amb humor. El pressupost inicial era modest, però ràpidament es va convertir en un fenomen, amb episodis gravats en estudis de Nova York, on el públic en directe reia les gracietes improvisades de Cosby. Ell, de fet, no seguia gaire el guió, memoritzava només els punts còmics i improvisava

0: Arresta, barrejant el seu personatge, Cliff Huxtable, amb la seva pròpia personalitat. Això donava un aire autèntic, però també algun mal de cap, als directors, que havien d'adaptar-se al seu estil lliure com un jazzman en plena jam session. Pel que fa al repartiment, era una barreja perfecta de talent jove i veterans. Bill Cosby interpretava en Cliff, aquest pare bonàs però estricte, obsessionat amb que els fills no marxessin mai de casa. Irònic, oi? Perquè al final tots acaben volant del niu. Felicia Rashad era Claire, la mare advocada que resolia conflictes familiars amb una mirada que podia fondre gel. Els fills, Sondra, la Sabina Leboff, la gran responsable que estudiava a Princeton, i es casava amb Elvin, un noi una mica maldestre que estudiava medicina, i tenien bessons, la Winnie i el Nelson, en honor a Mandela, un toc cultural subtil. Denise, interpretada per Lisa Bonet, la rebel hippie que abandonava la universitat per anar a l'Àfrica, es casava amb un tinent de marina i acabava vivint a Singapur. La seva vida era com una aventura d'Indiana Jones, però amb més drama familiar. En Theo, Malcolm Jamal Warner, l'únic noi, un adolescent lligon amb dislèxia que va donar lloc a episodis educatius com aquell on Cliff li ensenya una lliçó econòmica amb un joc de Monopoly fictici. En Theo volia comprar roba cara i en Cliff li diu «Benvingut al món real», amb factures i tot. Aquest episodi és mític. A Reddit la gent encara el recorda com una lliçó magistral, tot i que alguns comenten amb ironia que amb la inflació en Theo hauria de demanar un préstec bancari per aquell jersei.
1: Y este es mi despacho.
2: ¿Y qué hace?
1: Pues soy un médico de mujeres.
2: ¿Y qué hace con ellas?
1: Las asisto en el parto.
2: ¿En el parto?
1: Cuando una mujer lleva un niño dentro de ella, entonces yo voy y lo saco fuera.
2: No es verdad. Todo el mundo sabe que los niños los trae la cigüeña.
1: ¿Quién te ha dicho eso?
2: Mi papá.
1: Bueno, verás, la cigüeña mete al niño dentro de la madre. Eso. Entonces yo voy y lo saco fuera.
0: També hi havia la Vanessa, interpretada per la Tempest Bledsoe, l'adolescent típica amb problemes de nois i estudis que acabava compromesa amb un home més gran, però no es casava, deixant-nos amb un cliffhanger emocional. I la Rudy, Keisha Knight Pulliam, la petita de 5 anys al principi, que creixia davant les càmeres i es convertia en l'estrella infantil nominada a un Emmy com a millor actriu de repartiment als 6 anys, la més jove de la història. Més tard van afegir Olivia, Raven Simonet, la fillastra de Denise, una nena adorable que passava temps amb l'avi Cliff mentre els pares viatjaven. I no oblidem Pam Tucker, l'Eric Alexander, la cosina de Claire que s'instal·lava a casa provinent d'un barri més humil, afegint contrast social. El rodatge tenia els seus drames i curiositats, com a qualsevol producció que durava 8 anys. Per exemple, Lisa Bonet va fer enfadar Cosby quan va protagonitzar El cor de l'Àngel el 1987, una pel·lícula amb escenes de nus al costat de Mickey Rourke. Cosby, que volia mantenir una imatge familiar impecable, la va apartar temporalment i va crear a l'espin-off un món diferent per allunyar-la. Allà, Denise anava a la Universitat de Hillman, una universitat històricament negra, i la sèrie va durar 6 temporades, tot i que Bonet només hi va estar la primera. Ironia del destí, el spin-off va ser un èxit, parlant de temes com el racisme i la vida universitària, i va incloure cameos dels Huxtable per telèfon o visites. Una altra curiositat, tant Felicia Rashad com Lisa Bonet van estar embarassades durant el rodatge, i els guionistes ho van incorporar als personatges, Claire amb un embaràs tardà, i la Denise amb el seu matrimoni precipitat. Això va donar episodis autèntics, però imagineu el caos als platós. Ei, avui gravem l'escena del part, però espera, que l'actriu està de baixa maternal real.
2: Papá!
3: He dicho un montón de veces que hay que llamar antes de entrar.
2: Es que no quería despertaros.
3: ¿Vuelves de alguna cita secreta? ¿Qué hora es?
2: Las 6:55.
3: Da la casualidad de que yo duermo hasta las 7:00.
2: No quiero llegar tarde, es el primer día de colegio.
3: ¿El primer día de colegio? Sí, es verdad. Hay que ponerse en marcha.
2: Yo ya estoy vestida.
3: No. Ponte algo que llame menos la atención, ¿de acuerdo, hija?
2: Es que yo quiero ir llevar esto?
3: No, con esto pareces una bruja. No querrás ir vestida como una bruja. Mira, es mejor que lo guardes para el baile de graduación. ¿Te parece? ¿Te parece bien? Sí, me alegro. Ponte algo, quítate todas esas joyas y ponte algo sin encajes, anda. Adiós.
2: Adiós.
3: Claire.
0: Els jerseis d'en Cliff eren un capítol a part. Dissenyats per Koos van der Acker, eren tan extravagants que es van convertir en una icona cultural. Cosby els subestava a eBay per la seva fundació, creada després de l'assassinat del seu fill el 1997, un drama personal que contrastava amb la felicitat de la sèrie. A Espanya, Laura Chanante els parodiava amb imitacions hilarants de Cosby. I els cameos? Stevie Wonder, Plácido Domingo, Anthony Quinn, fins i tot un episodi amb un concert improvisat on Wonder tocava amb els fills. Malcolm Jamal Warner va dirigir 5 episodis cap al final mostrant el seu talent darrere les càmeres. La recepció per part del públic va ser brutal. Des del primer episodi va liderar les audiències 5 anys seguits, amb una mitjana de 63 milions d'espectadors als Estats Units. Els dijous a les 8, el país s'aturava. Va guanyar 6 Emmys i 3 Globus d'Or, incloent millor sèrie de comèdia el 1985. A Espanya es va emetre a Televisió Espanyola i va ser un èxit, tot i que cap al 1990 va perdre pistonada amb sèries més transgressores com Roseanne o Seinfeld. Els crítics la van elogiar per trencar estereotips. Era la primera sèrie amb una família negra exitosa, sense pobresa o violència, mostrant valors positius. Felicia Rashad diu que va contribuir a l'elecció d'Obama com a president, mostrant una imatge esperançadora. Però també va rebre crítiques per no tractar prou la discriminació racial, només episodis puntuals, com quan en Theo es disfressa de blanc per un experiment social.
3: Venga, vamos, hijo, vamos. Tienes que levantarte.
4: Por favor, papá, acabo de llegar de vacaciones.
3: Exacto, de vacaciones. Pero es que no lo entiendes. Las vacaciones, hijo, son algo que consigues cuando tienes un empleo. No me interpretes mal. No quiero decir que tú no hayas trabajado este verano, porque has trabajado de verdad. No he visto nunca a nadie que se haya esforzado tanto pidiendo. Pidiendo dinero para pizzas, permiso para llegar tarde, para ir detrás de niñas que no te hacían ni caso. Chico, eso es mucho trabajo. Tienes merecido un buen descanso. ¿Y qué mejor que ir al colegio? Aprendes, te cultivas, te educas. ¿No te ilusiona?
4: Me ilusiona.
3: No, no, no, no. Tienes que decirlo ilusionado. Vamos, me ilusiona.
4: Me ilusiona.
3: Estoy ilusionado.
4: Ilusionado.
3: Que yo te vea ilusionado.
4: Sí, estoy ilusionado.
3: ¿Lo estás?
4: Sí, estoy
3: ilusionado.
4: Muy bien,
3: estás
4: sí.
3: Ilusionado.
4: Sí, estoy ilusionado.
0: L'hora de Bill Cosby va influir en tot, des de A coses de casa o El príncipe de Bel-Air, revitalitzant les sitcoms familiars. Va educar sobre temes com la dislèxia, embarassos adolescents o valors familiars, amb un humor blanc i amable que ara sembla ingenu, però llavors era refrescant. Una anècdota divertida, la Sabrina Leboff va arribar al càsting de Sondra a l'últim minut i, segons alguns rumors, li va robar el paper a Whitney Houston. Imagineu-vos, Whitney Houston com a filla gran cantant I Will Always Love You mentre rentava els plats. Ara, el drama gros, les controvèrsies al voltant de Cosby. Ell es presentava com a defensor de la moral, criticant drogues i promovent educació, però des del 2004 van sorgir acusacions d'abusos sexuals de més de 35 dones, amb històries de drogues per facilitar-los. El 2015 una filtració ho va confirmar i Cosby va anar a la presó el 2018. Irònic, perquè el seu personatge era l'home perfecte amb l'únic vici dels jerseis horripilants. Les actrius com Keisha Knight defensen que la sèrie ha de recordar-se pel treball col·lectiu. No pots eliminar l'esforç de tots per una persona. En Malcolm Jamal Warner diu que és incalculable per a la comunitat negra. Tot i això, el llegat queda atacat com un jersei rentat amb colors barrejats.
5: ¡Tío! Oye, ¿a qué vienes a Caravén? ¿Qué es lo que te pasa a ti?
2: Nada.
5: ¿Por qué gritas?
2: Estoy buscando a Theo.
5: Acaba de entrar en la cocina. ¡Pero no grites! Entras tranquilamente. Miras si está y hablas con él.
6: ¡Vanessa! ¡Vanessa!
5: ¡He dicho que no quiero gritos en esta casa!
0: L'hora de Bill Cosby va ser més que una sèrie. Va ser un mirall divertit de la família ideal, amb anècdotes que encara fan riure i reflexionar. Des de l'episodi on Cliff intenta treure els fills del llit del primer dia d'escola, fins a les lliçons d'en Teo sobre diners, que avui amb la crisi semblen profètiques.

va marcar una època, mostrant que l'humor familiar pot ser universal, tot i les ombres posteriors. Si la veieu avui, notareu com ha envellit amb gràcia, com un bon vi, o com aquells jerseis eterns.

0: Que meravella. Doncs no podem més que recomanar-vos aquest fantàstic Fàbules que sanen, pequeñas històries per a niños lúcidos o adultos enredados. El trobeu a Siglantana i està escrit per Mariano Alameda. Mariano, moltíssimes gràcies per passar per el programa i hasta la pròxima.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y que vaya muy bien.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: de tota la vida haurem escoltat allò de que és important tenir allò, una bona salut, no? Una salut de ferro, sempre hem volgut tenir per poder combatre tots els problemes que pugui tenir el cos. Es deia això de tenir unes bones defenses, però recentment es fa més servir el terme d'immunitat, que es va fer molt famós quan parlàvem de la Covid, amb la immunitat de rebaño i tots aquests conceptes que han fet que l'opinió pública ja conegui una mica més, s'interessi una mica més per això que els científics i que els metges porten tant de temps investigant, com és del llibre que parlem avui, Immunidad en forma, conoce y entrena tus defensas, escrito por Alfredo Corell. Alfredo, gracias por pasar por el programa.
1: Hola, gracias a ti por invitarme, David.
0: En este caso, se trata de que entendamos por

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: derechos son nuestra meta.
1: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
2: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
3: A Onda Cero, las noticias de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
4: Què tal? Bon dia. Un esclafit de vent ha causat importants destrosses aquest dilluns a la tarda a l'avinguda del Carrilet de l'Hospitalet de Llobregat. El fenomen, que ha durat només uns minuts enmig d'una tempesta, ha afectat un tram d'uns 500 metres entre l'avinguda Carrilet i el carrer Santa Eulàlia, on han caigut arbres, fanals, tendals i s'han registrat danys en diverses motocicletes. Tot i la virulència de l'episodi, no s'han produït ferits. Ho ha explicat l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós.
5: No estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el CAP, ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidents rellevants. Crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
4: Els bombers han rebut una trentena d'avisos i han treballat en la retirada d'elements amb risc de caiguda i en el sanejament de façanes. L'Ajuntament confia que la zona recuperi la normalitat al llarg del dia d'avui. Més coses, els primers afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al barri del Putxet comencen a recuperar la normalitat. Aquest dilluns ja han pogut tornar alguns veïns i comerciants, entre ells el restaurant Sant Gervasi, el primer negoci que ha rebut el vistiplau dels tècnics municipals. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia, Montse. El seu responsable, Miquel Santamarta, preveu reobrir plenament avui mateix després d'una jornada dedicada a la neteja i posada a punt del local. Però la situació encara és lluny de resoldre's per tothom. Alguns residents han estat informats que no podran tornar a casa fins d'aquí a 4 setmanes. Una de les afectades, la Teresa, es mostrava indignada i recordava que el que vol és recuperar la seva llar.
7: No, vaig estar contenta. Estic molt enfadada, per no dir una altra cosa. Han dit 4 setmanes mínim.
6: Aquest dilluns han pogut tornar els residents i els comerciants a 2 dels 8 edificis afectats, mentre continuen les actuacions i les comprovacions tècniques a la resta de finques.
4: Al centre de Barcelona, els ciutadans han de conviure amb una calor persistent des que pràcticament ha començat l'estiu. Des de fa un mes no baixen dels 24 graus. De fet, segons l'estació del Meteocat situada al barri del Raval, des del 15 de juliol el mercuri no se situa per sota dels 26 graus. La temperatura més alta es va registrar al 8 de juliol, quan es van assolir els 38,3 graus. Pel que fa a les nits, totes les nits al barri del Raval des del 13 de juny han estat tropicals, és a dir, per sobre dels 20 graus, i des del 21 de juny la majoria de nits han estat tòrrides, de manera que el termòmetre no ha baixat dels 25 graus. Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Salt, a la comarca del Gironès, aspira a aconseguir 25 milions d'euros per transformar el sector centre i el veïnat, zones que pateixen densitat residencial, manca d'espais de qualitat i vulnerabilitat econòmica. El projecte de remodelació, que s'ha presentat a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, inclou 500 d'accions i intervencions en matèria d'urbanisme, transició ecològica i en l'àmbit socioeducatiu. La creació d'una escola de segones oportunitats o un pla per ajudar famílies en procés de desnonament són algunes de les propostes treballades per part del govern municipal. I no deixem Salt, perquè l'Hospital Santa Caterina ha posat en marxa un nou protocol per reduir al màxim la separació entre els pares i els petits acabats de néixer quan aquests ingressen a neonatologia. Gabriel Figueredo, bon dia.
8: Bon dia. Tradicionalment, quan un nadó ingressava en aquesta unitat, sovint suposava una separació física de la mare durant les primeres hores o dies de vida. Ara el centre ha impulsat un model pioner que afavoreix la presència continuada del pare o la mare, fins i tot quan cal una incubadora. L'objectiu és reforçar el vincle, reduir l'estrès familiar i facilitar la lactància materna, sempre que les condicions clíniques ho permetin. D'aquesta manera, el que es vol és aplicar l'evidència científica que diu que el vincle entre la mare i el nounat es consolida especialment durant les primeres hores i dies després del naixement.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: Què tal? Bon dia. Detingut a Soses, un jove de 18 anys per la presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75. De seguida amb més detalls, però abans, informació de servei. Trànsit amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
3: Bon dia. Continuem la jornada amb 4 incidències actives, 3 d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim 2 accidents a la AP7 que tallen cadascun un carril de circulació. El primer ha estat en sentit sud, a l'altura de Santa Maria Palautordera, i l'altre, en aquest cas, en sentit nord, a l'altura de Castellví de Rosanes, que provoca 5 quilòmetres d'aturades. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona talla un altre carril de circulació. Per altra banda, doncs, la jornada d'avui sumem una segona avaria que també talla un carril a l'altura d'Esparreguera en direcció Abrera. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim retencions habituals de fins a 5 quilòmetres en sentit sud des del nus de la Trinitat per les dues rondes de Barcelona. També tenim congestió arreu del Vallès per la C58 des de Sabadell o la C59 des de Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Pel que fa al temps, avui la calor s'intensificarà una mica més. Matí de sol, xafogó i pols sahariana, amb alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu. Les temperatures es tornen a enfilar, amb màximes per sobre dels 40 graus a Lleida, dels 36 a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys a Soses, al Segrià, per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys. La víctima va desaparèixer dissabte al vespre després de sortir a passejar per un camí del municipi i hores més tard va ser localitzada sense vida en un camp de panís amb indicis de violència. El detingut ha estat arrestat aquest dilluns al mateix municipi. Ara la investigació continua oberta i el cas es troba sota secret de sumari. Més coses, tot i que els delictes han caigut a Catalunya i a Barcelona durant el primer semestre del 2026. Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona s'han mostrat preocupats pel repunt del crim entre bandes organitzades i l'alarma social que generen entre la ciutadania. Ens ho explica en Gabriel Figueredo. Gavi, bon dia.
4: Bon dia. Al conjunt de Catalunya els delictes han baixat un 8% respecte dels primers 6 mesos del 2025. A la ciutat de Barcelona la caiguda és de 3 punts més fins a l'11%. En canvi, entre gener i juny s'han registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han mostrat conscients del problema, les armes a foc.
5: El conjunt de Catalunya, ara mateix estem ja en 7 homicidis, la gran majoria relacionats amb armes de foc, en aquest cas, i activitat criminal vinculada a les drogues.
6: I la irrupció de la tinença d'armes de foc és un problema.
4: Tots dos han argumentat quina ha de ser la resposta a aquests reptes, la coordinació entre policia i poder judicial, que ja està funcionant, i l'enduriment del Codi Penal, qüestions que s'han abordat en la reunió de la Junta de Seguretat Local de Barcelona.
1: Más de uno Catalunya.
2: Raúl Moreno s'estrena avui en la reunió setmanal del govern després que ahir prengués possessió del càrrec com a conseller de Drets Socials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que és un canvi continuista.
7: Canvi de conseller, sí, canvi de polítiques, no, manteniment i estabilitat de les polítiques o objectius, no.
2: Raúl Moreno substitueix Mònica Martínez Bravo, que marxa de l'executiu per motius personals. Marcos Díaz, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Aquesta és la primera remodelació que fa Salvador Illa, però l'oposició i Esquerra, malgrat ser soci parlamentari, consideren que es queda curta. Són Salvador Vergés de Junts i la republicana Elisenda Alemany.
9: Nosaltres fa temps que reclamem que hi hagi una remodelació profunda d'aquest govern.
10: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen.
8: Els comuns, l'altre soci, en canvi, es mostra més comprensiu, tot i així estaran molt amatents a la seva gestió i li han posat deures.
11: Hi ha grans reptes que tenen noms i cognoms. Un d'ells és, per exemple, la renda garantida. Davant de la taula tindrà també reptes importants amb l'ingrés mínim vital i a més també amb la gestió de la dependència.
8: Era la portaveu Aina Vidal qui ha evitat parlar de crisi de govern.
2: Gràcies, Marcos. Canviem de qüestió. Construir habitatge a Catalunya és avui molt més car que fa 30 anys. Segons els promotors, el cost d'un edifici plurifamiliar s'ha disparat un 231% des del 1996 fins al 1.650 euros per metre quadrat. Ricard Jiménez, bon dia.
12: Bon dia, Montse. Això vol dir que aixecar un pis de 100 metres quadrats ja supera els 164.000 euros abans de comptar el preu del sòl. El sector

0: Contribueix als darrers creixements a les conseqüències de les guerres. Xavi Vilajoana és el president de l'Associació de Promotors i Constructors.
1: Això, òbviament, no ajuda a que els costos de construcció ja no solament baixin, sinó que no augmentin, no? I això és quelcom que el sector en si mateix poca cosa hi pot fer.
0: Tot i això, la construcció viu un bon moment, amb prop de 278.000 treballadors, la xifra més alta des del 2010. Mentrestant, la demanda continua creixent. Al maig es van signar més de 7.500 hipoteques a Catalunya, un 9% més que fa un any, i l'import mitjà dels préstecs ja supera per primer cop els 200.000 euros.
2: El trasllat provisional de l'Escola Judicial de Vallvidrera a la Ciutat de la Justícia de Barcelona ja és un fet. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el director del centre formador, Francisco Segura, han signat l'acord que permet a l'escola ocupar la setena planta de l'edifici D. A partir del setembre, l'escola judicial hi desenvoluparà la seva activitat docent mentre duen a terme les obres de rehabilitació.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
6: Bon dia. Joan Laporta torna avui a Barcelona després de viure en directe la final del Mundial a Nova York. El president blaugrana té diverses carpetes obertes a sobre de la taula. Per començar, la presentació d'Adeyemi, un cop s'oficialitzi el seu fitxatge pel Barça. També s'està pendent dels moviments de Julián Álvarez i els seus representants amb l'Atlético de Madrid els propers dies. L'Espanyol jugarà el segon amistós de pretemporada aquesta tarda, a 8:15 al Municipal de Peralada contra el Pau Futbol Club de la segona divisió francesa. El català Àlex Palou suma la seva cinquena victòria de la temporada a l'IndyCar al circuit de Nashville, refermant el seu liderat.
2: En cultura, el creador de Sherlock i productor de Doctor Who, Steven Moffat, i la productora de Mr. Bean, Sue Bertus, seran els principals convidats internacionals de la 13a edició dels Serializados, el Festival de Sèries de Barcelona. El certamen se celebrarà del 19 al 28 d'octubre en diversos espais de la ciutat, com el CCCB, els cinemes Movie Aribau, la sala Fenomen Experience i Casa Cupra. I més coses, sàpiguen que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip d'unes 500 persones per rodar la versió amb actors reals de la pel·lícula Enredados, inspirada en el conte de Rapunzel.

0: Más de uno. En Onda Cero.
1: Onda Cero Barcelona. La radio que t'escolta.
2: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o Mundiauto.com.
4: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
5: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, amb presència de pols en suspensió, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures se mantenen avui amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Lleida, Girona, Barcelona i a l'interior de Tarragona. És el nivell taronja perill important a la depressió central i al Pirineu Lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component est al litoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
1: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. Ondacero.es/Catalunya.

0: Cuando una compañía de seguros te suba el precio, aunque tenga todos los seguros con ellos, solo puedes decir una cosa. Y es que qué, repetid conmigo, que qué, eso es. Así que sabéis que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: Más de uno. En Onda Cero.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Estoy seguro de que más de uno tiene un coche y una casa.
4: Pues si juntan sus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorran seguro. Y además ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. ¿Qué te parece, tipo directo?
3: A más de uno le interesa, segurísimo.
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: ¿No te has enterado? En Aflelu, este verano, no hay dos sin tres.
6: ¿Tres gafas? Increíble.
5: Este verano con Chin Chin, llévate dos gafas más por un euro más. Con Aflelu, acierta seguro. Solo hasta el 31 de julio. Ver condiciones.
7: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
8: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. Aborda la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
9: Todos sabemos que cuando los padres fallecen, heredan los hijos, pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas, y de ello va a depender de cómo hayas redactado tu testamento. Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
10: Son missatges de María Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96 bufeterojas.es.
11: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
12: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
7: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
13: Avui coneixem el grup MIFAS.
14: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social.
13: Per conèixer millor el grup MIFAS podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
13: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
15: MIFAS va néixer l'any 1979. Va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
7: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
16: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
1: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.

0: Y en tu cero, en tu Soria querida, se han quedado en 8,3.
1: ¿Qué hacemos aquí?
0: Eso digo yo.
1: Hernández, ¿qué hacemos aquí?
0: Pues yo sabré lo que voy a hacer.
1: ¿Qué?
0: Déjate.
1: Venga, hala,
0: adiós. Adiós.
1: Hasta mañana.
2: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
3: Hay momentos que unen a todo un país. España ha ganado la final. Y este sueño lo hemos compartido todos. Verisure, nuestra estrella protege. La de la camiseta de España nos une. Enhorabuena, España. Hoy la historia también es nuestra.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
6: Este verano escucha las mejores series de ficción en Onda Cero Podcast. Los Perseguidos.
7: Chavales, que se nos están echando encima, ¿eh?
8: Señor ministro, ¿qué puede decirme de Zoran Lazic? En el mundo del crimen organizado se le conoce como el vampiro de Nice.
6: Retornados.
9: Mi nombre es Nolasco Almeida, director médico de la misión Orfeo 1.
10: Nunca dibujé espirales ni creo en lo que dijeron los retornados.
11: ¿Qué fue lo que vieron, Almeida?
6: Desierta sangre.
12: No estás bien. No quiero que hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Solo tú y yo sabemos lo que hiciste.
13: Me están acusando de homicidio. ¿Creen que yo las maté?
6: Dama Blanca.
14: Esa Dama Blanca no existe más que en la imaginación de Lucas. Y ahora en la tuya, Aurora.
6: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
15: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
16: Bon dia, festa grossa i a Madrid i bany de masses pels campions del món. Més de 2 milions de persones van sortir al carrer per homenatjar a la selecció espanyola de futbol, que es va proclamar brillantment campiona del Mundial 2026. Al matí, els jugadors i els tècnics de la Roja van visitar els palaus de la Zarzuela i de la Moncloa i per la tarda van fer una rua pels carrers de Madrid que va finalitzar a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari i on es va fer el fi de festa amb el Parlament dels jugadors i del seleccionador Luis de la Fuente. La FIFA ha anunciat que obre un expedient a la selecció argentina per investigar les agressions i el comportament violent d'alguns dels seus jugadors i de l'auxiliar tècnic Roberto Ayala després de la final del Mundial contra Espanya. Leo Messi, però, ha felicitat a la selecció espanyola pel títol aconseguit en una publicació al seu perfil d'Instagram, on també admet que els hi costarà recuperar-se de la derrota que van patir en la final, tot i que ell es queda amb l'ambient dins del vestidor i els bons moments viscuts durant el torneig amb remuntades èpiques incloses. El Barça s'entrena hores d'ara en la que és la segona sessió preparatòria de la setmana, ja amb la presència del Ronald Araujo, que va estar al Mundial amb Uruguai, tot i que no va poder jugar en estar lesionat. A les properes hores s'espera que el club blaugrana anunciï el fitxatge de Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund. Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada. L'equip de Manolo González s'enfrontarà a 8:15 de la tarda al Pau Francès, al camp de futbol municipal de Peralada. Avui es reprèn el Tour de França després de la jornada de descans d'ahir amb la disputa de la 16a etapa, una decisiva contrarrellotge individual de 26 km entre Evian-les-Bains i Thonon-les-Bains, que inclou un port de segona categoria. L'eslové Tadej Pogačar sortirà de líder amb 5 minuts d'avantatge sobre el segon, el belga Remco Evenepoel. I Pau Lavadosa va perdre la final del torneig de Yassi a Romania en caurà contra l'egípcia Mayar Sherif. La tenista de Begur perdia 4-6 i 0-4 quan es va haver de retirar amb molèsties físiques. Malgrat aquesta derrota, Badosa torna a estar entre les 100 millors tenistes del món. Concretament, ocupa el rànquing de la guita al lloc número 93.
15: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
1: Avui a la ciutat parlarem sobre una malaltia minoritària que pot trigar en ser diagnosticada fins a 10 anys. En temps de la Ciutat Solidària coneixerem Corre Solidaris, una associació que uneix l'esport amb les causes més justes. També tornarem a parlar amb l'Enric Luzán. Potser ara no recordeu qui és, però si us diem que és l'enginyer d'Esplugues de Llobregat que està fent la volta al món a peu, segur que sabeu de qui estem parlant. Avui tornarem a parlar amb ell per saber en quin punt del seu viatge es troba. Acabarem, com cada dimarts, parlant de literatura, avui amb la Raquel Duran. I tot plegat, sense oblidar-nos, com sempre, de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
15: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: Más de uno Madrid.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimarts 21 de juliol i a la ciutat volem parlar sobre una malaltia minoritària que afecta una de cada 100.000 persones i que pot trigar fins a 10 anys en ser diagnosticada. Estem parlant del CIPO, o pseudoobstrucció intestinal crònica. Ara, una doctora de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha anat fins al Parlament Europeu per reclamar millores en el seu diagnòstic i tractament. De seguida parlarem amb ella abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo. Què tal? Bon dia.
2: Home, què tal? Bon dia. Bona hora. Que bé saludar a aquesta hora.
1: Home,
2: tant d'hora.
1: Doncs sí. Ahir és que estàs molt enfeinat.
2: Sí.
1: Tant que bé que estàs
2: aquí
1: al principi del
2: programa. L'estudi una altra vegada.
1: Sí? Te'n recordaves com era?
2: Que hi ha per aquí.
1: Sí.
3: Sí, hi ha
1: una. Però avui només has vingut a saludar, vull
2: dir. Només vinc a saludar la família, que la família no se la va saludar prou ahir i avui he vingut a fer un acte de presència, però puntual. És una aparició que he de dosificar per mantenir el misteri fins...
1: Va, però que no vols treballar gaire i no vols venir aquí a l'estudi.
2: Treballar. No fer antena, però ja dilluns que ve se sabrà tot.
1: No, ja se sap, carinyo.
2: S'es confirmarà tot.
1: Divendres se sabrà tot. Montse Valls, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
5: Bon dia. Clàudia
1: Moreno, bon dia. Doncs molt bé, nois. Vas molt corporatiu, a més, Roberto.
2: Home, és que jo, vamos, més corporatiu que jo, no hi ha ningú en aquesta casa.
1: No. És que vas amb una samarreta verda, Onda Cero, eh?
2: Sí, vull dir, em falta un logotip a l'esquena, que el porto al cor.
1: Oh, això sí, això sempre, això, mira, això sempre.
2: I el Lluís Solís Roca, aquí al darrere del vidre, que també és un senyor que porta la... Ell porta el taronja d'Europa FM, i jo porto més el verd d'Onda Cero.
1: Sí. No et farem treballar. Vale, relaxa't, gaudeix de totes les accions que tenim preparades.
2: Sí,
1: no faràs ni la pregunta del dia.

0: ni la cançó,
1: no,
0: ni...
1: No, puc contestar la pregunta com a mínim?
0: Sí, home, sí, això sí.
2: Miriam, però... parla amb el Gavi, a veure si em fa el mateix amb mi. Informatius.
0: Gabriel Figueredo, des d'aquí una petició de la Montse Valls. No, home, l'última setmana...

0: lletra profunda, profunda.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: Però no estava... Xequi, es diu la cançó.
1: Sí, sí, sí. Ja veig que la coneixes, del,
0: ah,
1: cantant,
0: sí?
1: Del cantant de reggaeton, Daddy Yankee.
0: Però no ha sonat la paraula que havíem d'escoltar, no? Que està relacionada amb el tema.
1: Bueno, el tema, en aquesta cançó, el cantant porto-riqueny repeteix la paraula shakey, shakey, que fa referència al twerking, un moviment de malucs que, segons la cançó, acaba provocant un
0: terratrèmol,
1: com estan dient ara de fons. I, bueno, però la notícia d'avui no va sobre la música que fa moure el terra, no? Sinó una celebració de la celebració de milers d'aficionats de la selecció espanyola que durant la final del Mundial van sacsejar literalment el terra. Però no de l'estadi de Nova York, sinó del territori espanyol. I és que, segons dades del CSIC, els sismòmetres de tot el país van registrar 3 pics de vibració durant el partit d'Espanya contra l'Argentina.
0: Què has dit? 3 pics de què?
1: De vibració.
0: Ah, entes... Val, val.
1: Què havies entès?
0: Una altra cosa.
2: Però si ha dit vibració...
0: Sí, sí, sí, sí, entès.
1: De shakey, shakey. Doncs en el cas de Barcelona, els sismògrafs van registrar moviments, sobretot a Santa Coloma de Gramenet i a Sabadell.
0: Molt bé, és a dir, a Santa Coloma de Gramenet i a Sabadell és on hi ha els espanyols de debò.
1: Clar que
0: sí. Els que més vibren en Espanya.
2: Perdona, o els amants del futbol. Deixa't de politiquer. No, els amants del futbol.
0: És broma.
2: Que tu no vas veure el partit i això és imperdonable.
0: Que no se m'enfadin els del poble del costat.
2: Home, clar. Bueno, van vibrar.
1: Doncs es veu que en aquests pobles que tenen tan aficionats a la selecció espanyola...
0: Ciutats, perquè són ciutats molt importants.
1: Sí.
2: No el deixarà acabar avui.
1: Doncs va haver-hi 3 moments en el que... en què va haver-hi aquests pics de vibració, de shakey shakey, i el primer va coincidir amb el gol de Ferran Torres.
0: Just
1: el
0: segon, com jo.
1: El segon va ser amb el gol anul·lat de Nico Williams,
0: també,
1: i el tercer, el més intens de tots, va arribar quan el Xulet va pitar el final del partit, i la gent, bueno, va ser un moment apoteòsic on la gent va estar cridant i celebrant que havia guanyat la selecció espanyola.
2: Tu et vas enterar, no, que vam
0: una
2: guanyar?
0: Una manera de cridar, jo. No havia cridat mai amb anys.
2: Però et vas enterar que vam guanyar
0: sí.
2: L'endemà, no?
1: Bueno, doncs...
0: No, me'n vaig assabentar aquella nit i dic, esclar, que és veritat.
2: Que és Sant Joan, que tiren petards aquí.
1: Doncs segons els experts d'aquest fenomen li diuen sismicitat antropogènica, però pels aficionats del futbol es tracta de passió pel futbol.
0: He de dir una cosa, que és que un altre cop, una vegada més, jo que, vull dir, aplaudeixo totes les empreses de pirotècnia que treballen a Catalunya i al món sencer. Ara, no cal que el dia que guanya el partit el qui sigui...
2: Però clar que sí, la gent està...
0: Els gossos tornin a abordar tota la nit.
2: Van tirar 3
0: petards,
2: la gent està de celebració. És que, ostres...
0: Estic en contra dels petards.
2: Podem celebrar la vida, també?
0: Sí, i tant, però es pot celebrar sense petards.
2: Mira, no sé... Bueno, però si crides també espantes despertes els nadons.
0: Clar, hi ha molts llocs on ja no fan focs d'artifici, fan drons... M'entens?
2: Com no, sí.
0: Com ho van veure aquí per la Sagrada
2: família.
0: Família.
2: Sí, sí.
0: Doncs se faci una altra cosa. Petar sense soroll, ho fan les pirotècniques, ho fan això.
2: Però els van entrevistar aquí.
3: Anava a dir en
2: Patraca. Sí, i tant, i tant. I de fet, tenien petards de més silenciosos pel Mundial i aquestes coses. Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: Vinga, doncs aquest és la cançó del dia, aquest terratrèmol que m'ho ocasiona a tots amb el gol del Ferran Torres. T'agrada el Ferran Torres?
0: Ui, m'encanta.
2: No li poses ni cara.
3: Ferran, no.
0: I sí,
3: Ferran, li poses cara.
0: Maca, que li poso cara. I a més, té una cançó, li han fet una cançó ahir. He vist al Twitter un senyor britànic que li ha fet una cançó.
3: Ah, sí?
2: M'han fet moltes durant el Mundial, eh?
0: Ah,
2: i aquesta és exclusiva a Ferran Torres.
0: Sí, sí, sí.
2: O és o Ferran o
0: no,
2: Ferran.
0: No, el senyor aquest
2: Ferran.
0: Britànic...
2: Que no ho heu comentat. I...
3: No,
2: a casa meva no parem...
3: Està ple,
2: clar, a casa meva no parem de dir-ho.
0: Vosaltres és un noi així com Rosset, una mica castany.
2: Qui?
3: És guapo, és guapo.
2: Qui? Qui és Rosset?
0: A veure, jo he vist ahir un vídeo d'una cançó...
2: Carinyo,
3: el Rosset és el Daniol.
2: El Ferran Torres és més moreno que tu.
0: Ja ho sé, dic, el senyor que canta, que li canta aquesta cançó, Ferran Torres, és un noi britànic, Rosset, així com castany, com de peix bullit, i li canta... I li diu unes coses, li diu, bueno, vull fer això, vull fer allò, vull fer allò de més enllà.
2: Bueno, per què tu veus, bueno...
0: No, vaig obrir Twitter i va sortir coses... això. Va buscar la cançó de Ferran Torres.
2: En fi, vinga, te'n recordes que teníem un repte amb el Gerard?
0: Ah,
2: que havia de buscar, home, cada dia. Però clar, ara ha marxat.
0: Heu trobat una cançó que parles de la calor.
2: Cada dia.
0: I,
2: bueno,
0: i ho ha complert bé, vull dir, ho ha...
2: Sí. Ho ha complert superbé. Però ara, com que no hi és... Hem buscat substitut.
3: I soc jo.
2: Que és la Montse.
0: Sí. Bueno, és que la Montse, més cançons que la Montse, no escolta ningú.
2: I avui ha pensat una mica en tu, la Montse, em sembla.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: És que la Montse m'estima moltíssim, jo ho sé. Jo a ella, clar.
3: Doncs sí, Robert, perquè... És que, imagina't...
0: Posa Sony i Selena avui?
3: No.

0: Oh,
1: l'hem posat dues vegades ja en aquesta secció.
0: Anem molt més enrere. Anem al 1965, Robert.
2: 65. Ah, què pot ser?
0: Qui pot ser?
2: Eva Maria se fue. Un rayo de sol.
1: Però ha de portar la paraula calor.
2: Calor. Calor, calor.
1: Mm. És una de les que t'agraden molt a tu, eh? Aquesta
2: que parli de calor. El Cristo de Palacagüina no parla de calor. El Cristo de Palacagüina no parla de calor.
1: Cristo de Palacagüina.
2: Parli del calor.
1: Porta el títol,
2: a més. De verano?
0: No, va, si vols escoltem,
1: sí, sí,
0: la reconeixeràs, jo crec.
1: Oh, home.
3: Que calor en
2: ai, m'encanta. És Concha Velasco.
3: Es imposible de matar.
1: Ja sabíem, Montse, que estaria encantada.
2: La gran Conchita Velasco, quan encara era Conchita Velasco.
1: Sí,
2: eh?
0: Sí, sí, doncs és un tema, atenció, del 22 d'abril del 65.
2: 22 d'abril va treure aquesta cançó?
0: 22 d'abril del 65, o sigui que té 61 anys i pico aquesta cançó. És fort, eh? Doncs dins la va treure dins del seu àlbum Les Canciones de Conchita Velasco. Aquesta cançó és una oda als dies d'estiu a la ciutat i ho fa d'una manera que només escoltant la música ja notem aquest ambient sufocant. La lletra ens descriu com la calor afecta en el dia a dia, des de la incomoditat de la roba fins al desig de trobar un lloc fresc. I amb tot, la cançó també té un to optimista, romàntic i sensual que li sap donar a la cantant i que ens recorda que, tot i que la calor pot ser difícil de suportar, també pot ser una excusa per gaudir dels petits plaers de la vida, com passejar per la platja.
1: Home, i tant, és que... Però que sensual la canta. Sí.
2: Bueno, és que, a més, he de dir que quan va estar... Quan va estar aquí a l'estudi a la ràdio, a part de que tenia 80 anys ja i es va aixecar a ballar la xica Yeye, estupenda, amb bastó, i es va aixecar a ballar. Ella té, o sigui, a part de la xica Yeye, que tothom la reconeix, i Mamá Quiero Ser Artista, té aquesta cançó que és super reconeixible i després aquestes dues cançons, la que calor i Les Xiques de la Cruz Roja, que m'encanta també.
1: Que no has cantat mai en aquest programa,
2: mai,
1: Les Xiques
2: mai.
1: De la Cruz Roja.
2: Les Xiques de la Cruz Roja.
0: No la coneixia jo, així que...
1: No, doncs l'ha cantat.
2: Doncs escolta'm, te l'has de buscar, hi ha una pel·lícula.
1: Hi ha una pel·lícula, sí, aquest estiu has de veure aquesta
0: que són, deures, deures.
2: Són tres xiques...
1: De la Cruz Roja, sí.
2: Que van demanar, abans la Creu Roja, no sé si ho fa ara encara, demanàvem unes... com es diu això? Guardioles al carrer. Llavors les xiques de la Cruz Roja són les que anaven amb la guardiola demanant fons per la Creu Roja.
0: Molt bé.
1: I ara no et posis gelós.
2: No?
1: Perquè sé que t'enfadaràs.
2: Jo gelós?
1: Sí.
2: Perquè... Bueno, a veure, ahir se'm va dir una cosa que ja he començat a gestionar. Què? No hi haurà negociació.
1: Ah, vale.
2: Paraula de cançó seguirà ostentant el títol d'aquesta... La confecció d'aquesta secció, na Montserrat Valls Navarro i en Robert Calvo Molina.
1: Jo no he dit res al respecte.
2: Bueno,
0: Roberto Carlos, no et preocupis.
1: Bueno, de moment t'hem substituït, carinyo.
2: Ah, sí? Bueno, sí. Ja hem substituït d'aquí 20
1: dies. No, t'ha substituït una persona.
2: Ah, sí?
1: Sí, la Clàudia.
2: Sóc insubstituïble, Clàudia.
1: La Clàudia t'ha substituït a la pregunta del dia.
2: Ah, molt bé.
1: Que, de fet...
2: A més, et deus estar guanyant. T'he de dir una cosa. Ja t'ho hauria de dir la Míriam, com a directora d'aquest programa. L'audiència d'aquest programa és molt exigent i a la vegada és molt amorosa. Vull dir que quan acabis la teva estada aquí, ploraràs de tot el que t'estima la gent que t'haurà enviat missatges durant tot el mes d'agost. Ja veuràs.
1: Per cert, Clàudia, estic pensant, no hem parlat de la pregunta del dia avui. Has tirat pel dret?
0: Sí, sí, sí.
1: Ha fet, la Clàudia no necessita ningú.
0: No ha demanat permís.
1: No, ara està pensant, sí, no he parlat.
0: No, però jo ja...
2: No pateixis, que a partir de dilluns...
0: Ho he vist allà sense fer i dic, bueno...
2: A partir de
1: dilluns 27... No, ho has de fer tu, però el tema, sort que no ho hem preguntat gaire, aquest tema... Mira la Clàudia.
2: A partir de dilluns 27 no pateixis que decidiré jo.
1: No, és decidirà programa. Tot al Robert.
2: No.
1: Vinga, què preguntes avui a l'audiència,
0: vale,
1: Clàudia?
0: Avui m'ha fet molta il·lusió el dia internacional que és, per tant, avui sí que l'aprofitem.
1: És Santa Daniela avui, haig de dir.
0: Aprofito. Ai, felicitat, Daniela. A cosina,
1: i Daniel. I Daniel.
0: I Daniel també
1: clar,
0: tinc.
1: Clar.
2: Ah, tenim un oient, el Daniel de Pineda de Mar.
1: Sí, doncs felicitats a tots els Daniels i les Danieles.
0: Doncs pues, avui 21 de juliol és el Dia Internacional del Gos.
1: Mira, gos! Jau, jau!
0: És una jornada que serveix...
1: Mira, s'ofega per fer la tonteria.
0: És un dia que serveix per reivindicar el paper que tenen aquests animals a les nostres vides, però també per conscienciar sobre l'abandonament i fomentar l'adopció responsable en lloc de la compra. Cada cop hi ha més llars amb gos i, de fet, a Barcelona hi ha prop de 175.000, una xifra que demostra que per molta gent són un membre més de la família. I per això avui volem
2: tens
0: preguntar...
2: Tens de gos, tu?
1: Espérate, és que no la deixes acabar, la nena.
0: Avui vol parlar, avui vol parlar.
2: Així, així a partir de la setmana que ve.
1: Que no has parlat amb ningú durant tot l'estiu, no, no. Estava sol.
2: Estava sol a casa.
0: Bueno, avui volem preguntar si teniu gos, com es diu, quina raça és, i si no en teniu, pues, si teniu alguna raça preferida. Com sempre, ens ho podeu explicar amb una nota de veu al 676-760908.
1: I atenció, perquè aquesta setmana ja sabeu que les vostres respostes venen amb regal, i és que si no sabeu què fer aquest estiu amb la família, l'Espai Immers a Barcelona ens ofereix un pla que no us voldreu perdre, us ho ben asseguro. Fins al proper 2 d'agost us conviden a gaudir de Balloon Story, una experiència que ens porta a recórrer diferents universos creats amb, atenció, més de 600.000 globus reciclables. Podreu veure figures gegants, sales plenes de color, espais interactius, llums i els millors escenaris per a les persones que us agrada tant fer-vos fotografies i deixar-vos emportar per la imaginació. Una opció perfecta per als més petits de la casa, però també per deixar sortir el nen que tots portem dintre. Si voleu optar alguna de les entrades que tenim disponibles, doncs ja sabeu que només heu de respondre a la pregunta del dia amb una nota de veu al 676-760908. Avui ens parleu de la vostra mascota.
2: Fins quin dia és això que acabes d'anunciar?
1: Fins el 2 d'agost.
2: D'agost.
0: Oi.
1: Ja pots marxar quan vulguis, sí, vull dir, que no cal.
2: Jo em quedo aquí tota l'estona, si vols, fins
1: jo pensava,
2: les dues.
1: Jo pensava, no, s'hauran acabat els acudits dolents perquè no està el Gerard, doncs clar. No, ara ve el Robert.
2: Clar.
1: Montse Valls, tu ets amant dels gossos.
0: Sí, soc amant dels animals en general, amant dels gossos. També és que a casa meva hem tingut sempre gos, vull dir, fins fa molt poc, sí. Jo he passat 27 anys de la meva vida amb gos a casa. Ara m'estic acostumant a no tenir-ne, perquè fa uns mesos vam haver de dir-li adéu a la vella, però això, a casa n'hem tingut dos, la nana, la vella, increïbles, les dues eren adoptades, que ens les vam trobar pel carrer, i la veritat és que són un motiu d'alegria, a mi m'encanten, no sé.
1: Us aniré preguntant durant el programa a la resta, però vull saber què en pensa l'audiència. Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
0: Som-hi.
1: I comencem explicant que investiguen la mort per apunyalament d'un home al passeig marítim de la Barceloneta, aquí a Barcelona.
0: Segons les primeres informacions, la víctima havia trencat una ordre d'allunyament respecte de la seva exparella i s'havia presentat al lloc on era la dona. Els Mossos d'Esquadra havien rebut l'avís d'una discussió poc abans de les 4 de la matinada i quan les patrulles han arribat han localitzat l'home greument ferit per arma blanca. Efectius del sistema d'emergències mèdiques l'han traslladat a l'Hospital del Mar, on ha acabat morint. Fonts policials apunten que el presumpte agressor seria una persona que es trobava amb la dona en aquell moment. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: Expliquem també que el jove de 18 anys detingut per la mort violenta d'una veïna de 75 anys a Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
0: Segons els Mossos d'Esquadra, la previsió és que la compareixença davant del jutge no es produeixi fins demà dimecres o fins i tot fins dijous, mentre continuen els interrogatoris per aclarir les circumstàncies i els motius del crim. Recordem que la víctima va desaparèixer dissabte al vespre quan va sortir a passejar el gos i hores després el seu cos va ser localitzat en un camp de panís proper a l'entrada del municipi amb signes de mort violenta. Davant la commoció que han provocat els fets, l'Ajuntament de Soses ha fet una crida a respectar la intimitat de la família, especialment coincidint amb el funeral de la víctima, i ha demanat evitar la difusió de rumors o informacions sense confirmar mentre la investigació continua oberta.
1: Acabem explicant que unes 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana.
0: Són xifres que dona el Departament de Salut i són una mica més baixes que les de la setmana passada. Hem passat de 9,37 pacients atesos per cada 100.000 habitants a una ràtio de 8,17. Les persones de més de 80 anys i les que tenen entre 15 i 44 anys són les que presenten taxes més altes. Dels que hi han anat, la majoria ho ha fet per insolacions i cops de calor i, en segon terme, per deshidratació. Entre el 10 i el 13 de juliol, dies corresponents a la tercera onada de calor d'aquest estiu, es va assolir el pic de casos.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: En aquest programa hem parlat en moltes ocasions de malalties minoritàries. Avui us volem parlar d'una que afecta a una de cada 100.000 persones i que, tot i que és devastadora per a qui la pateix, el diagnòstic pot arribar a trigar entre 5 i 10 anys. Estem parlant de la pseudoobstrucció intestinal crònica, o CIPO. Ara, fa uns dies, la doctora Carolina Malagelada, que és metge de la Unitat de Motilitat Digestiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha visitat el Parlament Europeu per reclamar una estratègia comuna que millori el diagnòstic i l'atenció als pacients. Doctora, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.

0: Per arribar al diagnòstic, cal una manometria gastrointestinal i aquesta prova només es fa aquí, en aquest Hospital Universitari Vall d'Hebron, en tot l'estat. Com a centre de referència, a través del programa CIFCO, rep un pacient cada setmana per realitzar la prova i tracta a 47 persones. Una d'elles és la Núria González, que també està avui amb nosaltres. Núria, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doctora, comencem pel principi. Què és exactament la pseudoobstrucció intestinal crònica i quins són els seus símptomes?
1: Mira, la pseudoobstrucció és la forma més greu de trastorn motor del budell. Això què vol dir? Pues és una malaltia que afecta els moviments de l'intestí. Bàsicament, de simplificada, és com si l'intestí estigués paralitzat i, per tant, no pot fer bé la seva funció.
0: Un dels principals problemes, com deia, és el diagnòstic, que pot trigar entre 5 i 10 anys. Per què triga tant?
1: Bé, el problema és que, com totes les malalties rares, doncs, costa pensar-hi, no? Diguéssim. I els símptomes que tenen els pacients i els signes també a les proves, sembla que tinguin una cosa que es diu una obstrucció mecànica, no? Una obstrucció intestinal que potser tots coneixem, no? Que pot passar per molts motius, una obstrucció convencional, i això és el que sembla que tenen. Però realment no hi ha res que estigui tapant el budell. El que està passant és que el seu budell no es mou i sembla que tingui una obstrucció, però no la tenen, i d'aquí el nom pseudoobstrucció. I això fa que aquests pacients durant molts anys s'estigui buscant com una causa d'obstrucció i que no es troba, no? I fins que no troben un metge o algú que pensa que potser és una pseudoobstrucció a vegades.
0: Núria, no sé si aquest va ser el teu cas, si van trigar tant a diagnosticar-te.
2: Doncs sí, la veritat és que jo ja de ben petita ja patia de dolor abdominal i bueno, ja d'adolescent vaig començar a anar a metges, digestòlegs, però no em deien el què. Em deien que tenia gastritis. Després, una miqueta més gran, em deien que era l'estrès de la feina, però no sortíem d'aquí. Fins que bueno, una doctora va veure la quantitat de proves que m'havia fet i em va derivar a Vall d'Hebron, i aquí va estar la solució. Uh-huh. El meu problema, que em van diagnosticar la pseudoobstrucció.
0: I com ha canviat el teu dia a dia des d'aquell diagnòstic aquí al Vall d'Hebron?
2: A veure, aquí a Vall d'Hebron m'han anat fent un seguiment. Moltes vegades amb la medicació pues, me n'he sortit prou bé, tot i que de vegades pues, ja tinc crisis que costa més que el budell es torni a posar en marxa, però sí que d'alguna manera m'afecta el dia a dia, perquè com no saps mai el que farà el teu budell, si anirà per anar rastreta o anar al contrari, doncs et fa, no saps mai el que et trobaràs. I sobre la marxa has d'anar veient pues, la medicació i cuidar-te molt. Mm-hmm.
0: Perquè, doctora, quins són els efectes que té aquesta malaltia en els pacients?
1: Bé, tal com deia la Núria, primer són símptomes habitualment diaris, no? Molèsties que fan que, doncs, que la qualitat de vida baixi molt. I potser el més important és la dificultat per menjar, perquè doncs això, com estem en una situació molt similar a una obstrucció, doncs el menjar costa molt i habitualment aquests pacients entren en una situació de malnutrició. Uh-huh. I sovint necessiten inclús una ajuda de nutrició artificial, no? És una nutrició que administrem per la vena, perquè l'aparell digestiu no funciona i, per tant, els hi donem una alimentació endovenosa.
0: Dèiem, doctora, que ara fa uns dies que visitava el Parlament Europeu precisament per donar a conèixer aquesta malaltia i intentar que millori el diagnòstic. Com va anar?
1: Bé, aquesta reunió va ser interessant, no? Ens vam trobar amb polítics allà del Parlament Europeu. Érem un grup d'experts de diferents països europeus. Hi havia un representant d'Alemanya, d'Itàlia, de França. Bueno, érem un grup d'unes 10 persones, experts en FIPO. I el que vam reclamar és, en primer lloc, un registre europeu de pacients, no? Perquè al ser una malaltia tan rara ens hem d'ajuntar i fer grups grans de pacients per realment aprendre, no? I avançar i poder fer recerca. I després l'altra cosa que es va demanar és facilitat perquè els medicaments que estan disponibles en un país europeu també el puguin

0: estar amb un altre, no? Perquè a vegades passa pues, això, que els nostres col·legues italians, per exemple, no poden fer servir determinat medicament o nosaltres no podem fer servir determinat medicament que sí que està disponible a un altre lloc.
1: Clar, no sé si l'objectiu també era que molts més centres facin aquesta prova diagnòstica.
0: Això serà molt difícil, no? Perquè és una prova que el cert és que és complexa. Nosaltres fa molts anys que la fem, requereix experiència. És una prova que és tot un dematí i ocupa una part de la nostra unitat. I no són tants pacients. O sigui, crec que potser el més important és que es conegui que això és un centre de referència per fer aquesta prova i que els pacients arribin, no? Perquè a vegades passa que veiem pacients que porten això, el cas de la Núria, no? Molts anys donant voltes i no s'ha plantejat derivar el pacient per fer la prova.
1: Quina creu que és la primera decisió que haurien de prendre els governs al respecte?
0: Clar, jo penso que el primer és potser millorar aquest circuit de referència, no? De que es conegui molt bé les malalties que requereixen enviar a un centre específic, no? Del territori nacional. Això seria on ens podrien ajudar més.
1: Núria, a vegades pensem que el menjar doncs, només és una font d'alimentació, de nutrició, però a la nostra societat és molt més, no? Com ha afectat aquesta malaltia en aquest aspecte a la teva vida?
2: Sí, a veure, jo en aquests moments em puc anar alimentant per boca, però sí que és veritat que quan tinc una crisi, una recaiguda i tinc la seva obstrucció, doncs automàticament deixes de menjar perquè no tens gana. Clar. Aleshores, tinc el recurs que em van donar nutrició aquí a Vall d'Hebron, que és l'alimentació parenteral per via, anar-me mantenint, perquè cada vegada que tens una recaiguda i no pots menjar, doncs almenys saps que tens un mínim d'alimentació al cos.
1: Clar, doctora, en aquest sentit, no sé si també és necessària un suport psicològic, no? Perquè, com dèiem, en la nostra societat, doncs, lamentablement, moltes actuacions, interactuacions socials giren al voltant del menjar.
0: És així. A veure, el suport psicològic jo penso que és individualitzat, no? Cada pacient és diferent. Hi ha persones doncs, que potser sí que el necessiten, altres que no tant, però sí que és cert que el menjar està molt present en el nostre dia a dia. I per això sempre intentem que els pacients puguin menjar alguna cosa, no? I els animem a menjar alguna cosa a tots els àpats, si poden, però habitualment és poc, no? Perquè la tolerància és poca.
1: Per últim, doctora, si no m'equivoco, avui en dia la SIPO no té cura, però no sé si gràcies a la investigació hi ha espai per l'esperança i l'optimisme.
0: Jo penso que sí. El que és molt important és que els centres que ens dediquem a això, que encara que siguem pocs a nivell europeu, ens ajuntem i intentem fer grans grups de pacients i continuem investigant. Ja ho fem i hi ha algunes formes que tenen tractament. O sigui que estem avançant lent, però estem avançant.
1: Doncs ens quedem amb aquesta bona notícia, doctora Carolina Malagelada, Núria González. Moltíssimes gràcies a totes dues per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
0: Gràcies a vosaltres.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Doncs ja sabeu que avui, aprofitant que és el Dia Mundial del Gos, la Clàudia us està preguntant doncs, si vosaltres teniu gos, si teniu gos o qualsevol altra mascota. Ho ampliem,
4: sí,
1: Clàudia?
4: Sí, ho ampliem.
1: Sí. És veritat, m'hi hem preguntat com es diuen els gossos dels nostres oients, segur que molts d'ells tenen gosset o gosseta. Tu en tens, Clàudia?
4: En tinc un, estava desitjant que m'ho preguntessis per presumir-lo.
1: 11 anys ja.
4: 12, aquesta és l'any passat.
1: Ah, que mono. És gosset o gosseta?
4: Gosset.
1: I com es diu?
4: Morgan.
1: Morgan, i això per què?
4: Perquè jo de petita tenia un os de peluts que es deia Morgan, ja d'on surt el nom d'aquest, ja m'he perdut. Però el meu pare li va fer molta gràcia i va dir, bueno, vos diu Morgan o no hi ha gos? I vaig dir, bueno, pues Morgan.
1: Doncs mira...
4: I és un nom, m'encanta, amb personalitat. No conec cap altre.
1: És veritat, Morgan. Morgan. Està molt, molt xulo. Jo tinc una tortuga que es diu Morla.
4: Morla.
1: Morla. No, tu ets massa jove. No has vist La Història Interminable, no?
4: No.
1: Vale. Molt malament, no haver vist La Història Interminable, també t'ho dic. I surt una tortuga gegant i es diu Morla, i d'aquí ve. Vull saber si la nostra audiència té gossos, té animals de companyia, i com es diuen, si és que ens ho volen explicar. A veure què ens estan explicant. Va.
5: Hola,

0: Hola.
1: Nosotros en casa nos encantan los perritos.
0: Muy bien.
1: Adoptamos un perrito en 2010.
0: Muy bien.
1: Que se llama Pepito.
0: Pepita.
1: El cual es adorable, lo queremos mucho. Y nada, que nos encantan los perritos. Feliz día del perro.
0: Doncs feliç dia a tots els gossos. Pepito, em sembla moníssim.
2: Pepito és adorable,
0: sí,
2: és adorable.
0: Sí,
2: m'encanta quan que... els hi posen nom de persona.
0: A mi no gaire. No gaire perquè el meu fill es diu Max i hi ha molts gossos que es diuen Max.
2: Ua,
0: i és
2: Max,
0: una
2: sí.
0: cosa. No. Víctor Lozano, bon dia.
3: Bon dia.
0: És que tu estàs fent a sobre. Què em vols dir del nom del meu fill?
3: Pues podem dir Joaquín, Manolo...
0: El meu fill?
3: Max. Jo,
0: el meu fill?
3: Sí,
0: perquè... Pues si m'agrada Max, per què li haig de posar
3: perquè,
0: Joaquín?
3: Però això està tu que has dit que és nom de gos.
0: No, que...
3: Claudia, ho ha dit ella o no?
0: Que no, que hi ha gossos que tenen nom de persona. No, no tergiverses mis paraules.
3: Hi ha un gat que es diu Pepito, que és viral. No.
0: Ah, sí?
3: Que, sí, sí, sí, que té milions de seguidors.
0: Ai, no,
3: i és molt interessant mirar-ho perquè... Perquè quan penja foto i hi ha el típic... Fa el,
0: la penja ell.
3: Penja la foto i tal, i ho fa un comentari i tal.
0: El gat, eh?
3: I, sí, això és el gat. I avui està, fliparies milions de comentaris de la gent. Com la gent està enamorada del gat i les coses que li diuen. Però a les 3 de la matinada et pengen allò... Pepito vuelve a casa. Perquè havia marxat.
0: Hòbitos, ha vuelto Pepito, por fin. Estaven molt preocupats perquè Pepito havia marxat. T'haig de dir que la gent té molt de temps lliure.
3: Massa.
0: I Pepito també.
3: No, Pepito el té molt, perquè és un gat i fa el que li surt dels nassos.
0: Sí, dels bigotis.
3: Dels bigotis.
0: Tu tens mascota o...
3: No en tinc, ara no, m'encanten els animals.
0: T'havies tingut, no, gos?
3: Sí, n'he tingut. No, gos no n'he tingut mai. I és un de les... M'encantaria tenir-lo, però és que és un tema més controvertit del que sembla. Perquè al final,
0: has de mirar
3: sobretot
0: si
3: quan hi ha nens pel mig, es pensen que això de tenir un animal és com un peluix, que quan et ve de gust l'acaricia, li fots quatre carantonyes i ja t'avorreixes i el deixes al sofà, no? I al final, jo amb això vaig tenir una batalla campal constant amb la meva filla, perquè vam adoptar un gat, ja dient-me que es faria càrrec, vull un gatet, es faria càrrec, i que sí, jo, però tenir un gatet no és això, un peluix que quan t'encansa el deixes d'allà.
0: És com un
3: membre, per mi un membre més de la família. És com el teu germà i se l'ha de cuidar perquè aquest gat necessita menjar, que se li canviï l'aigua cada dia, que se li netegi el sorral amb la, per poder fer les seves necessitats en unes condicions adequades, que sí, i no va fotre res. El gat el vam perdre malauradament l'any passat, quan només tenia 4 anyets. D'una mort sobtada. Ostres. Va ser molt dur, va ser terrible arribar a casa i trobar-te-la allà al terra.
0: És que això és el dolent de les
3: una de les coses és així. Primer, perquè has de tenir... Has de poder fer-te càrrec d'ell, és a dir, no pots deixar-ho, ni a mi, jo, per exemple, jo marxava cap de setmana i passava una nit fora, i tot i que els gats ho pots fer, no? Com els gossos que... Jo no vivia amb el gat dels... Tallo, perquè estava tot el dia pendent. I sí que m'agradaria molt tenir un gos, molt, però que si les tens, les de tenir en les millors condicions i poder estar per ell i treure'l de casa quan toca, que pugui...
0: I amb la feina que tenim, doncs, és inviable.
3: Jo, per tenir-ho malament, tancat en un pis, patint, com conec gent que diu, m'agraden els animals, i el teu gos està patint, perquè el tens allà tancat a casa tot el dia, doncs millor que no.
0: Però després hi ha gossos que tenen sort, com el de la Clàudia, que segur que l'estimen moltíssim i el cuiden molt bé.
2: És un mes.
0: És un mes de la família,
3: no,
0: totalment.
3: No, és totalment. Per mi, quan tens un animal...
0: El Morgan ja és un mes de la ciutat.
3: Sí. Jo em vaig trobar de petit, recordo un gat recent nascut que no obria ni els ulls, que la mare jo crec que l'havia perdut por ahí. Me'l vaig agafar, recordo que portava el xandall del Barça i me'l vaig posar dins d'això, i el veterinari em va dir que no sobreviuria, que ni li donava hores, i va viure 14 anys.
0: Què dius? Amb tu?
3: Sí. Me'l vaig quedar i jo no cagava amb el gat d'això. I després, quan hi ha algun... perquè al final la mort forma part de la vida i quan els perds és un puto drama, o sigui, jo l'any passat, jo vam passar fatal. Els estimes tant. I en el cas dels gats, és que els gossos no n'he tingut, no puc parlar res, però els gats és que són tan agraïts, són...
0: Però mira
3: tan...
0: que no diuen això dels gats,
3: Valoren tant les coses, no, és tot el contrari.
0: Que passen
3: una
0: molt de tu.
3: Que va. Jo els gats que he tingut sempre han estat... Si tu els cuides, els mimes, els dones carinyo, estàs per ells t'ho tornen.
0: Parlem d'esports o què?
3: Parlem de gats.
0: Clar, com que s'ha acabat el Mundial, ja està. Ja no hi ha més esports,
3: sí,
0: no?
3: Jo tinc per omplir, vinga, perquè ahir es va liar a Madrid,
0: A veure, aquesta és la secció d'esports. Què fa sonant aquesta noia?
3: Home, perquè les superestrelles van rebre ahir un homenatge als carrers de Madrid.
0: Home, amb aquest bany de massa.

0: els campions del
1: 2 milions, més de 2 milions de persones de fet van sortir al carrer per retromenatge a la selecció espanyola de futbol que es va proclamar brillantment campiona del món. Al matí jugadors i tècnics van visitar els palaus de la Sarsuela i de la Moncloa i per la tarda van fer la, bueno, pues la típica rua pels carrers de la capital d'Espanya que va finalitzar la Font de la Cibeles. Tampoc sé molt bé perquè han de fer la celebració la selecció d'Espanya al mateix lloc on celebra els títols del Real Madrid. Però bé, aquesta seria, aquest és un altre debat. El cert és que hi havia instal·lat un escenari on es va fer doncs, el fi de festa, els parlaments, els quis, els càntings, les fricades típiques d'aquest tipus de...
0: agraden.
1: De celebracions y els parlaments òbviament de jugadors i del seleccionador, del senyor Luis de la Fuente.
2: Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Es un honor para mí poder dirigirles igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo y sobre todo una cosa, no os olvidéis que también lo dije hace dos años. Juntos somos más fuertes.
1: Van haver tot tipus de parlaments, la veritat és que els jugadors entre el que s'havien begut i el cansament que portaven a sobre pel partit, el viatge, a la rua i tot, tampoc és que fos una festa d'aquelles...
0: És que jo ho vaig pensar, devien estar esgotadíssims.
1: Esgotadíssims, sí, sí. Però sí que,
0: són joves, però...
1: Però sí que el capità Rodri, anomenat millor jugador del Mundial, sí. Va tenir un bon detall amb l'heroi de la final, que va donar la victòria a Espanya amb el seu gol, Ferran Torres.
3: Me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo. Muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos.

0: No, Ferran ara no té massa temps per fer vacances i tal, perquè recordem que acaba contracte l'any que ve amb el Barça, sí. El Barça vol renovar, ell té ofertes de fora, veurem què passa amb aquest futbolista. Però sense deixar el Mundial, la FIFA ha anunciat que obre un expedient a la selecció argentina per investigar les agressions i el comportament violent d'alguns dels seus jugadors i de l'auxiliar tècnic Roberto Ayala després de la final del Mundial contra Espanya. Ja ho ha vist tothom, les imatges bastant molt lamentables, dures, deplorables, ja les vam comentar ahir, i com es defineixen per si soles, doncs deixem que la FIFA versi una vegada per totes, fa justícia i castiga aquests comportaments tan lamentables.
1: Doncs sí.
0: Lamentables els comportaments d'aquests jugadors, però també lloable l'acció de Leo Messi, que ha felicitat públicament a la selecció espanyola pel títol aconseguit. Ho ha fet en una publicació al seu perfil d'Instagram, on també admet que els hi costarà molt recuperar-se de la derrota que va patir en la final, però que ell es queda amb l'ambient dins del vestidor i els bons moments que han viscut durant el torneig i tot el que li ha donat aquest campionat, amb remuntades èpiques incloses.
1: I que s'ha quedat amb tota la seva carrera i que és el millor jugador del món, és que ha d'estar feliç.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vinga, Joan Laporta arriba a Barcelona també.
0: Sí, ha arribat aquest matí procedent dels Estats Units, on s'ha fotut allà la vida padre, ha viscut tal...
1: La veritat
0: és que aquesta versió de Joan Laporta amb Manolo Escobar con el Viva España i el, cantant a la Casa d'Espanya i amb el pin de la selecció espanyola, la veritat és que no l'havia vist venir, i m'ha costat pair-ho, però bé, al final cadascú pot canviar de pare durant la seva vida. El cert és que l'arriba a Barcelona procedent dels Estats Units, ha dit que està molt orgullós que 8 jugadors del Barça hagin guanyat el Mundial, i això sí, el més important és que ha confirmat que demà per fi es farà oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que fitxa pel Barça procedent del Borussia Dortmund. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick continua entrenant-se, ho ha fet aquest matí en la segona sessió preparatòria de la setmana, ja amb la presència de Ronald Araujo, que va estar al Mundial a Uruguai, tot i que no va jugar perquè va estar lesionat, però bé, mica en mica el Barça es va posant a punt.
1: Vinga, i d'aquí res, comença la Lliga un altre cop.
0: Sí, comença la Lliga, i l'Espanyol és dels equips que, diguem, està més matinant més a l'hora de jugar partits. Avui disputa, de fet, l'equip de Manolo González el segon amistós de la pretemporada. S'enfrontarà a 8:15 de la tarda al Po francès, al camp de futbol municipal de Peralada. Po. Pau, por, es diu, heu estat assajant tot el matí.
1: Sí,
0: Rafa Bauza, jugador de l'Espanyol, va marcar el primer gol de la temporada de l'Espanyol l'altre dia contra l'Olot i està molt content.
2: Està anant molt bé, estem entrenant bastant, agafant bones sensacions i amb moltes ganes de seguir. Vaig estar molt content, el meu primer gol amb el primer equip de l'Espanyol i a més tornant d'estar fora aquest any. I res, va ser una gran il·lusió i molt content.
0: Més cosetes, avui es reprèn el Tour de França després de la jornada de descans d'ahir amb la disputa de la 16a etapa, una decisiva contrarrellotge individual de 20.

0: síndic de Greuges de Barcelona.
1: El nomenament es votarà aquest divendres al ple municipal. Bon dia, actual síndic de la ciutat, arriba com a favorit després d'haver estat el candidat més elevat per les entitats i la ciutadania. Si obté el suport necessari, continuarà al capdavant de la sindicatura durant 5 anys més.
0: I els veïns de Gràcia han aconseguit finalment la retirada d'algunes activitats de la Festa Major.
1: L'organització ha decidit retirar algunes activitats del programa després de les reclamacions d'un grup de veïns que denuncien l'excés de soroll. La Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat la continuïtat i el model actual de la celebració. La decisió ha obert el debat entre el dret al descans dels residents i la preservació d'una de les festes més emblemàtiques de Barcelona.
0: Expliquem també que el Zoo de Barcelona incorpora un protocol especial per garantir el benestar animal davant els episodis de calor.
1: Entre les mesures hi ha més punts d'aigua, espaços per refrescar algunes espècies, ventilació reforçada als espais interiors i una alimentació adaptada, amb fruita congelada, blocs de gel o granissats. L'objectiu és minimitzar els efectes de la calor extrema i mantenir els animals ben hidratats i en condicions òptimes.
0: Un estudi de l'Institut d'Investigació de Natenció Primària Jordi Gol revela que la perimenopausa afecta el benestar emocional i social de les dones.
1: La investigació conclou que aquesta etapa, prèvia a la menopausa, té un impacte que va molt més enllà dels canvis físics. Moltes dones asseguren sentir més ansietat, irritabilitat, problemes de son i dificultats en les relacions socials i laborals. Els investigadors reclamen donar més visibilitat a la perimenopàusia i millorar l'acompanyament sanitari.
0: Seguim parlant d'estudis perquè un treball liderat per l'IES Global vincula l'exposició a la contaminació atmosfèrica durant la infància amb un major risc de síndrome metabòlica.
1: Aquesta afecció està relacionada amb factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang. La recerca ha analitzat dades de 1.147 infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, Espanya i el Regne Unit.
0: I acabem explicant que ja tenim convidat estrella del Festival Serializados 2026 de Barcelona. Es tracta de Steve Moffat, el creador de Sherlock i Doctor Who.
1: El guionista i productor britànic participarà en la 13a edició del festival, que es celebrarà del 19 al 28 d'octubre. Moffat oferirà una conversa amb el públic i presentarà la seva nova sèrie, Number 10, en una edició que també inclourà estrenes internacionals.
0: Són notícies d'aquest dimarts 21 de juliol.
2: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fa. Avui coneixem Corre Solidaris. És una associació sense ànim de lucre que va néixer l'any 2015 amb l'objectiu de donar suport a través de l'esport a persones i entitats que ho necessiten. Durant aquests més de 10 anys han impulsat curses solidàries i activitats esportives per recaptar fons i tot plegat, com diem, amb una finalitat molt clara, donar visibilitat a les malalties minoritàries i promoure un esport més inclusiu. Per saber més sobre aquesta entitat ens acompanya l'Òscar Santos, president de Corre Solidaris. Òscar, què tal? Molt
3: Hola,
0: bon dia.
3: Hola, bon dia, Maya.
0: També tenim aquí la Eva García, que és membre de la Junta. Eva, què tal? Molt bon dia. Comencem pel principi. Com va néixer l'associació i per què, sobretot?
3: L'associació nació de, com sempre, algo personal mío. Mm-hmm. Es decir, yo tenía una cantidad de peso muy elevada,
0: ¿sí?
3: Solo hacía que trabajar, no fumaba 3 paquetes de tabaco al día.
0: Vaya.
3: Dejé y conocí el tema de dejé de fumar. Ajá. Y conocí el tema del running. Y cuando empecé vi que había muchas cursas que se hacían llamar como solidarias. ¿Sí? Yo tenía ganas de hacer algo solidario, pero normalmente estaban enfocadas a te doy un euro, te doy medio céntimo. Entonces dije, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que conseguir que esas que hagamos primero cursas solidarias 100%, es decir, que las personas participen y la recaudación vaya destinada 100% al proyecto que toque. Y ahí fue el punto inicial, o sea, como mucho de que digo yo de los runners que hay en Barcelona a los 40 años dedicarnos y a cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Y yo ya había hecho muchas cosas en el mundo de la solidaridad, habíamos hecho actividades, pero aquí creamos la asociación Corre Solidaris. Fuimos 3, empezamos de la nada. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos haciendo y fuimos creando lo que hoy en día es Corre Solidaris. Es decir, no simplemente una entidad que genera eventos para que las personas, digamos, recaudemos fondos para

0: tratamos bien. Un tío que está ahí una hora parando el tráfico, no sé qué, pues intentamos que el español nos regale unas entradas, regalaron la bolsa, que esté bien tratado, luego hacer una cena de voluntarios el último, en la final de temporada. Pero la verdad es que tenemos igualmente, por supuesto, que a cualquier persona que nos pueda y que quiera, de otra, que es otra forma de participar, pues por supuesto que lo mismo, la página web que nos diga yo quiero participar.
1: Y todos seréis bienvenidos. Óscar Santos, presidente de Corra Solidaris, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
0: Muchas gracias, Miriam, y también dar gracias a vosotros, porque no es normal que dentro de un medio como la radio pues se dedique un espacio para las entidades que hacemos cositas así.
1: Pues nosotros encantados de recibiros cada martes aquí en este programa, así que gracias a vosotras, porque de verdad hacéis de esta sociedad una sociedad mucho mejor.
0: Perfecto, gracias Miriam.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
3: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
4: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: 7 mesos coneixíem la història de l'Enric Luzán, un enginyer d'Esplugues de Llobregat que ha decidit fer la volta al món a peu. La seva aventura va començar el passat 30 de novembre a Plaça Catalunya amb un objectiu que l'ha de portar a recórrer més de 26.200 quilòmetres, travessar 25 països i 5 continents. Vam parlar amb ell el 16 de desembre del 2025 i ara el podem tornar a saludar. Enric, què tal? Molt bon dia.
1: Bona tarda, Míriam.
0: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt descansat perquè porto 5 dies sense caminar i avui he reprès la marxa.
0: Molt bé. Escolta, si no recordo malament, et vam deixar el 16 de desembre a un petit poble de la Provença que casualment es deia es diu La Ciutat. 7 mesos després, on estàs?
1: Em trobo a Kutaisi, que és la segona ciutat de Geòrgia, antiga capital, i ara m'estic dirigint cap a la capital gran, que és Tiflis.
0: I com està anant el viatge?
1: Doncs, mira, pocs incidents realment, pocs problemes he tingut, més enllà dels gossos, que a Grècia especialment va ser una mica complicat, i que estic anant una mica més lent del previst, però bueno, tampoc hi ha tanta pressa.
0: Què et va passar a Grècia amb els gossos?
1: Els gossos a Grècia, doncs mira, hi ha gossos de carrer, que a Catalunya no en tenim, sí? I són bastant agressius, vull dir, si et troben caminant pel carrer, doncs comencen a abordar-te i, bueno, els has d'espantar perquè si no pot haver-hi problemes.
0: Vaja.
1: I després els gossos de les cases també tenen les finques obertes molts cops. I clar, el gos guardià d'una casa no li diguis quin és el límit de la casa, perquè no el sap. Llavors, clar, si deixes la porta oberta, ell surt i surt corrent disparat cap a tu amb ganes de defendre una mica la propietat, no? I clar, també és complicat això. Em vaig haver de comprar un dispositiu d'ultrasons que serveix per espantar els gossos.
0: Ostres, mira, si t'ha servit d'alguna cosa, doncs molt bé, perquè
1: sí.
0: Clar, com que passaràs per tants països, no saps si el tornaràs a necessitar, no?, d'aquí més endavant.

0: A la Índia diuen que també hi ha molts gossos.
1: A on?
0: Per tant, doncs, sí. A la Índia.
1: A la Índia. Escolta, has caminat per la costa, per la muntanya, pel mig de les ciutats. Amb quin paisatge et quedes?
0: Uf, mira, de paisatge natural potser em quedo amb Katara Pass, que és el punt més alt de la meva travessa per Europa, el punt més alt dels Balcans que vaig travessar, i estava tot nevat. Vaig haver de caminar sobre neu i amb el neu que m'arribava fins als genolls, durant un bon tromp. I va ser guapíssim, va ser guapíssim. I això ja era maig, vull dir que ja era bastant adelantat a la temporada. I després, de tema de més urbà, Dubrovnik no havia estat mai i em va semblar increïble, i més al febrer, perquè no hi ha turistes. Clar. I estava sol un dilluns al matí, allà caminant, i guapíssim.
1: Clar, no sé si aquests dos moments que ens has explicat són uns dels moments que has pensat, ostres, això no ho oblidaré en la vida. O en quin moment et quedes, de moment, en aquests 8 mesos?
0: Bueno, moment, sí, Katara Pass, aquest moment que t'he dit de la neu, i després també la meva arribada a Istanbul, que va ser quan finalitzo la meva travessa per Europa, va ser un moment molt emocionant, vaig emocionar i tot, de tocar l'aigua de l'estret del Bòsfor, no? Que és el límit d'Europa que separa Àsia i Europa, i sí, sí, això va ser molt emocionant.
1: I quin ha estat, de moment, el moment més dur, a banda dels gossos de Grècia?
0: Uf, doncs mira, alguns dies que em va ploure amb intensitat, també a Croàcia, al nord de Croàcia, allò va ser bastant dur. Després, alguns dies de bastanta calor a Turquia, encara que, bueno, realment amb la Turquia, amb la calor, he tingut bastanta sort, sobretot comparat amb Catalunya, que esteu patint una barbaritat. Aquí, més o menys, s'està bé. Llavors, bueno, diria aquests dos moments.
1: T'anava a preguntar per la calor, perquè aquí estem a la quarta o cinquena onada de calor i no sé si per la resta d'Europa va millor.
0: Bueno, per resta d'Europa no, però aquí on estic... Mira, hem posat la música al restaurant d'aquí al costat. Aquí on estic, al Mar Negre, doncs no sé si pels vents o pel que sigui, també fa calor. Vull dir, avui he començat a caminar ara fa poc i... crec que avui serà durillo, però clar, Georgia és un país amb bastantes muntanyes, llavors a la que pugui pujar una mica les muntanyes ja s'està més fresquet.
1: Has de caminar uns 26.000 quilòmetres, aquest és el teu repte. Quants portes caminats ara?
0: Doncs 6.000 i escaig, 6.000 i poc.
1: Déu-n'hi-do.
0: Em queden 20.000 i pico només.
1: Només, ja s'ha fet això, eh? Escolta, sí, sí. No sé si en aquests 8 mesos has pensat en algun moment, mira... Saps què? Ho deixo, torno a casa, ja ha estat molt bé, però no puc més.
0: No. Resposta curta i ràpida, no? Perquè m'està agradant molt, encara que és tu, en general m'està agradant molt. I ara ve la part interessant, jo crec, perquè sí que Turquia no havia estat mai, però bueno, dintre del que és un país musulmà, doncs és un país que s'assembla una mica a Europa.
1: Clar.
0: I Geòrgia també, igualment, però ara ve una mica lo interessant, jo crec.
1: Clar, precisament t'anava a preguntar si estàs notant el canvi de cultures, però és veritat que potser ara Àsia potser és on notaràs més el canvi, no?
0: Sí, la frontera entre Turquia i Geòrgia, el canvi és radical. Sí? Turquia, no sé si tenen quina fama tenen, però Geòrgia són molt més desorganitzats. I clar, la gent no és musulmana i bueno, doncs van més lleugers de roba a tothom i tothom és més europeu, no? I bueno, Geòrgia és un país com més pobre també, llavors es nota bastant la diferència. I el tema d'Àsia, doncs bueno, doncs sí, ja t'ho diré, perquè jo d'abans i ara fa uns anys.
1: Doncs espero que puguem tornar a parlar quan estiguis per Àsia i notis aquestes diferències culturals. Has dissenyat la ruta seguint les pautes del llibre Guinness dels Rècords i la World Runners Association, però no sé si la ruta segueix en peu o has hagut de fer alguna modificació.
0: Mira, avui pujo un vídeo, ara d'aquí poca estona, sobre la meva ruta per Àsia. Que no és que no hagi hagut de fer una modificació, sinó que és que no sabia per on aniria. ¿Vale? Tenia diverses opcions i fins ara, fa 4 dies, no m'he decidit. Llavors, bueno, per evitar guerres i per evitar que m'enganxi l'hivern a l'Àsia Central, que, per exemple, a Uzbekistan a l'hivern doncs, pot agafar fins als menys 20 graus sota zero, llavors no es plan de caminar en aquestes condicions, doncs a Tbilisi, és a dir, d'aquí 10 dies o així, agafaré un avió des de Tbilisi fins a Uzbekistan i caminaré des d'Uzbekistan fins al Tajikistan, creuaré tot Tajikistan, entraré a la Xina, un petit tram de la Xina, fins a la frontera amb Pakistan, que és la frontera més alta del món, i baixaré per la carretera del Karakoram fins a Islamabad. Després entraré a Índia, Nepal, Bangladesh, on hauré d'agafar un altre avió per estalviar-me la guerra civil que hi ha a Myanmar, i després Tailàndia fins a Singapur, passant per Malàisia. Això està permès dins les regles perquè, bueno, a les regles diuen que he de creuar un mínim de quatre continents de punta a punta i els meus continents seran Europa, Austràlia, Nord-Amèrica i Sud-amèrica. Tot el que faci d'Àsia estarà una mica, entre cometes, extra. Compta com els quilòmetres, però no compta com a continent. Bueno, són les regles de l'associació aquesta.
1: Ara jo crec que a mi i a tots els nostres oients ens estàs fent una enveja, perquè ara que estem planejant les vacances i molts de nosaltres doncs no viatgem, jo crec que molta gent sentirà molta enveja. No sé si en algun punt se t'ha volgut unir alguna persona.
0: Sí, mira, per exemple, una amiga volia venir a l'Índia, però no dona temps per les seves vacances i tal, no quadrem. Després una altra amiga vol venir al Nepal, però tampoc està clar, perquè clar, jo és que dir estaré tal dia a tal lloc és molt
1: clar.
0: Difícil.
1: Clar.
0: És gairebé impossible.
1: Totalment.
0: I després de seguidors, de gent que no conegui i que es vulgui unir, doncs sempre els dic que no, perquè com jo no els conec, doncs prefereixo
1: no
0: caminar amb algú que no conec.
1: És que si voleu seguir l'aventura de l'Enrico, ho podeu fer a través de les seves xarxes socials. Només heu de buscar Enric Luzán i ho trobareu fàcilment. Com portes això de compaginar aquesta aventura amb les xarxes?
0: Uf, és una feinada, eh? Avui
1: per això et dic.
0: Podria haver sortit a les 11 ja a caminar i he hagut de sortir ara a les 3 perquè he estat 3 hores editant el vídeo d'ahir, que vaig estar també ahir unes 3 hores més perquè és un vídeo llarg explicant això, la ruta. Home, està sent molt gratificant. Porta molta feina, però està sent molt gratificant perquè a la gent li agrada molt. La gent comenta molt, estic aquí avui parlant amb tu doncs, perquè ho estic compartint per les xarxes.
1: Perquè jo ho
0: i
1: vaig
0: també
1: veure
0: dona,
1: a través
0: doncs,
1: de les xarxes.
0: Un cert suport econòmic,
1: sí.
0: No?
1: Clar.
0: Clar. Em dona un cert suport econòmic que si no seria impossible.
1: Portes més de 200 dies fora de casa. Com es porta això d'estar lluny de la família i dels amics? Com ho portes tu i com ho porten ells?
0: Jo no m'estic enllunyant, la veritat.
1: No?
0: Potser és perquè no porto tant de temps i perquè alguna visita ha rebut. Per exemple, aquests dies que he estat descansant... Ha vingut una amistat a visitar-me.
1: Molt bé.
0: Però no, sí. Bueno, a casa doncs, anem parlant per WhatsApp, no? Videotrucades, tal. No els agrada molt que estigui fent això, però bueno, els sembla... Després de l'acollida que està tenint i que tots els seus amics li pregunten «Ei, per on va l'Enric?», tal, no sé què, doncs... En part, jo crec que sí que els agrada.
1: Home, mira l'acollida que està tenint, per exemple, a TikTok. Estic veient que tens 17.800 seguidors, no?
0: Sí, TikTok és la xarxa més fluixeta que tinc.
1: Imagina't.
0: No acabo de funcionar gaire bé, TikTok.
1: Doncs mira, jo et segueixo per aquí, que ho sàpigues. Déu-n'hi-do, amb quins volum de seguidors vas començar aquesta aventura?
0: Crec que tenia uns 10.000 al YouTube. Per mi la xarxa principal és el YouTube. O sigui,
1: sí.
0: Jo cada dia, totes les hores que poso per editar, és per ficar un vídeo diari al YouTube.
1: Clar.
0: És l'única xarxa social que em dona diners. La resta de xarxes socials no et paguen un duro.
1: Clar.
0: I al YouTube, doncs, vaig començar amb 10.000, ara tinc 26.000, que per ser YouTube en català, doncs, està molt bé.
1: Imagina't.
0: I a l'Insta, doncs...
1: Ai, crec que hem perdut a l'Enric. Intentem...
0: Hola, hola.
1: Ara sí, Enric, que t'havíem perdut un moment.
0: Ara. Dic, doncs, al YouTube 26.000 i a l'Insta també, doncs, he pujat bastant, sí.
1: Doncs tothom a seguir-te al YouTube en català, eh? Aquesta aventura és íntegrament en català i aquest és un dels objectius que et vas marcar, també. Ho vam parlar quan vam parlar amb tu la primera vegada.
0: Sí, tots els vídeos els faig en català, però, clar, aquí amb la gent no parlo català i...
1: No.
0: Però, bueno, jo ho subtitulo. Però, o sigui, quan parlo amb algú en anglès o el que sigui, doncs ho subtitulo en català perquè la gent s'enteri i... Està en castellà els subtítols també del YouTube, vaig dir, tinc seguidors que no entenen el català.
1: Clar.
0: Som d'altres punts d'Espanya o d'Argentina, per exemple, i em segueixen perquè tinc els subtítols en castellà.
1: Estan interessats en aquesta aventura. Escolta, què li diries a l'Enric del 30 de novembre, si el poguessis trucar ara?
0: Bona. Li diria que potser tornés una mica de pressa, una mica més. No molta, però bueno, que potser fes una mica menys de descans, però que sí, que gaudís i que més o menys... sí, no canviarem les coses, eh?
1: Tu ara. Clar, la següent pregunta que et volia fer crec que ja sé perfectament quina és la resposta, però te la faig igualment. Amb tot el que saps ara, tornaries a començar l'aventura?
0: Sí. A mi m'hauria agradat començar-la abans. Però això no era possible pel tema de les beques de la Generalitat, que me les van donar quan les van otorgar,
1: Sí.
0: Però sí, faria el mateix.
1: I ja has pensat que serà el primer que facis quan tornis a casa? Que encara et queda.
0: No hauria de pensar en aquestes coses, perquè, clar, si comences a pensar en el final, crec que és una frustració, perquè queda molt, no? Però inevitablement, quan estàs caminant tantes hores, doncs sí que hi penses. I home, doncs, no? M'imagino l'arribada per Catalunya amb molta gent, perquè quan vaig sortir ja eren 100 i escaig persones, doncs
1: Imagina't.
0: imagina't a la tornada, no?
1: Sí, i tant.
0: I, doncs, clar, jo no tinc una casa, tinc la casa dels meus pares, estava de lloguer, però ja vaig sortir del lloguer, evidentment. I, bueno, doncs, clar, m'hauré d'anar a casa dels meus pares a viure fins que trobi alguna cosa, no ho sé. Llavors m'imagino ja, doncs, descansant, simplement descansant, fent entrevistes amb vosaltres als mitjans,
1: Home, i
0: poder anar
1: tant.
0: presencialment a l'estudi a veure-us
1: Estàs més que convidat,
0: i això.
1: Enric, ja ho saps. Escolta, ara que parlaves d'habitatge, com ho estàs portant, això de dormir? Crec que t'estàs trobant gent força solidària, no?, amb aquest aspecte, o què?
0: Jo intento sempre amagar-me quan acampo. Llavors, que m'hagin convidat a casa m'ha passat dues vegades, crec, perquè ja no ho busco, ja
1: Clar.
0: busco que no em vegin i ho estic aconseguint el 99%. Alguna vegada m'han vist, però no ha passat res. I sí, no tant perquè la gent sigui dolenta i em pugui fer alguna cosa, sinó perquè ja estic més tranquil si no em veuen, no? Perquè
1: Clar.
0: si em veuen és com, ui, neguit.
1: Clar.
0: Encara que no passi res després, és com el neguit.
1: Ja no dorms tranquil, potser, no?
0: Exacte. I estic dormint bastant bé a la tenda. El matalàs és còmode i estic bastant tranquil. La tenda és casa.
1: Ai, Pere, que encara no tornarà l'Enric, eh? Estarà voltant pel món tota la vida. Escolta, per últim, Enric, què seria el primer consell que li donaries a algú que digui, mira, doncs jo vull començar una aventura semblant a la que està fent ell?
0: Doncs et diria que no ho fes fins que no fes una cosa més, una progressió, no? És a dir, jo la meva primera travessa a peu no ha sigut aquesta, sinó que primer vaig fer una travessa de 2 dies,
1: Sí.
0: després una de 4 dies acampant, després la Transpirinenca, no? Després la Via Alpina, després el Caucas, i ara he fet això. Vull dir, ja tinc una experiència prèvia i a part de físicament, doncs, tinc les habilitats, no? Per moure'm pel món i per acampar i tal. Llavors jo diria a la gent que primer comencés poc a poc i després ja, si ho veu clar, doncs que s'imagini una cosa així més gran.
1: Doncs que s'animi i que faci una aventura com la que està fent l'Enric Luzán. Estarem molt pendents del teu recorregut per aquest apassionant viatge. Amb el teu permís et tornarem a trucar d'aquí uns mesos per veure on pares i quan tornis a casa ja et dic, estàs més que convidat en aquest estudi per poder conèixer-nos en persona. Enric Luzán, que segueixi molt bé aquest viatge.
0: Moltíssimes gràcies. Que
1: Una
0: tingueu un bon
1: abraçada.
0: estiu.
1: Igualment, adéu.
0: Abraçada.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Doncs mira, precisament ara l'Enric Luzán ens estava parlant la seva aventura a Grècia amb aquests gossos que li han fet la vida una mica impossible. I no l'he dit, que avui és el Dia Internacional dels Gossos, però això és precisament el que us estem preguntant. Si vosaltres teniu gos o alguna altra mascota i ens voleu explicar com és, quina és la seva raça i, sobretot, com es diuen. I això és el que ens esteu explicant.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Pues, a ver, a mí me gustan los perros, ¿eh? No es que no me gusten, pero yo siempre he considerado que un piso no es el sitio para tener un perro. Me dicen que es que odio los perros. No, no los odio.
1: No
3: Me
1: tiene nada que
3: gustan,
1: ver,
3: pero
1: ¿no?
3: yo creo que hay que tener un espacio para que ellos estén. Un perro tiene que correr y no puedes dejar un perro todo el día en un piso porque tú quieres tenerlo. Es mi opinión y respeto la del que diga lo contrario, ¿eh? No pasa nada. Ni me considero una mala persona por eso ni nada, pero yo creo que no voy a tener un perro en casa por eso. Mis hijos nunca, siempre han intentado y yo les he dicho, aquí no hay espacio para tener un perro, aunque sea uno pequeñito, el perro tiene que correr, no lo puedes dejar aquí como si fuese un peluche, lo siento, pero no. Así que por eso no tengo mascota. De pequeña, en Colombia, teníamos una casa y yo tenía un perro, o sea, tuve perros, o sea, que no es por eso, no es por no tenerlos, es por el espacio que creo que tienen que ser en condiciones, ¿vale? Hasta luego.
1: Totalment, el que deia també abans el Víctor Lozano, que un gos o qualsevol altre animal s'ha de tenir amb condicions. I vosaltres, quina és el vostre animal de companyia? Com es diu? Notes de veu al 676 76 09 08.

0: L'estiu és un moment perfecte per fer una cosa que potser durant l'any doncs, tenim més arraconada o abandonada, cosa que penso que no hauria de ser així, perquè els bons hàbits han de ser això, habituals. Una miqueta cada dia, en aquella estona al tren, a l'autobús, al metro o al vespre a casa abans d'anar a dormir. Allà on sigui, que la vida ens agafi llegint. I és clar, l'estiu és el temps ideal per fullejar les pàgines d'un llibre que o bé pot ser aquell que fa temps que tenim pendent o potser aquell que de cop i volta hem escoltat que recomanaven a la ràdio, en aquest programa, per exemple, i que ens ha cridat l'atenció. I qui haurà recomanat aquest llibre? Doncs mirin, un que pensàvem que aquí, en Robert Calvo, que com que s'està fent la ciutat d'estiu al damunt...
1: Sí, no, és que no.
0: Tens ganes de micro, eh?
1: No tinc ganes de micro. Tinc ganes d'escalfar la veu perquè me l'he notat poc calenta.
0: Ah, sí, has escalfat abans, que no parles de xerrar.
1: Sí.
0: Doncs el Robert Calvo, que, com diem, s'està fent la ciutat d'estiu al damunt, necessita anar, com diu, escalfant la veu. A veure, Robert Calvo, tu, lector...
1: No sóc empedreït,
0: no
1: sóc una rata de biblioteca.
0: Però durant les vacances sí que has aprofitat
1: sí,
0: per llegir.
1: Sí, bueno, tinc algunes lectures pendents de persones que pel meu aniversari, 1 de maig, em van regalar un parell de llibres i els tinc pendents. Aquests me'ls he de llegir, sí o sí.
0: Vull dir, 1 de maig, estem a 21 de juliol...
1: Tinc moltes coses a fer de pendents de lectures. No passa res, també pots llegir revistes o
0: el que
1: còmics...
0: Vulguis,
1: el que vulguis.
0: Sí, l'important és llegir.
1: No cal, és a dir, que llegeixis llibre... Un llibre no et fa una millor persona.
0: Ah, evidentment que no.
1: T'ajuda a veure un món més divers i més ampli, t'ajuda a evadir-te, però no et fa una millor persona. Hi ha gent que llegeix molt i que és una mala persona. És així.
0: Per què em mires?
1: No ho dic per tu.
0: ho dic en broma.
1: Bé,
0: la gent ha de fer el que li doni la gana, però nosaltres tant, sempre recomanem la lectura perquè ens agrada molt.
1: I... Aquestes són recomanacions que fem nosaltres perquè vostè s'emporti a la motxilla, a la maleta del viatge que vostè està a punt d'emprendre d'aquí uns dies, si és que ho està fent, n'hi ha d'altres que ja han tornat i d'altres que encara hauran d'esperar unes setmanes més. Per això portem lectures diverses que poden convèncer tots els públics.
0: La gent ara estarà pensant, però avui li tocava la Raquel Durán. Hem de dir que la Raquel Durán ha tingut un contratemps, no ha pogut entrar avui a la secció.
1: I a mi, que no m'agrada gens fer coses així a correcuita.
0: Li hem dit, Robert, improvisa i recomana'ns llibres per llegir aquest estiu.
1: No, però això té rigor, vull dir que jo m'he informat, m'he documentat amb les editorials.
0: I has agafat algunes recomanacions que a tu també t'agraden.
1: Sí, que em semblen interessants. Com a mínim em semblen interessants.
0: A veure si coincidim.
1: Crec que porto coses diverses. Per cert, tinc una notícia. El 3 de setembre, quan tornis de la teva
0: no queda res.
1: Temporada vacacional...
0: 3 de setembre,
1: publica el llibre Carmen Mola.
0: Oh!
1: Només dic això. Carmen Mola són tres homes.
0: Sí.
1: Recordem que van guanyar el planeta.
0: Quin llibre publica?
1: T'ho diré ara mateix, et diré el títol del llibre, perquè a més m'acaba d'arribar entre les novetats editorials que envia l'editorial Planeta de cara al mes de setembre, que n'hi ha moltíssimes i molt... interessants, i aquesta, la de Carmen Mola, que arribarà, crec que és, no m'equivoco, he vist bé la data, el 3 de setembre, de la mà de l'editorial Planeta, que és qui publica aquestes històries d'aquests homes. Bé, ara us confirmo la data. Començo amb un llibre que a mi personalment em ve molt de gust des que l'he vist, i he pensat, mira, això és interessant, perquè parla de la que jo considero que és... l'arma més poderosa que tenim al món sencer. I no parlo del missil rus
0: no
1: que pot atacar Ucraïna en un moment donat. No, parlo d'una arma encara més potent que aquest artefacte balístic. És la paraula.
0: Que poc es fa servir.
1: Sí, i com es rebrega la paraula? Com es manipula? Com es tergiversa? Com se l'apropien alguns perquè no la tinguin d'altres? En fi, acabo de recordar el mateix aquell programa de ràdio que han fet durant tants anys aquí en aquesta casa que es deia...
2: Te doy mi palabra. Isabel Gemio.
1: Sí. Doncs et porto el llibre El sentido secreto de las palabras. El sentido secreto de las palabras, que publica Vergara, l'editorial Vergara. I l'ha escrit un home que a mi ja el perfil m'ha semblat interessant, que el podríem portar la temporada que ve al programa, he pensat, i podria parlar-nos d'aquest llibre perquè vull que em desgrani això que ens planteja en aquest assaig, que ens ajuda a comprendre el sentit de les paraules. No només ens dona el poder de transformar la vida a través de les paraules, perquè tinguin un impacte meravellós, ell diu, en la nostra vida i en el nostre cos. És a dir, Somos lo que hablamos, Míriam. Somos lo que comemos i somos lo que hablamos.
0: És que una paraula pot fer molt,
1: molt de mal. Eh? Pot ser un missil molt, molt fort.
0: I són paraules que potser també ens diem a nosaltres mateixos. Eh?
1: Sí, sí. D'això parla l'autor d'aquest assaig, en Josep Soler, que parla de les paraules que, diguéssim, que són antics patrons que condicionen el nostre passat, sobretot el nostre present, i que determinen, en algun cas, el nostre destí. A través de la seva experiència vital, aquest home fa un viatge de descobriment i de situacions que ens revelen el món fascinant que s'obre quan aconseguim distingir el nostre diàleg de la veu interior. Fins aquí dius, ostres, això és molt introspectiu, no? És un llibre que ofereix una guia precisa en tres passos per detectar les paraules que ens limiten, que nosaltres mateixos ens posem potser per un patró cultural damunt i que podrien estar afeblint el nostre cos, eh? I que, per tant, ens hauríem de treure del damunt per alliberar-nos a nosaltres mateixos o a nosaltres mateixes i també a les generacions que estiguin per venir.

0: En Josep Soler dirà a la gent, qui és aquest home? Doncs és un home que és neurolingüista, conferenciant internacional i investigador de la connexió ment-cos-ànima. És titulat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, és considerat expert mundial de programació neurolingüística, és professor de l'Associació Internacional Espanyola de PNL i Hipnosi Moderna i ha col·laborat en diferents universitats espanyoles i americanes i ara publica aquest llibre, El sentido secreto de las palabras, que publica Vergara. Mica, em sembla prou interessant. Escolta'm, ja que parlem de paraules,
1: sí,
0: em deixes que et posi una cosa que ens representa a tu i a mi i que podríem fer perquè la nostra audiència vibrés en l'últim minut o els últims dos minuts de divendres, és això.
2: Tu sempre igual, tu sempre igual.
0: Això canta la Míriam, eh? Igual, tu sempre igual, diu.
1: La meva veu.
2: Ets sempre igual.
0: I llavors entro jo, que soc l'Alberto Closas. Què puc fer, carinyo? És la Núria Feliu, eh?
3: Tu em tens, tu m'has pres tots els sentits.
2: Sempre igual.
3: No penso.
1: Què veure això amb
0: no m'enredis, no m'enredis més.
1: No m'enredis tu a sí. Mi i parla'm de llibres.
0: Mira, et parlo de més llibres. Anem a la següent proposta editorial. Júlia, el amor i un punyado de lavanda.
1: Però quins títols més macos ens
0: sí?
1: M'estàs portant avui?
0: Mira, he pensat... Dic...
1: Bueno, avui que és la primera secció de llibres que fas, eh?
0: Per exemple, no? Ja
1: no,
0: vaig
1: fer
0: una, dia.
1: Sí. Vas fer una, sí, sí.
0: Escolta'm, la publica Sherry Chic. Ja m'ha semblat el nom molt interessant. S'ha publicat fa un mes, el 3 de juny, i és aquesta dona, Sherry Chic, una de les veus més consolidades de la romàntica novel·la en espanyol, i torna amb la seva novel·la més madura, diuen, i emocional fins a la data. És una història ambientada en un petit poble que combina el romans, l'humor i una potent defensa de la família escollida. És una novel·la sobre quedar-se quan tot et convida a fugir i sobre com construir una casa, una llar més enllà dels llaços de sang. Molt és bé. Molt important això. La família escollida és tan important com la família que et toca. I a vegades la família que et toca és un quadro.
1: Sí, sí.
0: No? Vull dir que aquella l'esculls.
1: Sí, sí.
0: I a vegades l'esculls malament, també,
1: sí.
0: Però no passa res.
1: Però que el bo de la família escollida és que la pots deixar.
0: La pots deixar en un moment donat, clar. Sí. Hi ha gent que ho fa. L'estiu també és un moment... Hi ha gent que a l'estiu no deixa de barrontar i de voler fer debat polític i a la sobretaula del 15 d'agost, de la Mare de Déu d'agost, també parla de política. I per aquests que són aquests recalcitrants de la política, aquesta gent que li agrada parlar de política fins i tot a l'agost, que veu el Rojo Vivo cada dia i tot allò, La democràcia amenazada, de Baltasar Garzón, s'acaba de publicar, ha estat aquí on Onda Cero fa unes setmanes, i el jutge, podríem dir, més famós d'aquest país, amb el permís d'alguns altres, que ha dedicat tota la seva vida al dret i a l'administració de justícia, ens ofereix en aquest llibre arguments per raonar i per entendre els temes que estan impactant a les nostres vides en aquest llibre La democràcia amenazada. És un assaig reflexiu i inquietant on el jutge posa llum sobre la foscor que hi ha ara mateix, diu, sobre la democràcia a Espanya i el món sencer. He parlat que la democràcia, això està amenaçada no només aquí, sinó a tot el món. I ara m'agrada l'última proposta que et porto. T'ho dic perquè el títol...
1: Vull saber per què has triat això.
0: No, perquè és que estem així. A tot arreu, senyora, senyor,
1: home,
0: vostè...
1: No, vull pensar que
0: sí,
1: no.
0: N'hi ha a tot arreu. Estadísticament, n'hi ha a tot arreu, d'això que parlarem ara. I no són rates, no són paneroles de l'estiu, no. Són els psicòpates i les psicòpates, que n'hi ha a tot arreu. I per això, Thomas Erickson acaba de publicar, ara, l'1 de juliol, Rodeados de psicòpates, que és un llibre en el qual aquest expert en comportament, que es diu Thomas Erickson, torna amb la sèrie Rodeados, és un fenomen mundial a més de 10 milions d'exemplars venuts, traduïda a 53 idiomes, i és una guia indispensable per protegir-te, tu que ens escoltes, per protegir-te, per establir els límits i per no deixar-te manipular mai, mai més, detectant comportaments abusius i mantenint-los a ratlla. Està això basat en el sistema de classificació de tipus de personalitat per colors. Quin color li posaries tu a un psicòpata?
1: Un vermell.
0: Jo color de gos com fuig. Saps? Aquell color que no és res. Perquè són gent perillosa que, a més...
1: És que estic veient que té llibres de tot, eh? Rodeados de narcisistes, sí. Rodeados de idiotes, rodeados de mentirosos...
0: És que tots aquests que vas a dir, hi ha gent que és narcisista, que té trets psicopàtics, que és molt mentidera... I què més ha escrit aquest home?
1: Idiotes.
0: I que acaba sent un idiota. Això n'hi ha a cabassos a tot arreu.
1: Així hem d'acabar aquesta secció?
0: Bueno, és una...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Segons les dades del Banc d'Espanya, Catalunya ha sumat aquest 2025 4.700 denúncies per part d'usuaris d'entitats bancàries. Un terç d'aquestes estan relacionades amb fraus en compres i pagaments a través de targetes o en transferències electròniques. Un autèntic maldecap als usuaris, però també per les administracions i les entitats financeres, que encara van un pas al darrere dels malfactors. Alberto Ríos és el director general de Conducta Financera i Bitllets del Banc d'Espanya.
2: Però és veritat també que la millora de los instrumentos de detección temprana de las entidades están propiciando un auge creciente de las técnicas de ingeniería social focalizadas principalmente en colectivos especialmente vulnerables.
1: De seguida analitzarem a fons aquest informe del Banc d'Espanya que s'ha presentat aquest matí aquí a Barcelona, però hi ha altres notícies. Per exemple, aquesta important també i preocupant, perquè Catalunya és encara lluny de complir amb els objectius marcats en matèria d'energies renovables.
3: El ritme actual, tal com estan les coses ara mateix, no assolirem els objectius de cara al 2030. Les dades ho diuen amb claretat i seria imprudent negar-ho.
1: Són les paraules del portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables de Catalunya, Raúl Rodríguez, en la presentació de l'informe del 2025. Quines en són aquestes les xifres més rellevants? Ricard Jiménez, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Doncs que Catalunya ha fet un pas enrere aquest 2025 amb un 3% menys de producció energètica procedent de les centrals hidràuliques, les plantes fotovoltaiques o els parcs eòlics. En canvi, les centrals nuclears continuen subministrant la meitat de l'electricitat consumida a Catalunya.
1: En plana política, tant els socis de govern com els partits de l'oposició reclamen a Salvador Illa una remodelació profunda de l'executiu. Marcos Díaz, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Denuncien que el relleu de Mònica Martínez Bravo per Raúl Moreno al capdavant de Drets Socials no servirà per afrontar amb més garanties els reptes de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en donarà explicacions demà al Parlament, però no té previst més canvis a curt termini.
6: És el president qui ho ha de dir, però efectivament ell ja ha traslladat la seva confiança amb els consellers i ha explicat les raons d'aquest canvi i ha dit a més que és un canvi puntual.
5: La consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la lògica del seu macrodepartament amb competències en infraestructures, habitatge i medi ambient.
1: Hem de parlar d'un nou crim a Barcelona.
4: Un home hauria estat ferit mortalment per arma blanca a la Barceloneta. La policia investiga les causes de l'apunyalament. Només sabem que la víctima havia trencat una ordre d'allunyament vigent sobre la seva parella.
1: I en plana cultural, el Palau de la Música estrenarà la seva connexió amb la Via Laietana a la tardor.
4: La nova porta de l'edifici introduirà el visitant en l'univers del Palau, combinant atenció al públic, espai expositiu, botiga i una experiència immersiva que completarà les visites guiades. Ho explica la directora general del projecte, Judit Pi.
7: És un nou espai de més de 350 metres quadrats que connecta l'edifici patrimonial, el Palau de la Música Catalana, amb la Via Laietana. I el que volem amb aquest espai és que sigui un nou espai d'acollida pels nostres públics, pels visitants, també pels ciutadans.
4: La nova infraestructura dona resposta a la necessitat d'espai de la institució després d'anys de creixement de programació musical i de visitants.
1: Repassem els esports amb el Víctor i Llucià. Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi.
1: El Barça presentarà demà el seu segon fitxatge del mercat d'estiu.
8: Sí, que serà Karim Adeyemi, extrem esquerrà del Borussia Dortmund i que serà blaugrana a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. Així ho ha confirmat aquest matí el president del club, Joan Laporta, a l'aeroport de Barcelona, quan ha aterrat procedent de Nova York, on va veure la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. L'altra operació que s'ha de tancar en les darreres hores és la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax Amsterdam.
1: Tanquem el resum de l'actualitat amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes

0: Mas hores als terços nord i sud de Catalunya creixen en núvols d'evolució, sense descartar tempestes i precipitacions dèbils que poden anar amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis, podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona, Barcelona, Lleida i a l'interior sud de Tarragona. És de nivell taronja perill important al Pirineu Lleidatà i a la Depressió Central. Demà dimecres tindrem intervals de núvols amb pols en suspensió, amb possibles tempestes i precipitacions dèbils al Pirineu i sud de Tarragona durant la tarda. A més, les temperatures diurnes baixaran excepte al Pirineu. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Passen 5 minuts a 2:15 de la tarda. Fran Villar al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada. Per primera vegada, el Banc d'Espanya ha presentat la seva memòria anual de reclamacions a Barcelona. És una cita rellevant per dues raons. La primera, perquè permet conèixer any rere any quins són els principals problemes que tenen els clients amb els bancs. I la segona, perquè l'entitat evidencia la seva voluntat de descentralitzar l'activitat institucional i donar més protagonisme a les seus que té repartides arreu de l'Estat més enllà de Madrid. Però deixant de banda la qüestió institucional, el Banc d'Espanya, com dèiem, arriba a Barcelona amb una conclusió clara. Per primer cop, Ricard, les estafes digitals han desbancat les hipoteques com a principal focus de conflicte entre clients i banca.
1: Sí, Gavi, el frau ha desbancat les hipoteques com a principal motiu, com comentaves, de reclamació dels clients bancaris. A Catalunya, 3 de cada 10 queixes rebudes pel Banc d'Espanya durant l'any passat estaven relacionades amb operacions fraudulentes, amb targetes i transferències, molt per davant de les vinculades a les despeses hipotecàries. Parlem, per exemple, de compres per internet que mai no arriben, del pagament d'una allotjament turístic que no existeix o dels missatges enganyosos que rebem per WhatsApp o SMS. El director general de Conducta Financera i Bitllets del Banc d'Espanya, Alberto Ríos, assegura que ja estan treballant per combatre aquestes pràctiques, però admet que cal reforçar l'educació financera i que els delinqüents fan servir mètodes cada vegada més sofisticats.
2: Però és veritat també que la millora de los instrumentos de detección temprana de las entidades estan propiciando un ojo creciente de las técnicas de ingeniería social focalizadas principalmente en colectivos especialmente vulnerables y que ponen de manifiesto la necesidad de que entre todos impulsemos las tareas, las labores de concienciación y educación financiera en las que el Banco de España está claramente comprometido.
1: El 2025, el Banc d'Espanya va rebre 4.800 reclamacions procedents a Catalunya, un 15% del total estatal, cosa que la situa com la tercera comunitat autònoma amb més expedients només per darrere de Madrid i Andalusia. Tot i això, les reclamacions van caure a prop, atenció, d'un 55% respecte al 2024, principalment pel descens dels conflictes relacionats amb les hipoteques. Els clients catalans van recuperar una xifra rècord d'1.150.000 euros. Ara bé, malgrat aquest rècord de devolucions, la banca continua imposant-se en la majoria dels expedients. El 40% de les reclamacions admeses van acabar donant la raó a l'entitat davant del 20% que van ser favorables al client. Per entitats, una de cada quatre reclamacions van ser contra el BBVA, seguit de CaixaBank i el Banc Sabadell.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Les energies renovables redueixen un 3% la seva producció a Catalunya. És un pas enrere en l'objectiu de la Generalitat de cobrir l'any 2050 la meitat de la demanda energètica amb fonts netes.
1: Segons l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya, l'any 2025, les centrals hidroelèctriques, les plaques fotovoltaiques i els aerogeneradors van cobrir un 15,3% de la demanda energètica, 9 dècimes menys que el 2024. La producció elèctrica d'aquestes fonts també va caure un 1%, si no tenim en compte la importació externa. I això que es va construir més parcs eòlics i més instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. Aquesta reculada s'explica, doncs, per la pujada de la demanda elèctrica, la caiguda de la generació eòlica i un increment limitat de la nova capacitat renovable. Davant d'aquest escenari, l'Observatori adverteix que cal accelerar de manera significativa la implantació de generació renovable d'alta capacitat o incrementar també la dependència de les interconnexions amb territoris veïns. El seu portaveu, Raül Rodríguez, també ha apostat per reduir la burocràcia administrativa.
4: El govern ara mateix està tramitant la futura llei de simplificació de tràmits en l'àmbit

0: urbanístic i ambiental, i és una oportunitat que Catalunya no pot desaprofitar ara mateix. Cal generar criteris homogenis a tot el territori, un estàndard documental únic i procediments àgils i previsibles sense generar noves càrregues.
1: A més, l'acceleració de les renovables és clau tenint en compte el pes encara de l'energia nuclear i el calendari previst de tancament progressiu de les centrals. En aquest sentit, les dades són eloqüents. Més de la meitat de la llum consumida el 2025 a Catalunya es va generar a les plantes d'Ascó i Vandellòs 2.
2: I en aquesta carrera, per augmentar el pes de les energies renovables a Catalunya, el govern de la Generalitat ha impulsat el Pla Territorial Plater. Però aquest compta amb força detractors en l'àmbit municipal i també en el teixit associatiu. Unió de Pagesos s'hi ha sumat en entendre que el projecte perjudica directament l'espai agrari.
1: La coordinadora d'aquest sindicat, Raquel Serrat, ha presentat un plec d'al·legacions per reclamar que es torni a la casella de sortida.
3: La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum i la generació distribuïda i en planificació i consens del territori. Si no és així, sempre direm foc a aquest plàter.
1: El conjunt d'al·legacions Unió de Pagesos té una 80ena de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda perquè s'hi puguin sumar altres entitats particulars i pagesos afectats.
2: Dos quarts i mitja, tres de la tarda, Salvador Illa compareixerà demà al Parlament per informar sobre el relleu al capdavant de drets socials. Des del govern descarten que el president de la Generalitat faci una remodelació profunda de l'executiu i reiteren que és un canvi puntual. Mentrestant, els socis l'emplacen a anar més enllà després de l'estiu, Marcos.
4: Sí, tant Esquerra com els comuns conviden Salvador Illa a reflexionar aquestes vacances per fer una veritable remodelació. Totes dues formacions consideren que el govern té mancances. Escoltem la portaveu republicana, Esther Capella.
5: És evident que van al ralentí, que no acaben d'anar a l'hora, que és un govern que té doncs, dificultats per emprendre moltes de les qüestions que li toque abastar.
4: Els comuns, al seu torn, proposen dividir la macroconselleria d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica.
6: Quien mucho abarca, poco aprieta. No, en aquest sentit, parlant de la conselleria, aquesta supergran conselleria de Territori, Habitatge i també de Medi Ambient, que nosaltres ja fa mesos que venim alertant al govern que és una macroconselleria que té molts reptes damunt de la taula i que tindria sentit que es dividís, que es compartimentés.
4: Paraules del portaveu David Cid, que ha replicat la pròpia consellera Sílvia Paneque.
7: Crec que com s'ha de mesurar un departament o una conseller o consellera és pel grau de consecució respecte als socis dels pactes d'investidura, i si vostès repassen els pactes d'investidura en l'àmbit de l'habitatge, precisament, que és un dels àmbits prioritaris pels comuns, en l'àmbit de l'habitatge estem arribant a un grau d'execució i de concreció dels acords molt alt.
4: La consellera portaveu també ha apuntat que Salvador Illa ha traslladat un missatge d'estabilitat al conjunt de l'executiu.
2: El Parlament havia de debatre, en aquest cas demà passat, la prohibició de la compra especulativa de l'habitatge, però finalment no ho farà perquè el PP ha portat la proposta al Consell de Garanties Estatutàries.
4: Això fa que el procés parlamentari es paralitzi temporalment fins que l'òrgan consultiu emeti un dictamen. El Partit Popular considera que la llei pactada entre els comuns i el govern a canvi dels pressupostos és inconstitucional. Escoltem la portaveu del PP, Lorena Roldán.
8: Considerem que el Parlament no té competències per regular els contractes de compra-venda mitjançant el planejament urbanístic, i a més és que és una iniciativa que ataca directament el dret a la propietat privada recollit a l'article 33 de la Constitució.
4: La tramitació de la llei es reprendrà després de les vacances d'estiu. Els comuns donen per fet que s'acabarà aprovant amb el suport de les formacions d'esquerres.
2: I a tot això ja sabem la data exacta de quan el Tribunal Constitucional començarà a abordar els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Serà a partir del proper 22 de setembre.
1: Un debat en què hauran de tenir en compte també el recent aval a la llei d'amnistia per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot indica que serà una deliberació llarga sobre la decisió del Suprem de no incloure en l'amnistia el delicte de malversació. En primer lloc, perquè hauran de solucionar la controvèrsia interna existent al si del Tribunal. I en segon lloc, perquè serà el Suprem qui haurà d'aplicar la sentència i, si és el cas, deixar sense efecte l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació d'Oriol Junqueras. El primer recurs sobre el qual deliberarà el Constitucional serà, previsiblement, el del secretari general de Junts, Jordi Turull.
2: I l'aplicació de la llei d'amnistia no serà, en principi, un dels temes centrals de la manifestació

0: independentista de la Diada de l'11 de setembre. Els seus organitzadors, l'ANC i l'Òmnium, han explicat que, a més de la proclama sobiranista habitual, també denunciaran el desgavell de Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge, la situació dels serveis públics o l'ús social del català. Sota el lema "Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència", la protesta tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Notícia destacada també del dia: investiguen la mort per apunyalament d'un home al passeig marítim de la Barceloneta a Barcelona. Més informació amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Segons les primeres informacions, la víctima havia trencat una ordre d'allunyament respecte de la seva exparella i s'havia presentat al lloc on era la dona. Els Mossos d'Esquadra havien rebut l'avís d'una discussió poc abans de les 4 de la matinada i quan les patrulles han arribat han localitzat l'home greument ferit per arma blanca. Efectius del sistema d'emergències mèdiques l'han traslladat a l'Hospital del Mar, on ha acabat morint. Fonts policials apunten que el presumpte agressor seria una persona que es trobava amb la dona en aquell moment. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
0: I el jove de 18 anys detingut per la mort violenta d'una veïna de 75 a Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
1: Segons els Mossos d'Esquadra, la previsió és que la compareixença davant del jutge no es produeixi fins demà dimecres o fins i tot fins dijous, mentre continuen els interrogatoris per esclarir les circumstàncies i els motius del crim. Recordem que la víctima va desaparèixer dissabte al vespre quan havia sortit a passejar el gos i hores després el seu cos va ser localitzat en un camp de panís proper a l'entrada del municipi amb signes de mort violenta. Davant la commoció que han provocat els fets, l'Ajuntament de Soses ha fet una crida a respectar la intimitat de la família, especialment coincidint amb el funeral de la víctima, i ha demanat evitar la difusió de rumors o d'informacions sense confirmar mentre la investigació continua oberta.
2: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. Ja ho saben, Catalunya està afrontant una nova setmana marcada per la calor intensa i pel risc molt elevat d'incendi forestal. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Infocat i adverteix que el perill d'incendi augmentarà especialment a partir de demà dimecres, mentre que dijous es podria assolir el pic màxim de temperatures d'aquest nou episodi de calor.
3: A Barcelona, l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc per temperatures que superaran els 34 graus, amb una sensació d'aixafogó molt marcada. Davant d'aquesta situació, els bombers han reforçat els efectius a tot el territori i els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa en 73 municipis de 13 comarques per perill extrem d'incendi. També continuen les restriccions d'accés a diversos espais naturals i les autoritats demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc.
0: Unes 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana, segons dades del Departament de Salut. Són xifres una mica més baixes que les de la setmana passada.
3: Sí, hem passat de superar els 9 pacients atesos per cada 100.000 habitants a una ràtio de 8. Les persones de més de 80 anys i les que tenen entre 15 i 44 anys són les que presenten taxes més elevades. Dels que hi han anat, la majoria ho han fet per insolacions i cops de calor i, en segon terme, per deshidratació. Entre el 10 i el 13 de juliol, dies corresponents a la tercera onada de calor d'aquest estiu, es va assolir el pic de casos.
0: En plana local, l'Ajuntament de Barcelona instal·larà amortidors d'impacte en punts estratègics de la ciutat. Aquesta mesura és pionera a l'Estat i anirà acompanyada de millores de visibilitat i de fluïdesa. Pere Parés, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament ha anunciat que instal·larà els amortidors abans de final d'any. Són dispositius amb capacitat d'absorbir impactes de fins a 50 km/h i es posen sobretot pensant en la seguretat dels motoristes. Sentim la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
5: Buscarem fins a 6 ubicacions amb una prova pilot, sobretot en sortides de vies ràpides, rondes, Gran Via, que el que fan és ajudar a reduir les conseqüències en cas d'impacte amb un sinistre en motocicleta perquè esmorteeix l'impacte.
4: A banda dels amortidors, l'Ajuntament vol intentar millorar la visibilitat dels carrers en elements reflectants i delineadors. També es preveu doblar la quantitat de les zones avançades per motos als semàfors. Aquestes mesures han estat treballades i acordades en el marc de l'Observatori de la Motocicleta, on també ha participat el grup d'usuaris motoristes de Barcelona i l'Associació de Víctimes de

0: sinistres de trànsit. Cal recordar que l'any passat gairebé la meitat de les persones que van perdre la vida pel trànsit a Barcelona eren motoristes i aquest 2026 el compte ja puja fins als 4 morts.
1: I al districte de Ciutat Vella s'han endurit les inspeccions als negocis reincidents d'aquest districte. Parlem de més de 20.000 inspeccions des del 2023, de les quals gairebé el 80% dels procediments restitutius i sancionadors s'han resolt, Pere, amb l'ordre a complir-se.
0: Es vigila sobretot que l'activitat econòmica s'ajusti a la llicència que tenen, que les terrasses compleixin amb la normativa, que no es faci més soroll del permès i que les obres o allotjaments turístics compleixin la norma. L'Ajuntament ha posat en marxa mesures que han assegurat que són pioneres. Per exemple, la revocació de la llicència que ha hagut d'aplicar a dos establiments amb terrassa de la Rambla o la no renovació automàtica de llicències de terrassa aplicada a 31 establiments reincidents.
1: I hem de parlar d'un nou robatori de coure a la xarxa de Rodalies que ha causat danys greus a les instal·lacions. Segons Adif, l'incident ha provocat el tall de la circulació de les línies R13 i R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Eudald Sanz, bona tarda.
2: Bona tarda. Adif va detectar desconnexions de les subestacions elèctriques aquest dilluns al vespre en diversos punts entre Lleida i la Plana de Picamoixons en el moment del robatori. També es va declarar un incendi en una caseta de senyalització a Vinaixa, que es va estendre, afectant els trajectes Vinaixa-Riu Milans i Vinaixa-Canal d'Urgell. Adif diu que està treballant en l'avaluació de danys, però explica que s'han fet malbé equipaments fonamentals i que les reparacions s'allargaran diverses jornades. Per la seva banda, Renfe ja ha establert un pla alternatiu de transport per carretera i ha desviat els trens de mercaderies per la línia Saragossa-Mora-Barcelona.
1: Doncs amb aquesta sintonia és l'hora ja de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Comencem parlant del Barça. El seu president, Joan Laporta, ja el tenim aquí a la capital catalana per accelerar el mercat de fitxatges culer.
3: Sí, el màxim mandatari del club aterrat aquest matí a l'aeroport del Prat, procedent de Nova York, on va presenciar la final del Mundial entre la selecció espanyola i l'Argentina, i ho ha fet amb diverses carpetes pendents, sobretot en clau mercat de fitxatges. La primera és la de Karim Adeyemi, que serà blaugrana a canvi de 22 milions d'euros més tan variables procedent del Borussia Dortmund. Laporta ha confirmat que l'extrem alemany serà presentat demà i ja es podrà posar les ordres de l'entrenador de Hansi Flick, que avui ha dirigit una nova sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un altre tema pendent que s'hauria de resoldre en les properes hores és la sessió del capità del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, que dirigeix l'exentrenador del Girona, Mitchell. Tot just aquest divendres, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada contra el Club Esportiu Europa de la primera REF. Qui sí que té partit programat per avui és l'Espanyol, que s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa a 8:15 de la tarda al Municipal de Peralada, on està fent l'estatge de pretemporada. En té ganes el migcampista blanc i blau, Rafa Bauza, que ha tornat aquest curs després de la seva sessió al Mirandés.
4: Bé, crec que estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
3: D'altra banda, l'Espanyol ha confirmat que jugarà un amistós aquest dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva d'Dani Jarque.
1: I ahir la selecció espanyola es va donar un bany de masses pels carrers de Madrid celebrant el Mundial.
3: Sí, segons xifres de la delegació del govern, gairebé 2 milions de persones van sortir al carrer a rebre els 26 jugadors que es van proclamar campions del món diumenge davant l'Argentina a Nova Jersey. Pujats a un autocar descapotable, els campions van recórrer la ciutat de Madrid després de la rebuda dels Reis a la Zarzuela i del president del govern, de Pedro Sánchez, per acabar a la plaça de las Cibeles. L'entrenador Luis de la Fuente va recalcar a la gran clau d'aquest títol.
5: Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Es un honor para mí poder dirigirles igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes.
3: I encara relacionat amb la final del Mundial, la FIFA ha comunicat oficialment que obre un expedient extraordinari a la selecció argentina pels incidents que es van produir un cop acabada la final. I en un termini d'entre 15 i 20 dies es pronunciarà al respecte amb una resolució. Poden acabar sancionats el migcampista Leandro Paredes, el defensa de l'Atlético de Madrid, Nahuel Molina, i també el membre del cos tècnic, l'exjugador del València, Roberto Fabián Ayala.
1: I obrim la plana poliesportiva en bàsquet. El Barça fa oficial la sisena incorporació.
3: Es tracta de Stanley Umude, un alè estatunidenc amb passaport nigerià que signa per les dues properes temporades, fins al juny del 2028. També amb capacitat d'exercir d'escorta, Umude aportarà físic amb gairebé 2 metres d'alçada i versatilitat a l'atac culer. En 4 temporades a l'NBA ha jugat gairebé una 50ena de partits amb els Detroit Pistons, els San Antonio Spurs i els Milwaukee Bucks. Més bàsquet, definits ja els emparellaments de la Supercopa Endesa, que es disputarà entre el 19 i el 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona, i aquell diumenge pot haver final catalana perquè la primera semifinal la jugaran el Joventut de Badalona i el Baskonia, mentre que la segona es veuran les cares als dos finalistes de l'última Lliga ACB, el València i el Barça. La Supercopa es disputa just una setmana abans de l'inici de la Lliga ACB. I encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat que el nord-americà David Duke Jr. acaba contracte i no continuarà jugant al Nou Congost el proper curs. I en ciclisme, torna l'activitat al Tour de França després de la jornada de descans d'ahir dilluns. Per tant, avui dimarts, 7a etapa, una contrarrellotge, la única d'aquesta edició, de 26 quilòmetres de recorregut entre Evian-le-Bains i Zonon-le-Bains, amb el belga Remco Evenepoel com a màxim favorit. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogačar, continua líder, ara amb 6 minuts d'avantatge sobre precisament Evenepoel, després de la retirada per culpa d'una caiguda del danès Jonas Vingegaard. El mexicà Isaac del Toro completa el podi de la prova francesa.
1: Víctor, gràcies i bona tarda.
3: A vosaltres, bona tarda.
1: En plana cultural, us dèiem també, us ho avançàvem de fet en titulars, la propera tardor al Palau de la Música Catalana inaugurarà la nova porta del Palau, un espai que vol reforçar, Eudald, la connexió de l'edifici modernista amb Barcelona.
2: El nou local de 350 metres quadrats està situat a la Via Laietana i, a banda de donar la benvinguda als visitants, també reflexa la història i l'essència del Palau. La sala inclourà un espai expositiu, una botiga i una experiència immersiva audiovisual protagonitzada per l'Orfeo Català. Ho explicava la responsable del projecte, Judit Pi.
6: La venda d'entrades gairebé es fa tota per internet actualment, per tant necessitem realment aquesta atenció personalitzada per fer de prescriptors dels nostres visitants i ajudar-los a escollir. Llavors aquest espai doncs, ens ajuda, no?, amb aquesta necessitat i també aquesta necessitat d'explicar millor el projecte a nivell global.
2: L'any passat pel Palau hi van passar gairebé 1 milió de visitants, un creixement de 400.000 persones en 5 anys. Els responsables veien essencial disposar d'aquest nou espai que el Palau ha llogat per 20 anys i ha reformat per 1,5 milions d'euros.
1: Més coses, el creador de Sherlock i productor de Doctor Who, Esteban Moffat, i la productora de Mr. Bean, Xu Bertú, seran els principals convidats internacionals de la 13a edició dels Serializados, el Festival de Sèries de Barcelona.
7: Sí, el certamen se celebrarà del 19 al 28 d'octubre en diversos espais de la ciutat, com el CCCB, el cinema Smoothie Aribau, la sala Fenomena Experience i Casa Cupra. La inauguració anirà a càrrec de In Vitro, una sèrie de 3CAT i HBO creada per Marc Creuet i Alejandra Guimarà. La clausura projectarà íntegrament Episòdic, al principi d'Arquímedes, una producció impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i BTV. El festival tornarà a reunir professionals i aficionats del sector audiovisual al voltant de les principals novetats televisives.
1: La llibreria barcelonina Casa Anita ha estat distingida amb el Premi Buxareu Ginesta, el llibreter de l'any.
7: Es tracta d'un reconeixement atorgat per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya a la seva trajectòria i contribució al foment de la lectura. El jurat ha destacat els més de 20 anys de trajectòria de Casa Anita com a espai de referència en literatura infantil, juvenil, il·lustració i promoció cultural. Fundada l'any 2004 al barri de Gràcia, la llibreria s'ha consolidat com un punt de trobada per lectors, famílies, escoles, autors i il·lustradors. El premi es lliurarà el proper 30 de setembre al Museu Nacional d'Art de Catalunya en el marc de la Fira Internacional Liber 2026.
1: I avui comença a Girona el rodatge de la versió amb actors reals d'Enredados, la popular pel·lícula de Disney inspirada en el conte de Rapunzel.

0: tècnic Hansi Flick, que avui ha dirigit una nova sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un altre tema pendent en clau marcat pel Barça, que s'hauria de resoldre en les properes hores, és la cessió del capità, el porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, que dirigeix l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Més futbol, segon partit amistós de la pretemporada per a l'Espanyol, que s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa a 7:45 de la tarda al municipal de Peralada. D'altra banda, l'Espanyol ha confirmat que jugarà un amistós aquest dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell de la segona divisió a la ciutat esportiva Dani Hart. Obrim a la plana poliesportiva. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la seva 6ª incorporació. Es tracta de Stanley Umude, un aler estatunidenc i amb passaport nigerià, que signa per les dues properes temporades. També, amb capacitat d'exercir d'escorta, Umude aportarà físic amb gairebé 2 metres d'alçada i versatilitat en l'atac culer. En 4 temporades a la NBA, ha jugat gairebé una 50ena de partits amb els Pistons, els Spurs i els Bucks. Més bàsquet, definits els emparellaments de la Supercopa Endesa, que es disputarà entre el 19 i el 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. I aquell diumenge pot haver final catalana, perquè la primera semifinal la jugaran el Joventut de Badalona i el Baskonia, mentre que la segona es veuran les cares als dos finalistes de l'última Lliga ACB, el València i el Barça. La Supercopa es disputa una setmana abans de l'inici de la Lliga ACB.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.

0: ¡Por fin!
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
1: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
2: Pero cero dudas, ¿eh?
1: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Papá, ¿cuándo llegamos?
6: Llegamos a menos de una hora.
7: ¿Te has acordado de llamar al restaurante para reservar?
6: Sí, tranquila.
7: ¿Y de coger las llaves del apartamento? También, ¿no?
8: Se me olvidó otra vez.
9: Este verano, olvídate de todo menos de reciclar vidrio. Ecovidrio.
10: Hola, soy Mónica Carrillo.
11: Y yo soy Ana Pastor.
10: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
11: Pues, por ejemplo, Resano, Lola Lolita, Blázquez, Mame Mendizábal y muchos más.
10: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
12: Es un mensaje de A3Media.
13: Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
14: Onda Cero Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: Comencem amb el repàs cultural amb una proposta a Riells i Viabrea. Des del divendres 24 fins al diumenge 26 de juliol, el Baix Montseny acull la tercera edició del festival Respira Cultura. La programació combina teatre, espectacles i música en directe aquest any amb els Amics de les Arts i Sau com a caps de cartell. Compta amb activitats gratuïtes i altres disponibles des d'un preu de 15 euros. Continuant cap a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, es celebra la primera edició del festival Vertebra Dansa, successor del Deltebre Dansa. Durant la setmana del 20 de juliol s'ofereixen formacions professionals de dansa i circ per a tots els públics, alhora que es pot gaudir d'espectacles innovadors d'arts escèniques diverses. La majoria d'activitats són gratuïtes i els espectacles a la carpa costen 8 euros amb abonaments de 50. A Barcelona, del 24 al 26 de juliol, arriba l'espectacle Lumina Divina, una instal·lació artística, immersiva, lumínica i sonora al monestir de Pedralbes. Una nova manera de comprendre el claustre pensada per totes les edats amb entrada lliure i gratuïta. Es pot accedir de 10 a 12 a la nit. Seguint cap a Vilanova i la Geltrú, al Parc de la Torre d'Enveja, torna a acollir el Tinglado. La 18a edició del Festival de Música al Penedès comptarà amb una vintena d'artistes que actuaran entre el 23 i el 25 de juliol amb els Pets i la Fúmiga com a caps de cartell. Les entrades d'un dia tenen un preu de 7 euros i els abonaments de 35. I per acabar, el municipi de Tàrrega organitza la 8a edició de Públic, un cicle d'arts de carrer amb propostes de teatre, circ i música. Fins al 25 de juliol i de manera gratuïta, petits i grans podran gaudir de diverses funcions gratuïtes a la localitat.
14: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrans.
16: 2-9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
17: És evident que el Barcelona, tras entrar en la norma del 1-1 de Fair Play, puede permitirse diverses gestiones y contrataciones.
18: En clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culer, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nova futbolista.
19: Això esperen al vestidor espanyolista. Els partits jugats fins ara han tingut de tot i res ha afavorit al conjunt blanc i blau.
20: Marruecos se le puede considerar europea también, ¿no?
21: Geográficamente, desde luego, no.
22: Bueno, no, pero no, yo entiendo lo que quiere decir Pedro. O sea, Marruecos ha fichado, ¿eh? Marruecos es una selección que ficha, porque no hay jugadores, o hay muy pocos nacidos en Marruecos.
14: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
16: Tornem dilluns 17 d'agost.
14: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
12: En Onda Cero...

0: 1.000 persones estrangeres al mercat laboral, que representen un 68% de tot l'augment de l'ocupació. Els sectors que més estrangers sumen són el comerç, les comunicacions i el transport, que també atrauen nous treballadors nascuts a Espanya, a més de la sanitat i les activitats professionals i tècniques, que únicament s'amplien amb aportacions estrangeres. Ho deixem aquí. Més notícies, els butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. No.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Imaginin la següent situació. Reben un SMS al mòbil alertant-los que tenen un problema amb la seva compte bancària i que per solucionar-ho han d'apretar un enllaç. Ho fan i queden enxampats en una estafa. Malauradament, aquest malson segur que ha estat en alguna ocasió una realitat i si no els ha passat a vostès, els ha passat a algun conegut. Doncs, segons el Banc d'Espanya, el 2025 Catalunya ha sumat 4.700 denúncies d'aquest tipus per part d'usuaris d'entitats bancàries.
1: Però és verdad también que la mejora de los instrumentos de detección temprana de las entidades están propiciando un auge creciente de las técnicas de ingeniería social focalizadas principalmente en colectivos especialmente vulnerables y que ponen de manifiesto la necesidad de que entre todos impulsemos las tareas, las labores de concienciación y educación financiera en las que el Banco de España está claramente comprometido.
0: Una educació financera que és més necessària que mai, ho deia Alberto Ríos, director general de Conducta Financera i Bitllets del Banc d'Espanya. Avui coneixerem a la brúixola com fer front a aquest tipus d'estafes.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimarts, dia 21 de juliol. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Pas enrere de Catalunya en el compliment d'objectius en matèria d'energies renovables.
2: El ritme actual, tal com estan les coses ara mateix, no assolirem els objectius de cara al 2030. Les dades ho diuen amb claretat i seria imprudent negar-ho.
1: Així ho ha explicat el portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables de Catalunya, Raül Rodríguez, en la presentació de l'informe del 2025, un any en què la producció energètica procedent de centrals hidràuliques, plantes fotovoltaiques o parcs eòlics va caure un 3%. Per contra, les centrals nuclears continuen subministrant la meitat de l'electricitat consumida a Catalunya.
0: En política, tant socis de govern com partits de l'oposició reclamen a Salvador Illa una remodelació profunda del govern.
1: Denuncien que el relleu de Mònica Martínez Bravo per Raül Moreno al capdavant de drets socials no servirà per afrontar amb més garanties els reptes de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en donarà explicacions demà al Parlament, però no té previst més canvis a curt termini.
3: És el president qui ho ha de dir, però efectivament ell ja ha traslladat la seva confiança amb els consellers i ha explicat les raons d'aquest canvi i ha dit, a més, que és un canvi puntual.
1: La consellera portaveu, Silvia Paneque, també ha defensat la lògica del seu macrodepartament amb competències en infraestructures, habitatge i medi ambient.
0: Nou crim a Barcelona.
1: Un home hauria estat ferit mortalment per arma blanca a la Barceloneta. La policia investiga les causes de l'apunyalament. Només sabem que la víctima havia trencat una ordre d'allunyament vigent sobre la seva parella. A més, avui hem conegut una segona detenció per la mort del menor d'edat mort a trets al parc de la Pegaso, també de Barcelona, a principis del mes de juliol.
0: El Palau de la Música en Cultura estrenarà la seva connexió amb la Via Laietana a la tardor.
1: La nova porta de l'edifici introduirà el visitant en l'univers del Palau, combinant atenció al públic, espai expositiu, botiga i una experiència immersiva que completarà les visites guiades. Ho explica la directora general del projecte, Judit Pi.
4: I és un nou espai de més de 350 metres quadrats que connecta l'edifici patrimonial, el Palau de la Música Catalana, amb la Via Laietana. I el que volem amb aquest espai és que sigui un nou espai d'acollida pels nostres públics, pels visitants, també pels ciutadans.
1: La nova infraestructura dona resposta a la necessitat d'espai de la institució després d'anys de creixement de programació musical i de visitants.
0: A la segona hora del programa d'avui parlarem d'una problemàtica que ve de lluny aquí a casa nostra, que és la falta d'infermeres.
1: Amb el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, reflexionarem sobre la diagnosi. Per què passa això? En formem poques o marxen cap a altres països? I després coneixerem el testimoni capçalera perquè no tots els comiats es viuen igual. N'hi ha que tanquen etapes, n'hi ha que deixen ferides obertes i n'hi ha que simplement mai no arriben. Avui parlarem de la importància que tenen per nosaltres, pels humans, i de com gestionar l'absència d'un comiat o un mal comiat perquè no ens acompanyi durant anys.
0: El titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Lola. Joan Laporta torna a Barcelona i confirma que demà es tancarà el fitxatge de Karim Adeyemi. El mandatari blaugrana no ha volgut parlar del futur de Julián Álvarez i Ferran Torres. L'Espanyol juga a partir de 7:45 contra el Pau de la segona divisió francesa al seu segon amistós de la pretemporada i Stanley Umede, l'estadounidenc amb passaport nigerià, es converteix en la sisena incorporació del Barça de bàsquet.
0: Quin temps ens espera de cara a demà? Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, què tal? Demà dimecres a Catalunya tindrem intervals de núvols amb presència de pols en suspensió, sense descartar tempestes i precipitacions dèbils al Pirineu i sud de Tarragona durant la tarda, que poden anar també amb fortes ratxes de vent. Les temperatures diurnes baixaran, excepte al Pirineu, on no s'esperen canvis. Es quedaran les màximes als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Encara que baixaran les temperatures, l'EMET mantindrà activat l'avís per calor a l'interior de Girona i Barcelona i a la província de Lleida. Serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Uns segons i arribem a les 7:07 al control tècnic Vicenç Armero.

primera vegada el Banc d'Espanya ha presentat la seva memòria anual de reclamacions a Barcelona. És una cita rellevant per dues raons. La primera, perquè permet conèixer any rere any quins són els principals problemes que tenen els clients amb els bancs. I la segona,

0: ahí una palabra de más. Los textos hoy en día con la inteligencia artificial están perfectamente redactados con una coherencia, sin falta de ortografía. Antiguamente era diferente, pero tendríamos que ver cada caso porque en ciberataques, por ejemplo, estamos hablando de unas 8 o 9 formas de ciberatacar al consumidor, dependiendo si le clonan la voz, si le roban la identidad, si le atacan por mail, si le atacan por WhatsApp. Es decir, es bastante, bastante extenso el ciberataque en sí.
1: Doncs és un tema important d'abordar, important, per tant, també l'educació financera en aquest sentit, en totes les edats, perquè al final tots podem ser vulnerables, evidentment, parlava doncs, d'aquestes persones doncs, més grans que poden ser més vulnerables, però al final tots rebem, quan rebem una notificació que presumptament sembla que sigui del banc, al final quan ens toquen la butxaca, a tots ens preocupa, per tant, és important aquesta educació financera. Antonio Vela, coordinador d'assessoria d'AICE Cadicae, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Buenas tardes, muchas gracias.

0: Passant gairebé 19 minuts de les 7 de la tarda, continuem ara en clau econòmica amb una qüestió que comentàvem també a l'inici del programa i és parlant de les energies renovables perquè han reduït un 3% la seva producció a Catalunya. Estem parlant d'un pas enrere en l'objectiu de la Generalitat de cobrir l'any 2050, el que és la meitat de la demanda energètica amb fonts netes, Joan.
1: Sí, segons l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya, l'any 2025 les centrals hidroelèctriques, les plaques fotovoltaiques i els aerogeneradors van cobrir un 15,3% de la demanda energètica, 9 dècimes menys que el 2024. La producció elèctrica d'aquests fonts també va caure un 1% si no tenim en compte la importació externa i això que es van construir més parcs eòlics i més instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. Aquesta reculada s'explica doncs per la pujada de la demanda elèctrica, la caiguda de la generació eòlica i un increment limitat de la nova capacitat renovable. Davant aquest escenari, l'Observatori adverteix que cal accelerar de manera significativa la implantació de generació renovable d'alta capacitat o incrementar la dependència de les interconnexions amb territoris veïns. El seu portaveu, Raül Rodríguez, també ha apostat per reduir la burocràcia administrativa.
2: El govern ara mateix està tramitant la futura llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental i és una oportunitat que Catalunya no pot desaprofitar ara mateix. Cal generar criteris homogenis a tot el territori, un estàndard documental únic i procediments àgils i previsibles sense generar noves càrregues.
1: A més, l'acceleració de les renovables és clau, tenint en compte el pes encara de l'energia nuclear i el calendari previst de tancament progressiu de les centrals. En aquest sentit, les dades són eloqüents. Més de la meitat de la llum consumida el 2025 a Catalunya es va generar a les plantes d'Ascó i Vandellòs 2.
0: En aquesta carrera per augmentar el pes de les energies renovables a Catalunya, el govern català ha impulsat el Pla Territorial Plater, però aquest compta amb força detractors, sobretot en l'àmbit municipal i en el teixit associatiu. Unió de Pagesos s'hi ha sumat en entendre que el projecte diu perjudica l'espai agrari.
1: La coordinadora d'aquest mateix sindicat, Raquel Serrat, ha presentat un plec d'al·legacions per reclamar que es torni a la casella de sortida.
3: La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum i la generació distribuïda i en planificació i consens del territori. Si no és així, sempre direm foc a aquest plàter.
1: Atenció, perquè aquest plec d'al·legacions d'Unió de Pagesos té una vuitantena de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda, això sí, perquè s'hi puguin sumar altres entitats particulars i pagesos afectats.
0: Salvador Illa compareixerà demà al Parlament per informar sobre el relleu al capdavant de drets socials. Des del govern descarten que el president de la Generalitat faci una remodelació profunda de l'executiu i reiteren que és un canvi puntual. Mentrestant, els socis l'emplacen a anar més enllà després de l'estiu. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Tant Esquerra com els Comuns conviden Salvador Illa a reflexionar aquestes vacances per fer una veritable remodelació perquè consideren que el govern té mancances. Escoltem la portaveu republicana Esther Capella.
5: És evident que van al ralentí, que no acaben d'anar a l'hora, que és un govern que té doncs, dificultats per emprendre moltes de les qüestions que li toca

0: abastar.
1: Els republicans no assenyalen a ningú, però els comuns sí que ho fan. El portaveu David Cid considera que la consellera de Salut, Olga Panem, hauria de marxar.
2: Segurament ara, pel moment, en la situació en què està, perquè nosaltres sí que, evidentment, no defensem que tothom té dret a una baixa laboral, però creiem també que en Salut aquells canvis, aquestes grans transformacions que va prometre el govern, doncs fins ara no els estem veient.
1: La formació morada també proposa dividir territori, habitatge i transició ecològica, una opció que rebutja la seva titular Sílvia Benequem perquè totes les seves àrees han d'estar per coherència, diu, sota un mateix paraigües.
3: Quan parlem d'un dels principals reptes que tenim global també a Catalunya, que és el del canvi climàtic, parlem de l'impacte que té en la sequera i en el cicle de l'aigua, de la necessària descarbonització i transició energètica, de l'impacte que pot tenir sobre les infraestructures i la necessitat de dissenyar i executar infraestructures més adaptades al canvi climàtic.
1: La consellera portaveu també ha afirmat que Salvador Illa els ha traslladat un missatge d'estabilitat.
4: Gràcies, en Marcos. Doncs aquesta hora a la brúixola volem parlar d'aquest canvi de Conselleria de Drets Socials amb Olga Ginés, presidenta del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya. Senyora Ginés, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: La particularitat d'aquest canvi al departament és que per primera vegada un educador social assumeix aquesta responsabilitat política. Què pot aportar aquesta mirada professional a la gestió dels drets socials?
5: Primer de tot, el que voldríem és felicitar en Raül Moreno per aquest nou nomenament i desitjar-li molts encerts en aquesta nova etapa. Penso que aquest nomenament doncs, té un valor afegit molt especial, perquè és la primera vegada que una persona titulada en Educació Social assumeix la responsabilitat com a conseller de dirigir el departament, i ho vivim com una fita per la professió. En el cas de l'Educació Social, som una professió plenament preparada per assumir responsabilitats de gestió, de lideratge institucional i de definició de polítiques públiques, perquè els educadors i les educadores socials doncs, no només intervenim directament amb les persones, sinó que també aportem una mirada molt valuosa en el que és la planificació, la direcció i la transformació dels serveis públics.
4: Coneixien ja la figura de Raül Moreno?
5: Sí, el nou conseller ens coneix a nosaltres bé, al Col·legi Professional d'Educació Social, i nosaltres també el coneixem perquè hem compartit diferents espais de treball. I, a més, justament la setmana passada, el dijous, vam mantenir una reunió institucional amb ell i amb el Xema Gil per abordar alguns dels principals reptes dels serveis socials. Així que, comencem ja aquesta nova etapa amb una interlocució que ja està consolidada.
4: Com va anar aquesta reunió? Quins són els temes que es van abordar?
5: Doncs en aquesta reunió un dels principals punts va ser el nou model d'equiparació salarial impulsat pel departament, ja que des del CES valoraven positivament el canvi de paradigma que vincula els increments de les tarifes públiques a l'augment efectiu dels salaris dels professionals, però que s'hauria de garantir, no?, que els recursos públics arribin realment a les plantilles. Nosaltres vam destacar que aquest plantejament dona resposta a una reivindicació històrica del sector i també vam aprofitar per reiterar la necessitat de continuar avançant en el reconeixement de les categories professionals A1 i A2, ja que aquesta és una demanda que nosaltres, com a educadors socials, que actualment estem a la categoria A2, per les nostres funcions, responsabilitats i les tasques que estem desenvolupant cada dia, doncs hauríem de ser A1, no? Sobretot també perquè actualment les titulacions universitàries són graus i tots són graus, no hi ha diplomatura i llicenciatura com antigament. Mm-hmm. I després també el que vam plantejar, no?, a nivell de serveis socials era que la manca de professionals fa que es redueixi la qualitat dels serveis, no? I llavors, els equips professionals de serveis socials han d'estar correctament dotats, i per això també el que s'ha de fer és revisar les ràtios, no?, d'atenció i poder dotar-los correctament.
4: Una també de les qüestions que s'ha parlat durant aquests dos primers anys de legislatura de Salvador Illa i, per tant, amb Martínez Bravo com a cap d'aquesta cartera ha estat el tema de la DGAIA. S'ha fet aquest procés de canvi de nom, no?, amb la DGPIA. Què s'haurà d'abordar en aquest àmbit per part del conseller?
5: Des del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya hem estat participant, treballant conjuntament amb la DGPIA i amb altres col·legis professionals. Hem estat en un grup de treball en el que s'ha revisat el model actual de centres I nosaltres el que hem fet és aportar la nostra mirada

també de les necessitats dels professionals que treballen en aquests recursos. I també hem fet aportacions per garantir que realment sigui una renovació total, no? I que la qualitat

0: d'actualitat, no? I hem compartit les preocupacions dels equips professionals que treballen en aquest àmbit. Vam fer també una trobada la setmana passada amb el director general, amb el Josep Muñoz, i també amb la subdirectora Estel Balbona i amb la Cristina Fernández, que és la nova cap del Servei d'Atenció de Joves. Bueno, nosaltres el que fem és mantenir aquests contactes i fer reunions periòdiques, no? I ja portem la nostra mirada professional també com a experts en la matèria.
1: La exconsellera Mònica Martínez de Bravo ha deixat el càrrec. Quin balanç fan des del Col·legi d'Educadors Socials de la seva tasca durant la primera meitat de la legislatura dels socialistes?
0: Bé, pensem que és positiu tot el treball que ha iniciat de canvis i que sí, ha estat a més una persona propera i, bueno, i imprescindible per donar una nova mirada, no? I esperem que, bueno, que aquest nou conseller continuï tot el que ha quedat pendent per fer i també des de la mirada de l'educació social, doncs nosaltres col·laborarem igual que hem col·laborat amb l'anterior consellera.
1: Doncs Olga Giné, presidenta del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: D'acord, gràcies a vosaltres, adéu.
1: En breu ens plantem a 8:15 del vespre. El Parlament no debatrà aquest dijous la prohibició de la compra especulativa de l'habitatge perquè el Partit Popular ha portat la proposta al Consell de Garanties Estatutàries. Joan.
2: I això fa que el procés parlamentari es paralitzi temporalment fins que l'òrgan consultiu emeti un dictamen. El Partit Popular considera que la llei, pactada entre els comuns i el govern a canvi dels pressupostos, és inconstitucional. Això ho valora Lorena Roldán, portaveu del PP.
3: Considerem que el Parlament no té competències per regular els contractes de compra-venda mitjançant doncs, el planejament urbanístic i, a més, és que és una iniciativa que ataca directament el dret a la propietat privada recollit en l'article 33 de la Constitució.
2: La tramitació de la llei es reprendrà després de les vacances d'estiu. Els comuns donen per fet que s'acabarà aprovant amb el suport de les formacions d'esquerres.
1: A tot això ja sabem la data exacta de quan el Tribunal Constitucional començarà a abordar els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'aplicació de la llei de l'amnistia. Serà a partir del proper 22 de setembre.
2: Un debat en què hauran de tenir en compte també el recent aval a la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot indica que serà una deliberació llarga sobre la decisió del Suprem de no incloure en l'amnistia el delicte de malversació. En primer lloc, perquè hauran de solucionar la controvèrsia interna existent al si del Tribunal, i en segon perquè serà el Suprem qui haurà d'aplicar la sentència i, si és el cas, deixar sense efecte l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació d'Oriol Junqueras. El primer recurs sobre el qual deliberarà el Constitucional serà previsiblement el del secretari general de Junts, Jordi Turull.
1: Ja són dos els detinguts per la mort a trets d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una intervenció al Parlament sobre inseguretat i actuació policial.
4: I he dit que tots els combatem amb la mateixa contundència. El mateix detenint el que fa una estrabada que el que li pren la vida a una persona jove, com bé sap que s'ha fet avui amb el presumpte homicida del jove que va perdre la vida al bar de la Pegaso.
1: El primer implicat en aquest crim, recordem-ho, va ser arrestat el passat 4 de juliol i està ingressat a la presó de forma provisional sense fiança. Això el mateix dia en què també investiguen la mort per apunyalament d'un home al passeig marítim de la Barceloneta, aquí al capital catalana. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Segons les primeres informacions, la víctima havia trencat una ordre d'allunyament respecte de la seva exparella i s'havia presentat al lloc on era la dona. Els Mossos d'Esquadra havien rebut l'avís d'una discussió poc abans de les 4 de la matinada i quan les patrulles han arribat han localitzat l'home greument ferit per arma blanca. Efectius del sistema d'emergències mèdiques l'han traslladat a l'Hospital del Mar on ha acabat morint. Fonts policials apunten que el presumpte agressor seria una persona que es trobava amb la dona en aquell moment. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
1: I el jove de 18 anys detingut per la mort violenta d'una veïna de 75 a Soses al Segrià no passarà a Montse avui a disposició judicial.
5: Segons els Mossos d'Esquadra, la previsió és que la compareixença davant del jutge no es produeixi fins demà dimecres o fins i tot fins dijous, mentre continuen els interrogatoris per esclarir les circumstàncies i els motius del crim. Recordem que la víctima va desaparèixer dissabte al vespre, quan havia sortit a passejar el gos, i hores després el seu cos va ser localitzat en un

0: un camp de panís proper a l'entrada del municipi amb signes de mort violenta. Davant la commoció que han provocat els fets, l'Ajuntament de Soses ha fet una crida a respectar la intimitat de la família, especialment coincidint amb el funeral de la víctima, i ha demanat evitar la difusió de rumors o d'informacions sense confirmar mentre la investigació continua oberta.
1: Catalunya afronta una nova setmana marcada per la calor intensa i pel risc molt elevat d'incendi forestal. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Infocat i adverteix que el perill d'incendi augmentarà especialment demà dimecres, mentre que dijous es podria assolir el pic màxim de temperatures d'aquest nou episodi de calor, Joan.
2: A Barcelona, ara sí, l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc per temperatures que superaran els 34 graus amb una sensació d'aixafogor molt marcada. Davant d'aquesta situació, els bombers han reforçat els efectius a tot el territori i els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa en 73 municipis de 13 comarques per perill extrem d'incendi. També continuen les restriccions d'accés a diversos espais naturals i les autoritats demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc.
1: Unes 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana. Segons dades del Departament de Salut, són xifres una mica més baixes que les de la setmana passada.
2: Sí, hem passat de 9,37 pacients atesos per cada 100.000 habitants a una ràtio menor, ho dèiem, de 8,17. Les persones de més de 80 anys i les que tenen entre 15 i 44 són les que presenten taxes més altes. Dels que hi han anat, la majoria ho han fet per insolacions i cops de calor i, en segon terme, per deshidratació. Entre el 10 i el 13 de juliol, dies corresponents a la tercera onada de calor d'aquest estiu, es va assolir el pic de casos.

0: punt 7 i 35, l'Ajuntament de Barcelona instal·larà amortidors d'impacte en punts estratègics de la ciutat. Aquesta mesura és pionera a l'Estat i anirà acompanyada de millores de visibilitat i de fluïdesa. Pere Parés, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament ha anunciat que instal·larà els amortidors abans de final d'any. Són dispositius amb una capacitat d'absorbir impactes de fins a 50 km/h i es posen, sobretot, pensant en la seguretat dels motoristes. Sentim la primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
2: Buscarem fins a 6 ubicacions amb una prova pilot, sobretot en sortides de vies ràpides, rondes, Gran Via, que el que fan és ajudar a reduir les conseqüències en cas d'impacte amb un sinistre amb motocicleta perquè esmorteeix l'impacte.
1: A banda dels amortidors, l'Ajuntament de Barcelona vol intentar millorar la visibilitat als carrers amb elements reflectants i delineadors. També es preveu doblar la quantitat de les zones avançades per motos als semàfors. Aquestes mesures han estat treballades i acordades en el marc de l'Observatori de la Motocicleta, on també ha participat el grup d'usuaris motoristes per Barcelona i l'Associació de Víctimes de Sinistres del Trànsit. Cal recordar que l'any passat gairebé la meitat de les persones que van perdre la vida pel trànsit a Barcelona eren motoristes i aquest 2026 el compte ja puja fins a 4 morts.
0: Gràcies, Pere. Nou robatori de coure a la xarxa de Rodalies que ha causat danys greus a les instal·lacions. Segons Adif, l'incident ha provocat el tall de la circulació de les línies R13 i R14 entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Eudald Sanz, més informació. Què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Adif ha detectat desconnexions de les subestacions elèctriques aquest dilluns al vespre en diversos punts entre Lleida i la plana de Picamoixons en el moment del robatori. També es va declarar un incendi en una caseta de senyalització a Vinaixa, que es va estendre i va afectar els trajectes de Vinaixa fins a Riumilans i de Vinaixa fins al Canal d'Urgell. Adif diu que està treballant en l'avaluació de danys, però explica que s'han fet malbé equipaments fonamentals i que les reparacions s'allargaran diverses jornades. Per la seva banda, Renfe ja ha establert un pla alternatiu de transport per carretera i ha desviat els trens de mercaderies per la línia Saragossa-Mora-Barcelona.
0: Gràcies, Eudald. I un apunt, una notícia que coneixem fa uns minuts. 9 persones han resultat afectades, una d'elles ferida crítica i 4 de greus. Aquesta crítica, però, no estem per la seva vida. Després que una furgoneta hagi volcat a la carretera C12 en el terme municipal de Maials, al Segrià. Fem una petita pausa i abordem tota l'actualitat cultural de la jornada.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
5: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000.

0: Me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
1: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880. O agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
2: La propera tardor, el Palau de la Música Catalana inaugurarà la nova porta del Palau, un espai que vol reforçar la connexió de l'edifici Eudald amb Barcelona.
3: El nou local de 350 metres quadrats està situat a la Via Laietana i, a banda de donar la benvinguda als visitants, el nou espai reflexa la història i l'essència del Palau. La sala inclourà un espai expositiu, una botiga i una experiència immersiva audiovisual protagonitzada per l'Orfeó Català. Ho explicava la responsable del projecte, Judit Pi.
4: La venda d'entrades gairebé es fa tota per internet actualment, però, per tant necessitem realment aquesta atenció personalitzada per fer de prescriptors dels nostres visitants i ajudar-los a escollir. Llavors aquest espai doncs, ens ajuda no?, amb aquesta necessitat i també aquesta necessitat d'explicar millor el projecte a nivell global.
3: L'any passat pel Palau hi van passar gairebé 1 milió de visitants, un creixement de 400.000 persones en 5 anys. Els responsables veien essencial disposar d'aquest nou espai que el Palau ha llogat per 20 anys i que ha reformat per 1,5 milions d'euros.
2: Més coses. El creador de Sherlock i productor de Doctor Who, Steven Moffat, i la productora de Mr. Bean, Sue Bertou, seran els principals convidats internacionals de la 13a edició dels Serializados al Festival de Sèries de Barcelona.
5: El certamen se celebrarà del 19 al 28 d'octubre en diversos espais de la ciutat, com el CCCB, els cinemes Movie, Aribau, la Sala Phenomen Experience i Casa Cupra. La inauguració anirà a càrrec de In Vitro, una sèrie de 3CAT i HBO creada per Marc Crauet i Alejandra Guimarà. La clausura projectarà íntegrament episòdic al principi d'Arquímedes, una producció impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i BTV. El festival tornarà a reunir professionals i aficionats del sector audiovisual al voltant de les principals novetats televisives.
2: La llibreria barcelonina Casa Nita ha estat distingida amb el Premi Buxareu Ginesta al llibreter de l'any.
5: Es tracta d'un reconeixement atorgat per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya a la seva trajectòria i contribució al foment de la lectura. El jurat ha destacat els més de 20 anys de trajectòria de Casa Nita com a espai de referència en literatura infantil i juvenil, il·lustració i promoció cultural. Fundada l'any 2004 al barri de Gràcia, la llibreria s'ha consolidat com un punt de trobada per a lectors, famílies, escoles, autors i il·lustradors. El premi es lliurarà el proper 30 de setembre al Museu Nacional d'Art de Catalunya en el marc de la Fira Internacional Liber 2026.
2: I avui comença a Girona el rodatge de la versió amb actors reals d'Enredados, la popular pel·lícula de Disney inspirada en el conte de Rapunzel.

0: La companyia ha desembarcat a la ciutat amb un equip d'unes 500 persones i convertirà durant els pròxims dies diversos espais del barri vell en escenaris del film. La catedral serà un dels principals punts de rodatge. De fet, ja s'hi han instal·lat elements d'escenografia tant a l'interior com a l'escalinata, mentre que també s'utilitzaran altres emplaçaments emblemàtics com el passeig arqueològic, la pujada de la catedral, la de Sant Domènec i la muralla. La producció comportarà restriccions d'accés en diverses zones i modificacions en les visites turístiques habituals.
1: Deixem Enredados i parlem ara d'esports. En uns minuts parlarem de la falta i fugida d'infermeres, acabarem també parlant de comiats. Aquesta és l'última setmana de brúixola regular. No us preocupin, que tindran el Joan Valentín amb la brúixola d'estiu a partir de la setmana vinent i tot el mes d'agost. Però abans, informació esportiva. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, parlem de comiats.
1: Parlem de comiats, comiat, a veure.
2: Acomiadem el Mundial.
1: Ja està,
2: ja és història. Ahir, sí. Celebracions a Madrid, actuacions musicals,
1: gran,
2: discursos,
1: sí,
2: dels jugadors. I ara torna l'activitat, o es centra, millor dit, l'atenció en l'activitat dels clubs. Perquè no oblidem, és que pràcticament d'aquí un mes,
3: sí, sí,
2: comença la Lliga.
1: A veure, que això ja vol dir retorna a vacances. Retorna a treballar. Calma, José.
2: Però retorna, que no, tranquil·la. A tu no et tocarà.
3: Ja estaré, no, jo cobriràs.
2: Aquí. Ja estaré, hola, jo aquí amb el Joan per,
3: exacte,
2: cobrir-te.
1: Tinc ganes. A veure.
2: Joan Laporta ha tornat a Barcelona. Sí. Va estar als Estats Units, veiem per

0: partits d'Espanya, inclosa la final, i no ha volgut parlar de Julián Álvarez i el seu futur, tampoc de Ferran Torres. Avui l'equip a França deia que el Real Madrid s'havia interessat per Ferran Torres. Uf.
1: I PSG, pot ser, també?
0: El PSG. De fet, sembla que el PSG és el que té la prioritat per Ferran si deixa el Barça. Uh-huh. El Barça està negociant la seva continuïtat. Ha d'haver-hi una reunió aquesta setmana amb els representants del jugador per veure si poden convèncer perquè es quedi aquí a Can Barça. Recordant aquella clàusula de pagar quasi 8 milions si hi havia una renovació al Manchester City. El jugador vol més diners i el Barça sembla que hores d'ara no està per donar-li més diners. Però el volen al plantilla. Veurem com acaba aquesta història. I la de Julián Álvarez. També esperem aquesta setmana que la part del jugador parli amb el conjunt matalasser, amb l'Atlético de Madrid, perquè, segons es diu, tenien un compromís per deixar-lo sortir i el club matalasser el deixa sortir o no. Mm-hmm. Jesús, Miguel Ángel Gilmarín va dir que ni per 150 ni per 200. Així que veurem com acaba aquesta
2: relació.
0: Queden
2: capítols, aquesta història, sí.
0: Clar, entre el jugador, els seus representants i el club. Des qui s'hi ha parlat el Joan Laporta és del fitxatge que porta en un hotel uns quants dies sense poder treballar amb els seus nous companys, és Karim Adeyemi, que ja ha dit Laporta que demà serà oficial la seva contractació i podrà ja exercitar-se amb Hansi Flick.
1: Molt bé.
0: Més noms propis, en clau Barça. Bisibu, jugador belga, davanter, 18 anys, que està a punt de tancar la seva incorporació al Barça en principi pel filial, però sembla que farà la pretemporada amb el conjunt de Hansi Flick. Uh-huh. I el nom de Laporte ja porta dies...
2: rondant.
0: Sí, movent-se en l'entorn barcelonista. Jugador que costaria al voltant de 12 milions d'euros, la seva clàusula de rescissió. Jugador amb una edat similar a la que va arribar Íñigo Martínez i el rendiment va ser molt bo. Jugador que podria adaptar-se al Barça per com jugar a la selecció, perquè va jugar al Manchester City amb Pep Guardiola abans d'anar-se a guanyar calés als Emirats. Un altre nom propi. Canviem de club.
1: Vinga.
0: Espanyol està jugant al seu segon amistós de la pretemporada a Peralada davant el Pau de la segona divisió francesa. De moment 1-0 al minut quasi 13, sí, pel conjunt blanc i blau. I en bàsquet, 6a incorporació del Barça. Encara no s'ha fet oficial el nom de l'entrenador, però ja portem 6 jugadors. Es diu Stanley Umede, és un aler estadounidenc, però amb passaport nigerià, i és, com deia, la 6a incorporació, 27 anys, 1,98 d'alçada. Estava jugant a la G League estadounidenca, als Austin Powers Spurs, i destaca sobretot pel seu físic, per les transicions ràpides i per la seva defensa.
1: Molt bé, moment d'anar captant jugadors a uns equips i uns altres i a totes les disciplines.
0: Ningú reconeixerà aquest Barça de bàsquet.
1: Veurem, veurem.
0: Les incorporacions que s'estan fent.
1: Molt bé, José, doncs demà més. Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Fins demà.
3: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.

0: Quan anem a un hospital, a un CAP o a una residència, hi ha una figura que gairebé sempre trobem al costat dels pacients. Són les infermeres. Són qui administren tractaments, fan seguiment dels malalts i acompanyen també les famílies en alguns dels moments més delicats. Però malgrat ser una peça clau del sistema sanitari, fa anys que el sector alerta d'un problema cada cop més greu, que és precisament la manca d'infermeres.
1: Catalunya i Espanya arrosseguen des de fa temps un dèficit de professionals. Segons dades del Ministeri de Sanitat, Espanya té una de les ràtios d'infermeres per habitant més baixes del seu entorn europeu. I el problema no és només formar-ne més, sinó també retenir-les. Cada cop més països competeixen per captar personal sanitari, mentre aquí les organitzacions professionals alerten que les jubilacions, la sobrecàrrega assistencial i les dificultats per estabilitzar les plantilles amenacen d'agreujar encara més la situació.
0: Doncs avui volem entendre per què falten infermeres, què implica això per al sistema sanitari i quins reptes tenim al davant. I una persona

0: persona que coneix molt bé aquesta situació precisament és el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, és el Borja Manzanares. Senyor Manzanares, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Si posem dades sobre la taula, quantes infermeres falten a Catalunya?
1: Aquí a casa nostra faltarien aproximadament unes 20.000 infermeres.
2: Clar, i aquesta manca, que ara mateix és tan evident, en què es tradueix per les infermeres que tenim? Hi ha una sobrecàrrega laboral?
1: Sens dubte. Aquesta manca, el que es tradueix en una sobrecàrrega assistencial per a les companyes que tenim, en serveis que possiblement es tanquin o vegin que no tenen, personal per cobrir, afavoreix situacions d'intrusisme que nosaltres ja denunciem habitualment i el que fa és també posar en perill, sobretot en aquells sectors on la contractació i les condicions laborals potser no són tan atractives, posar en perill a les persones que atenem, com pot ser el sector de les residències i la gent gran. Mm-hmm.
2: Després parlarem amb dues infermeres, una que ja ha acabat els estudis i l'altra que s'està formant en aquest moment per conèixer casos concrets, no? Per posar nom i cognom a les xifres. Parlarem també de quin és el problema que explica aquesta manca de professionals. És que les estem formant amb un nombre insuficient, el que necessitem, o que les estem perdent pel camí?
1: Bé, aquí s'ajunten moltes coses i és un problema multifactorial. Sí que és cert que un augment de les places d'estudiant doncs, pal·liaria una mica el problema, però millora de les condicions laborals, més reconeixement, evitar sostres de vidre, tenir espais per poder créixer professionalment. Hi ha un munt de petites solucions que són molt grans per nosaltres que podrien afavorir doncs, que hi hagués menys absentisme laboral, que la gent estigués més còmoda, que es treballés millor, que hi hagués menys fuga de professionals a altres països i també que hi hagués menys abandonament.
0: Què els crida a marxar? És únicament una qüestió de diners? Què els expliquen al col·legi?
1: Bé, al final les joves infermeres que surten ara doncs busquen moltes coses. Ara mateix una de les coses que més busquen és una qüestió més experiencial. Busquen sentir-se millor, més reconegudes, poder créixer, tenir opcions de créixer laboralment, ja sigui doncs, en formació, en docència, en recerca o simplement dintre de la unitat en la que estiguin. I fora, a vegades, es donen moltes condicions. Doncs també hem d'entendre que la gent jove té més possibilitats i potser té més ganes d'explorar altres sistemes sanitaris on, doncs, per qüestions de sou, de sobrecàrrega laboral, d'oportunitats laborals, doncs, de totes aquestes qüestions que nosaltres ja hem detectat, doncs, la gent, doncs, si fora les troba, doncs, sempre se'n va.
2: Clar, és veritat que al final és normal, no?, que no els hi carreguem a ells la responsabilitat de solucionar l'estat de la qüestió aquí a casa nostra i que mirin també pel seu interès. El que passa és que, clar, aquí ens quedem amb menys i hi ha una fuga de talents com la que ens explica el Borja Manzanares. És una situació que estem analitzant, que ja veiem que no és ideal ni molt menys i que si tot segueix igual serà pitjor perquè cada cop la societat està més envellida i les infermeres seran una figura encara més clau.
1: Sens dubte. És a dir, nosaltres el que diem és que garantir unes cures a la població, una educació sanitària, un seguiment, una atenció a les persones és garantir el nostre futur i fer del nostre sistema molt més sostenible. Per tant, nosaltres sempre diem apostem per infermeres, però apostem per infermeres per tenir un futur amb la població més sana, amb més capacitat de tenir autocura i amb més coneixement per cuidar-se millor, per tenir per una utilització millor dels dispositius de salut, per un desenvolupament del dia a dia en quant a salut molt millor, Per tant, aquí estem les infermeres, és l'aposta segura, i hem d'utilitzar a les infermeres, o bueno, hem de tenir a les infermeres en aquells llocs on realment la població sigui útil.
0: Totes aquestes reivindicacions que fa vostè ara i que probablement les dues infermeres que ens visiten ara en uns minuts subscriuran, les han portat al Departament de Salut? Què els diuen des de la Generalitat?
1: Sens dubte. Nosaltres amb el Departament de Salut, amb la consellera i en diferents reunions, sempre aquí, que és el que diem. Hem de millorar les condicions laborals, és una qüestió que els sindicats ja lluiten per això, però nosaltres sempre diem que afavorir aquesta millora de les condicions laborals serà també un dels punts que ens farà retenir més persones i més professionals a casa nostra. S'ha de reconèixer les especialitats, és un dels punts que insistim. Hem de treballar per les especialitats infermeres. Són un punt clau, són una aposta de país que hem d'enfortir. Sempre també els avisem que la manca d'infermeres no pot suposar l'entrada d'altres professionals a fer la feina que pròpiament és competència de les infermeres. Per tant, el que hem de no podem afavorir espais on hi hagi intrusisme i que hi hagi altres professionals fent competències d'infermeres. Això és una cosa que denunciem i amb molt més d'èmfasi, perquè això també és important, i que també hem de procurar que les infermeres puguem desenvolupar la nostra tasca i la nostra feina i el nostre dia a dia dintre de les nostres competències sense haver de demanar espais a altres, no? És a dir, al final creiem que dins del nostre marc competencial tenim moltíssima feina i que podem ser realment una peça clau per a les persones i per al sistema.
0: Doncs Borja Manzanares, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Doncs amb això que ens comentaven des del Col·legi d'Infermeres sobre la taula, ara volem posar a veu aquesta realitat des de dues perspectives diferents però complementàries. D'una banda, la de qui s'està formant i està a punt d'entrar de ple al món laboral, i de l'altra, la de qui ja ha fet les maletes, ha treballat a l'estranger i ha pogut comparar dues realitats molt diferents. Per això saludem la Valentina Franc, estudiant d'infermeria que el curs vinent començarà a tercer. Valentina, què tal? Molt bona
3: Hola,
0: tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I també la Judit Om, infermera que va marxar un any a treballar a Noruega i que ara ha tornat a Catalunya.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure, gràcies primer per ser aquí i per abordar aquesta qüestió aquí amb nosaltres a la brúixola. Valentina, volia començar per tu, perquè et trobes enmig d'aquest estudi del grau. Està complint les teves expectatives, allò que t'imaginaves?
3: Sí, totalment.
0: I els estudiants parleu sovint de la idea de marxar quan acabeu?
3: Sempre.
0: Sí, eh?
3: Sempre, tothom vol marxar.
0: A veure, Joan...
2: No, jo anava a dir que fins i tot els professors, és a dir, és una realitat que ells tenen al cap i per tant la normalitzen i parlen obertament durant
3: sí, sí,
2: les classes d'això.
3: Sí, sí, de fet, els professors ens diuen que marxem.
2: O sigui, obertament us ho diuen?
3: Sí.
2: I el motiu, diguéssim, de tot plegat és perquè hi ha una diferència molt clara entre les condicions que s'ofereixen en altres països respecte aquí.
3: Exacte.
2: És curiós, no? Perquè, diguéssim, estem dient que les xifres indiquen que Espanya i Catalunya necessiten infermeres,
3: sí.
2: Però tot i així el problema és aquesta fuga, no? Que no són capaces de retenir-les. Un exemple és la Judit. Diguéssim, tu ja has acabat la carrera, ja estàs de ple al món laboral, i quan trigues a dir, escolta, jo me'n vaig d'aquí, me'n vaig a Noruega, per exemple?
4: Doncs jo vaig estar treballant 3 anys a l'Hospital Vall d'Hebron, però realment, o sigui, és que estava cobrant uns diners que no eren, no sé, en relació a l'estil de vida que portava, no podia assumir el meu oci. Llavors vaig dir, mira, marxo a Noruega un any o un any i mig, guanyo X diners, torno i ja tinc una base per poder pues, comprar-me un pis o bueno, pues, tenir una base de diners.
0: Perquè quan estaves aquí, les condicions quines eren? És a dir, les nits, per exemple, torns, es respectava, no?
4: Clar, o sigui, a l'àmbit sanitari, si tens un horari de dilluns a divendres sense festius ni plusos de nit ni res, és que el salari és inferior a 2.000 euros. Llavors, clar, no, o sigui, és molt pocs diners.
0: Clar, la situació imagino que fàcil no era. Per què decideixes que sigui Noruega i com va anar allà aquest període de temps que tu decideixes anar a treballar?
4: Doncs perquè Noruega és un país que ofereix moltíssims llocs de treball d'infermeria perquè moltes infermeres i perquè realment l'infermeria està molt mal pagada a Noruega respecte a altres oficis. Però clar, per nosaltres són molts diners. Llavors, clar, Noruega ofereix molts llocs de treball per gent de fora del país.
2: No vas pensar en cap moment quedar-t'hi més? És a dir, tenies clar que era com un Erasmus, per entendre'ns, en aquest argot,
4: sí.
2: I després tornar a casa.
4: En el meu cas, sí. Hi ha molts casos que hi ha gent que va i s'enamora del país i està molt a gust. En el meu cas, vaig anar per fer uns diners i tornar. Mm. Perquè realment la vida ja, o sigui, és molt trista. O sigui, hi ha molt poca llum. La gent no és tan social com a Espanya i en el meu cas vaig anar per fer diners. Mm. Però hi ha gent que porta 10 anys, que vaig fer una amiga que portava 10 anys allà i que no tenia pensat tornar.
2: Clar, és curiós, perquè si vas a Noruega a fer diners, imagino que paguen més, però també la vida és més cara allà. Vull dir, supermercat,
4: sí.
2: L'allotjament...
4: L'allotjament és gratis. En el cas de les infermeres, és gratis.
2: És un dels reclams que fan perquè la gent...
4: Sí, és tot gratis. L'allotjament és gratis, després ens paguen 3 vols a l'any al nostre país i també ens paguen el desplaçament de la teva casa al treball. Mm-hmm. Això és gratis.
0: Hi havia requisits perquè t'acceptessin a...
4: Bueno, l'idioma al noruego, que és el més difícil de marxar.
0: Això et vas haver de...
4: Sí, abans de marxar hi ha dues modalitats. Fer-ho presencial, que és d'anar-te'n a Alicante, perquè quasi tot és Alicante. Uh-huh. O l'altra modalitat és fer-ho semipresencial, que és mig online i mig presencial. Uh-huh. Llavors, va ser el meu cas, vaig aprendre noruego, però clar, o sigui, l'idioma que aprens online... No és res a veure quan arribes allà i escoltes a la gent parlant noruego que dius, què faig aquí? O sigui, és que no entenc res.
2: Clar, vull dir, francès alguna paraula encara
4: la
2: captes,
4: noruego,
2: no? Però noruego
4: és com xino.
2: A més, en un any, vull dir que sí, no vas tenir molt temps de conviure, no?
4: Però bueno, com el teu dia a dia és tot el dia escoltar noruego, tot és en noruego, llavors acabes sabent noruego.
0: Parlaves que vas conèixer una noia que hi portava 10 anys, no? I que sí. Continuava allà. Era espanyola, ella?
4: Ella era de Galícia.
0: I trobaves també persones d'altres països, més enllà d'Espanya, que també sabia... O pràcticament la
4: tots
0: gent
4: són espanyols.
0: Eren espanyols.
4: Sí,
0: sí,
4: però de fet no només infermeres, molts enginyers també són espanyols. O sigui, quasi tota la població estrangera són espanyols.
2: Mm-hmm. T'entren ganes, Valentina? Que sents
3: de marxar, sí, sí.
2: Testimonia de Judit, sí, eh?
0: Clar, si deia que ja els professors ho diuen, ho comenten els companys, no? I ara la Judit li explica això, doncs imagino que també li ha posat amb safata de plata.
2: El país és clar, però? Tens clar...
3: Sí, jo vull marxar als Estats Units.
2: Estats Units?
3: Sí, sí, sí, més lluny encara.
2: Per què? Hi ha algun motiu concret?
3: No, cap motiu. Mm. Per diners, com ha dit ella, i perquè des de petita volia marxar als Estats Units. Mm.
2: Parleu d'una cosa interessant, que són els diners, i a vegades a la gent li pot semblar superflu, no? Però clar, està ben pagat o correctament pagat respecte a la feina que fas, no només és una qüestió de tenir més diners i poder tenir un major estil de vida, com deia la Judit, sinó també és que es reconegui una feina que és essencial per la població. Aquí entenc que noteu que no està remunerat i, per tant, reconegut com s'hauria.
3: Sí, exacte. Sí, sí, sí.
0: I llavors et volia preguntar, no és només un tema econòmic, sinó també de condicions, de quan esteu allà, de ràtios, també. Volia preguntar-vos sobre aquesta qüestió.
4: Bueno, jo, en el meu cas, clar, perquè tu quan marxes a Noruega te'n vas a un lloc on sigui una residència, un lloc on no hi hagi molta... O sigui, no te'n vols anar a un quiròfan d'una perquè necessites un idioma bastant elevat. Llavors te'n vas com una residència, un soci sanitari, i allà el ràtio és bastant elevat. O sigui, jo portava per la nit, a vegades he arribat a portar com quasi 100 pacients.
0: 100?
4: Sí. O sigui, és una residència on tots els pacients estan controlats i viuen allà, però sí, o sigui, jo portava moltíssims pacients. Però, bueno, sí, sí, sí, realment el ràtio era bastant elevat.
0: Clar, llavors, ràtios aquí, no ens podem queixar llavors amb aquestes xifres que comentes tu.
4: És que jo no he estat mai en una residència aquí, així que tampoc puc comparar gaire.
0: Clar, no és el mateix, que quedi molt clar, en un centre hospitalari,
4: clar, no, no,
0: que són això, malalts
4: no,
0: actius i així.
4: No ho he pogut viure, així que tampoc puc opinar d'un hospital com a tal a Noruega, així que no ho sé.
2: I a nivell de formació, us ho pregunto a les dues, notàveu que els vostres companys eren tots d'aquí també, entenc que tenien idea de marxar, o també eren persones que, al revés que vosaltres, buscaven oportunitats aquí, a Catalunya, no? No teníeu companys d'altres arreu d'Europa o d'altres països, no?
3: No, jo no. Jo, com som tots estudiants, som d'aquí. Mm-hmm. Sí, d'Espanya, tots. I després, molts que volen marxar.
2: No, us ho pregunto perquè a vegades, clar, com el talent que formem aquí s'escapa, doncs ara ho explicàvem a l'inici, el mercat, diguéssim, d'infermeres de,

0: altres països on la ràtio és més alta i per tant hi ha més infermeres, doncs es volen atreure, no? I ja, per exemple, ara deies que, Judit, que t'havien fet aprendre l'idioma, el noruec, aquí a Catalunya també és així, demanen el seu a les infermeres, crec que amb un marge de 2 anys i els hi posen moltes facilitats, però clar, com hi falten, s'està intentant negociar això perquè no hi hagi requisits i per tant més gent tingui més facilitats per començar a treballar ja. No sé què en penseu i si creieu que en aquest cas la llengua hauria de passar en un segon terme. Sé que estic posant un debat una mica complicat, però no sé què n'opineu, perquè clar, potser és més important tenir infermeres des de ja i el català potser hi arribarà.
1: Sí, jo crec que sí. Sí, sí, perquè si tothom marxa, després si vol vindre qualsevol persona de fora i no sap l'idioma i després ens quedem sense infermeres aquí i tot, crec que la llengua hauria de passar un segon pla.
2: A mi hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció del que deies, Valentina, que una cosa és que evidentment els estudiants aneu veient la situació i per tant, doncs, dieu, ostres, doncs, potser escolteu històries com la de la Judit i escolta, hem de marxar d'aquí, però em sorprèn molt que els professors mateixos us ho diguin. No plantegen una altra situació sobre la taula de dir el sistema ha de canviar i per aquí, o per on podríeu, no sé, dir-vos, val, doncs potser podríeu anar cap a aquest camí i buscar aquestes opcions que siguin mantenint el talent aquí?
1: Clar, o sigui, normalment et diuen que marxis, sobretot per experiència, per idioma, per saber viure tu allà, fora d'Espanya i per buscar-te tu la vida. I després normalment t'aconsellen que vinguis, perquè sí que és veritat que la vida a Espanya no és la mateixa que quan vas a viure fora. Però sí que és veritat que com tots els meus professors són infermers i metges, veuen molt la situació i miren per nosaltres i ens diuen marxeu. O sigui, és el millor que podeu fer.
2: Tu dius als Estats Units, marxar, però també temporalment, com deia la Judit?
1: Jo en principi voldria viure allà. Clar, tindria que veure totes les condicions, a veure si em surt bé o si em surt malament, no ho sé encara. Poden ser 10 anys, poden ser 2, poden ser... no ho sé encara.
0: Sí, el sistema sanitari dels Estats Units també és un tema. Sí, vull dir que també és complexa, el que és públic, el que és privat, no? És curiós. Tu, Judit, ja portes anys, diguéssim, després del retorn a Noruega,
3: bueno, no? Bueno, no fa ni un any que vaig tornar.
0: Ah, no portes ni un any, eh?
3: Sí.
0: I clar, a nivell de feina sí que no has notat gaire diferència. És a dir, és més una qüestió de remuneració, sobretot?
3: Sí, és que... en un any he estalviat el que hagués estalviat aquí en 3 o 4. Llavors es nota molt.
0: I no et planteges una altra sortida, això, per fer diners i per després tornar? Vull dir, no. És com modes operandi de vida, que no està malament, diguéssim. Vas coneixent països, no? Vas fent vida durant un any i pots acumular més diners que si et quedessis aquí, no ho sé.
3: El que també veig bé de marxar a Noruega és que ja tenint l'idioma, hi ha molta gent que conec que torna a Espanya i després va fent... X mesos a Noruega i torna. Llavors, amb els diners que estalvien 2 o 3 mesos temporals allà, és el que guanyes aquí en un any. Llavors, hi ha molta gent que fa això, també. I amb l'idioma ja tens un lloc assegurat allí.
2: Clar, el que està clar és que no s'hauria d'anar jugant a ara marxo, ara torno, ara marxo, ara torno, per poder tenir una certa estabilitat aquí, vivint a més d'una feina que al final es tracta de cuidar de la vida i de la salut de les persones que ens envolten. Tot i això, tot i aquestes complicacions, què és el que a vosaltres més us crida l'atenció, us agrada i gaudiu d'aquesta feina? Perquè també m'agradaria acabar amb un punt positiu, en aquest sentit,
0: no?
2: Sí, sí. Exacte, aquest punt vocacional.
3: Doncs, bueno, és molt satisfactori quan veus un pacient que es recupera i que surt endavant i, bueno, que la família també et diu gràcies i, bueno, és molt satisfactori el nostre treball. Jo, en el meu cas, estic a quiròfan ara mateix i tampoc tinc tanta assistència ni tracte amb el pacient, però bueno, és molt satisfactori, la veritat.
1: Valentina? Jo sí que és veritat que no he treballat, he fet pràctiques sol, porto 6 mesos de pràctiques i en principi pensava que no m'agradaria el contacte amb el pacient, però després d'estar de pràctiques amb gent gran que tenen família, que estan allà amb ells i t'ho agraeixen tot i tu estàs 8 hores o 9 hores allà amb ells i que et coneixen, que et donen la satisfacció de dir, joe, els estic ajudant, ho estic fent bé perquè m'ho estan agraint i veure que surten endavant, com ha dit la Judit, és super satisfactori.
0: Faré de polidolent, però clar, això té una vessant negativa, que és que tens molt tracte amb persones grans, no? Quan hi portes molts anys, aquestes persones, doncs, perquè es fan grans o perquè tenen malalties que al final doncs, acaben resolent en la mort, vosaltres també heu d'estar preparats psicològicament per a aquestes situacions, no? per deixar anar a persones que, home, encara que sigui per un contacte en el vostre àmbit laboral, han sigut importants i per elles també heu sigut importants vosaltres. En certa manera, això ha de ser complicat, jo m'ho imagino des de fora.
3: És molt difícil. Jo vaig estar un temps a oncologia I va ser molt dur i vaig tenir que marxar perquè era horrible. Jo

0: Hi havia dies que m'anava plorant a casa i mai m'olvidaré d'un pacient al Nadal que va marxar i bueno, jo ja és que ja segueixo plorant per aquella pacient i per això vaig decidir anar-me'n a quiròfan i no saber ni com es diu el pacient. Ja està,
1: Clar,
0: sí.
1: tens menys contacte, no?
0: Tens zero contacte, no saps res d'ell.
1: Clar, deies, Valentina, que et costava o que t'agradava inicialment una mica menys aquest contacte amb les persones, però entenc que dins de les tasques de la infermera, el contacte humà és vital i hi ha una
0: Sí,
1: gran
0: clar,
1: part, no?
0: clar,
1: És a
0: clar.
1: dir...
0: I tenim assignatures
1: Sí, eh?
0: sobre tot.
1: Com dirigir-vos,
0: Sí, com
1: com...
0: dirigir-nos al pacient, com afrontar el dol
1: Això
0: quan mor el
1: és el
0: pacient
1: que anava a preguntar.
0: i saber separar una mica a l'hospital de la vida teva perquè costa sempre i mai ho acabaràs aconseguint del tot, perquè a mi se'm van morir dos pacients i ho passes malament, i la meva infermera, que portava ja 4 o 5 anys treballant, ja també ho passa malament, i és una cosa que tens que saber gestionar tu mateixa.
2: És important que s'inclogui dins d'aquesta fase del grau, no? Dels estudis, la part més de salut mental, perquè
0: Sí.
2: al final haureu de viure amb això,
0: Clar.
2: constantment, amb aquestes realitats. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a les dues, Judit i Valentina, per acompanyar-nos aquesta tarda. Molts ànims, perquè evidentment és una feina sacrificada però molt necessària, i gràcies per la vostra tasca, sigui on sigui, aquí o fora. Però res, que vagi molt bé i descanseu, que tingueu molt bon estiu.
0: Gràcies,
2: Gràcies.
0: igualment.
3: Adéu. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
4: Comandante Gabriel San Bartolomé, encantado. Que sepan que odio los escenarios del crimen, pero adoro la investigación.
5: Este verano...
4: Siempre me quedo con un objeto de la víctima.
6: Ese no es el procedimiento.
4: ¿Qué corta rollos?
5: El paraíso...
4: Sé que no trabajo como los demás.
5: Tienen nuevo detective.
4: Pero todos queremos lo mismo, pillar al culpable.
5: Sin paz. Esta noche a las 11 estreno en La Sexta. Un pedazo de cadena.
7: Soy Marc Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
8: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
7: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisure. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 2:15, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.

0: Aquesta setmana estem posant el punt final a les seccions que una temporada més ens han acompanyat a la brúixola, setmana rere setmana. Una d'elles és la d'una persona que fa temps que forma ja part del programa, concretament des de fa 2 anys, sense faltar pràcticament, podríem dir, cap setmana.
1: Sí, és el psicòleg David Cueto, responsable de la secció de salut mental de la brúixola, que avui dedicarem precisament als comiats. Són necessaris per tancar etapes amb elegància i de la millor manera possible per deixar-nos un bon regust de boca, però també acostumen a ser moments difícils i delicats. Avui intentarem aprendre com ens hi hem d'afrontar, com hem de gestionar aquest moment i què podem fer amb la culpa quan no ens hem pogut acomiadar d'algú estimat.
0: Avui ens acomiadem d'ell, però temporalment, això sí, però abans que marxi farem ràdio, el presentarem una vegada més, com cal, David Cueto, psicòleg de la brúixola, que també exerceix al despatx Doctor Aguilera, Psicocent d'Esplugues i Acepte Qualeón. David, què tal? Molt bona tarda.
2: Muy buenas, encantado de saludaros otra vez.
0: Igualment, a veure, parlem dels comiats. Des de la psicologia, com enfoqueu aquesta acció humana? Com la definiu?
2: Es una conducta, bueno, que podemos ver que es universal, que básicamente ocurre cuando hay un cese de interacción de una relación, una separación, una interacción, ¿no?, entre una o varias personas. Es algo realmente relevante en nuestra vida, en nuestra historia personal, ¿no? Es una manera de regularnos emocionalmente, como podemos decir, es un elemento

0: adequada al nivell o l'expectativa de lo que teníamos en la cabeza.
1: Doncs prenem nota, David Cueto, de totes aquestes qüestions el dia que fem l'última secció de salut mental de la temporada, com ja et va

0: Moltes gràcies, David Cueto, i molt bon estiu. Que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Muchísimas gracias, un abrazo. Ha sido un placer estar con vosotros toda esta temporada. Y como digo, un abrazo fuerte y una buena despedida.
2: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
0: Ens anem apropant ja al final de la temporada i ens estem preparant, per això hem pogut parlar de comiats amb el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, en la que ha estat la seva última secció aquí a la brúixola d'aquesta temporada. Això sí, acabem divendres, per tant encara ens queden 3 dies plens d'informació des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre. Per tant, tornem demà a aquesta hora. Que vagi molt bé, molt bona nit.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: 8:45, l'hora de la brúixola d'estiu.
4: Ara comença la brúixola d'estiu, amb Pablo Alcaraz.
5: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la brúixola d'estiu en un dia en què parlarem de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Ho farem amb el divulgador científic i escriptor Joan Anton Català. Obrirem també, almenys per una jornada, una escola de pares per veure què fem amb els més petits, també amb els adolescents, aquestes setmanes estivals, i explicarem una història gastronòmica, la història que hi ha al darrere de la formatgeria Linens, és a dir, la història que hi ha al darrere de tres germanes prioratines, on dues d'elles van canviar la ciutat, en aquest cas Barcelona, pel món rural. La Clàudia Moreno, com és habitual en aquesta brúixola d'estiu, ens portarà la seva secció Per què tothom parla de... avui. Per què tothom parla de l'air fryer? I tindrem, seran també els sospitosos habituals al llarg d'aquesta setmana, els membres de la Tertulieta, la Tertulia Cultural d'Onda Cero Catalunya, on David Serra, Didac Montoliu i César Carrasco ens porten les seves recomanacions culturals, llibres, pel·lícules i sèries. Des d'ara i fins les 10, aquí a Onda Cero Catalunya.

0: cosa no és tant mirar els estels, sinó mirar el gran estel, mirar el sol. El 12 d'agost, que sabeu que és una data que està molt marcada al nostre calendari, per primera vegada en 121 anys. Aquí a Catalunya es podrà veure un fenomen extraordinari, que és la Lluna cobrint completament el Sol i convertint el dia en nit, qüestions de segons, en qüestió com a molt de minut, minut i poc. Sabeu que aquest tema està donant per molt aquí al territori perquè Tarragona, justament, Tarragona, una zona de Lleida, estan situades en el mapa com punts clau per poder gaudir al 100% d'aquest eclipsi. I avui volem parlar d'aquesta qüestió amb tot un expert en la matèria, que és el divulgador científic Joan Anton Català, autor d'un llibre publicat per Cossetània, L'eclipsi del segle. Una guia amb consells útils i didàctics per poder preparar-nos i gaudir correctament d'aquest fenomen. Joan Anton, com d'emocionat estàs?
1: Moltíssim. T'haig de dir que... No, ric perquè és de debò. Estic molt emocionat i t'haig de dir que en un puntet de coquet a l'estómac, perquè són moltes les coses que s'han de fer abans, són moltes les coses que hem d'explicar i és molta l'emoció que s'anirà acumulant fins al 12 d'agost.
0: Per què aquest fenomen és tan estrany?
1: Mira, cada any hi ha més o menys dos eclipsis totals de sol al món, sí. Però és molt difícil anar

0: anar-los a veure perquè transcorren en llocs de molt difícil accés. Imagina't al mig de l'oceà Pacífic, de l'Índic, jo què sé, no sé, a l'Antàrtida, sí. Però quan els eclipsis totals de sol passen per territoris poblats i on hi ha carreteres, infraestructures de comunicació, es transformen en fenòmens de masses, i això és el que tindrem el 12 d'agost. Vàrem tenir dos precedents d'eclipsis massius de segle XXI, el del 2017 i 2024 dels Estats Units, que ens van demostrar això, fenomen de masses. Quin impacte tan tremendo tenen amb tot, amb els transports, amb l'economia, amb l'emoció, i això és el que entenem el 12 d'agost, perquè és un eclipsi total de sol que només toca a Grenlàndia, no crec que sigui el millor per anar-lo a veure, sí. Una punteta d'Islàndia, allà està molt bé Islàndia, però hi ha núvols habitualment, sí. I és només un trosset petit, i la península Ibèrica. I dins de la península Ibèrica, doncs ens toca el territori de Tarragona, al nord del País Valencià i a les Illes, i per tant es converteix en l'epicentre absolut de l'atenció mundial.
1: Ens ha tocat la grossa.
0: Ho he dit així molts cops, Pablo, he utilitzat aquesta expressió, sí. Quan he parlat també amb autoritats, no? Ens ha tocat la grossa, perquè jo que sóc de Tarragona, tot i que ara fa molts anys que visc a Sant Cugat, però jo vaig néixer a Tarragona, la meva família és d'aquí, conec molt bé el que es pensa a Tarragona, o almenys el que es pensava quan jo era petit, que això fa una estona, no? Sobre que tot passa a Barcelona. No? Aquí sempre ens hem mirat al nord, la zona metropolitana de Barcelona i Girona, i al nord com, mira, tot transcorre allà, aquí som al sud, doncs mira, ara ens ha tocat la grossa. Sí.
1: Tu has vist algun?
0: Sí, el del 2017 amb la família als Estats Units.
1: Vas anar expressament?
0: Expressament. Clar, a veure, diuen que quan n'has vist un ja no en pots deixar de veure'n més, i de fet veurem el del 12 d'agost d'enguany, sí. I l'any vinent n'hi torna a haver un altre de total molt a prop, al sud d'Espanya, Cádiz, Ceuta, Melilla i al nord d'Àfrica, i ja hem reservat nosaltres també per...
1: També ja ho tens,
0: és aquest cuquet, ja ho veureu, ja ho veureu.
1: Què és el que... A veure, intentem situar-nos en aquest 2017... Què és el que vas sentir?
0: Mira, és molt difícil explicar-ho amb paraules. Jo ara intentaré explicar, i és el que en el llibre també comentem, no? Però és molt difícil, s'ha de viure. Mira, d'entrada, l'eclipsi sempre comença com un parcial, on el disc de la Lluna va mossegant, és aquella figura tan bonica, on el Sol queda mossegat. Recordem que tota aquesta fase s'ha de mirar amb ulleres homologades, res d'invents del TVO. I arriba el moment en què et vas posant neguitós perquè veus que ja el disc de la Lluna està a punt d'amagar del tot el Sol. En aquell moment hi ha com un flash de llum, que és l'últim raig de llum del sol que s'esmicola abans que la lluna no el tapi, i tot d'una es fa fosc. No és com un vespre nostre on la il·luminació va caient, això és de sobte, era de dia i ara de sobte és de nit, saps? Sí. És tremendo. Surten estels al cel, surt algun planeta brillant al cel, baixa la temperatura d'una manera notable, ho notes, és possible que s'aixequi una mica de vent en funció de com és el terreny. És molt interessant observar el comportament dels animals, els ocells deixen de cantar i deixen de volar, les mascotes, gossos i gats es tornen bojos, i les persones també. Ens tornem bojos, ens emocionem, llàgrimes als ulls, de debò, no et creus el que estàs veient, i t'abraces a la persona que tens al costat, per això jo en broma sempre dic que és molt important triar qui vols tenir al costat durant l'eclipsi total de sol.
1: Mira, recordo justament que quan vam parlar fa uns mesos amb els nois de l'Observatori de Prades...
0: Sí, l'Aleix i la Georgina.
1: Crec que va ser l'Aleix qui ens deia, si us plau, deixeu mòbils i moment per abraçar a la persona que tens al costat.
0: Això mateix, et sents connectat. De fet, tens un sentiment de connexió. Aquí no, ja dic, no hi ha diferències en cultura, en creences, en religió, en res, no? Estàs compartint aquesta mateixa emoció, aquest fenomen, amb milers d'altres persones que també tenen llàgrimes als ulls. I et sents com part d'alguna cosa més, saps? Part de la natura, part de l'univers, de poder gaudir d'un espectacle tan impressionant que és, per mi, en majúscula, l'espectacle més impressionant que ens pot regalar la natura, i a més producte d'una casualitat, perquè tu dius com és possible que la Lluna, que és tan peque, pugui ocultar un astre tan gros com el Sol, i això és producte de la casualitat. La Lluna és 400 cops més petita que el Sol, però el Sol es troba 400 cops més lluny de la Terra. I això fa que la mida al cel de tots dos cossos coincideixi perfectament, però això és casual, absolutament casual, podria perfectament, no sé, només que la Lluna fos una mica més petita, es trobés una mica més lluny, que el Sol es trobés una mica més a prop, fos una mica més gros, ja no tindríem eclipsis totals de Sol.
1: Condicions que tu consideres que hem de treballar, que hem de cuidar per poder gaudir de l'eclipsi al 100%.
0: Mira, aquest eclipsi s'ha de planificar. Com qualsevol eclipsi de sol s'ha de planificar. Què vol dir planificar? Tenim mesos per fer-ho, cadascun de nosaltres. Hem de decidir, cadascú ha de decidir on el vol anar a veure. Afortunadament, tota la...

0: les nostres comarques han estat beneïdes per aquest eclipsi, però tot i això has de decidir on vols anar perquè la mobilitat serà molt afectada aquell dia i segurament els dies previs. Això és la primera cosa, no el vull anar a veure. Després s'ha de tenir present que la totalitat de l'eclipsi succeirà a 9:15 del vespre. Això vol dir que el sol anirà molt baix sobre l'horitzó de Ponent, quedarà mitja hora perquè s'amagui, i de manera que no n'hi ha prou en dir, doncs jo el veuré des d'aquest municipi, però des de quin lloc d'aquest municipi? Perquè igual tens arbres, edificis, turons, obstacles que t'impedeixin veure aquesta vista neta a l'oest. Per tant, planificació. La guia també va d'això, la guia que publica va de com planificar, com triar aquests llocs. Després és la preparació, entendre què és un eclipsi de sol i en què t'has de fixar. La part de la totalitat durarà un efímer minut. En funció del lloc on ens trobem, a la ciutat de Tarragona dura 1 minut 1 segon, a Falset 1 minut 12 segons, cap a la zona d'Amposta 1 minut i mig, és dir, però estem parlant d'això, d'un minut, 1 minut i mig. Passarà molt de pressa. Si jo entro en una exposició d'art, que jo no en sé d'art, i entro sense ningú que m'ho expliqui, segurament no gaudiré de tot i potser no entendré allò que estic veient. Això és el mateix. El que passa que durant aquest minut i mig no puc tenir una persona al costat que m'ho expliqui, ho haig d'haver preparat abans. Per tant, abans, entendre què és un eclipsi, entendre en què ens hem de fixar, quins són els moments claus per gaudir al màxim d'aquest minut, perquè hi ha molts de detalls pels quals gaudir. Després, seguretat. Abans que res, seguretat. Recordem,
1: les ulleres que tu deies.
0: Les ulleres homologades han d'estar homologades i després seguretat en el sentit de la mobilitat, de si portem nanos, doncs assegurar-nos de que portem aigua i aliment al cotxe per si ens quedem bloquejats a les carreteres, assegurar també que els nanos i les persones grans utilitzen també les ulleres, és responsabilitat nostra de cadascú de nosaltres, no? assegurar la protecció dels nostres i no fer bestieses, no aturar-nos als vorals de les carreteres de qualsevol manera, posant en risc la nostra seguretat i la dels altres.
1: Hi ha tot un desplegament de les administracions, de cossos i forces de seguretat, perquè és el que tu apuntaves també a l'inici, s'espera un moviment, una massa de gent, a més dels autòctons, que òbviament anirem a veure on podem gaudir de la millor manera de l'eclipsi, però hi ha moltíssima gent, igual que tu vas anar als Estats Units el 2017, que farà el seu viatge, que farà potser les seves vacances d'estiu en funció d'això, és a dir, que s'espera que vingui molta gent per gaudir de l'eclipsi.
0: Sí, recordem que és 12 d'agost, també és interessant les dades que ara us diré, l'estat espanyol ja és segon destí turístic del món, era tercer, ara és segon del món. L'estat espanyol, el govern, espanyol, espera que arribin aquest estiu 10 milions més de visitants, és a dir, addicionals als que ja arriben, només pel tema de l'eclipsi, 10 milions, que es distribuiran al llarg de tota aquesta franja de la totalitat que va des d'Astúries, Cantàbria, Astúries, fins Catalunya i les Balears. Es distribuiran, però ens tocaran uns quants d'aquests a nosaltres. Després recordem que Costa Daurada i Terres de l'Ebre, les dues destinacions turístiques de Tarragona, estan entre les primeres del món també. L'any 2024 aquestes dues destinacions van rebre 21,5 milions de pernoctacions durant tot l'any. Té tot aquest esdeveniment per convertir-se en el que dèiem abans, un fenomen de masses. I, evidentment, les administracions estan treballant de valent. La Generalitat té un equip multidepartamental, interdepartamental, des de fa molts mesos treballant, i molt bé, t'haig de dir, treballant molt bé. Allà hi ha Mossos, hi ha Protecció Civil, hi ha forestals, perquè també recordem que és 12 d'agost, risc d'incendis, és a dir, tant de bo no, però és possible, no?, que ens trobem amb el Pla Alfa activat. I s'està treballant molt. A Tarragona també està treballant, l'Ajuntament de Tarragona, em consta que altres ajuntaments també, però del que puc parlar de primera mà, perquè ho sé directament, és l'Ajuntament de Tarragona, està treballant molt amb això, la Diputació de Tarragona, en fi, sí, i més que s'haurà de treballar.
1: T'ho he de preguntar. On vas tu a veure l'eclipsi?
0: Tothom m'ho pregunta. La meva resposta és molt fàcil. On em porti la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. On em porti TV3 i Catalunya Ràdio.
1: Faran programes
0: especials? Sí, evidentment farem programes especials, molt especials d'això, i jo treballaré aquell dia. Treballaré, mig gaudiré, mig treballaré, perquè estaré treballant pels mitjans de comunicació, i allà on es posi el plató central, jo espero ser-hi, sí.
1: Em deies abans, hi ha moltes coses que si de forma prèvia t'informes el podràs gaudir molt més, perquè òbviament no tindràs a un guia allà durant un minut i mig que t'estarà parlant. Doncs mira, ara fixa't en aquest detall. Algun detall que ens puguis explicar, en el llibre trobareu moltíssims, però digue'ns algun que ens puguis explicar, que ja ens quedi clar i que ens hauríem de fixar per poder gaudir això, el 100% de l'eclipsi.
0: Mireu, abans deia, ulleres d'aquestes homologades durant tota la parcialitat. Recordeu treure-us

0: Molt important, eh?
1: A veure.
0: Us heu de treure les ulleres en el moment de la totalitat, quan es fa fosc, quan la lluna...
1: Sí, clar,
0: perquè si no veu res, no veu res com
1: si
0: entrar
1: no
0: al carrer.
1: Què està passant?
0: Però aquest error és molt típic, eh? És molt típic. Llavors, te les treus, mires el sol, que ja no el veus perquè és tapat per la lluna. Llavors, detall a fixar-se. Molt bonic, molt bonic. Tu localitzes perfectament el lloc que ocupa el sol en el cel.
1: Sí.
0: Està tapat per la lluna, però veus al voltant del sol la corona solar, que és com una llum difosa, però molt bonica, molt bonica, que envolta el lloc que ocupava el sol. És molt interessant mirar la corona i intentar veure detalls en aquesta corona. La corona solar és una regió del sol que envolta el sol, que no es pot mai veure perquè ens enlluerna el sol.
1: Sí.
0: I a més, els nostres telescopis també queden enlluernats pel sol, de manera que els eclipsis totals de sol són un moment excel·lent, són pràcticament l'únic moment per poder veure la corona solar. Aquest és un detall que ens hem de fixar, la forma que té la corona solar en el moment de la totalitat.
1: Ens ho apuntem. Escolta'm, jo, pla B, és 12 d'agost, en principi, home, nosaltres aquí som de clima, que no hauríem de patir.
0: Ai.
1: Però, és que la llei de Murphy,
0: sí.
1: És, llavors, si pel que sigui el 12 d'agost ens surt ennuvolat, plou, el podrem gaudir igual?
0: Sí, mira, jo també estic donant un missatge, sobretot per les autoritats, però també pel públic, pel ciutadà. És, no podem fer tot el que estem fent, la divulgació i el treball que estem fent des de les administracions, per un minut. No ho estem fent per un minut. Un cop passi aquest eclipsi, que passarà molt de pressa, ha d'haver quedat alguna cosa. I per això les administracions, com l'Ajuntament de Tarragona, per exemple, s'està fent un programa que mesos, barra setmanes abans, hi haurà moltes activitats de participació ciutadana, educatives, culturals, perquè ens ha de quedar alguna cosa. De manera que si aquell dia, per mala sort, aquell minut es perd, que ara t'explicaré que no es perd del tot, però si per la cosa que fos es perd, quedarà alguna cosa. Haurem fet la festa de l'eclipsi. Durant mesos abans, durant setmanes abans, els nostres municipis s'hauran enriquit d'alguna manera amb totes les activitats culturals que s'hagin pogut fer. Però després, mira, el pitjor consell, el pitjor acompanyant que podem tenir és la improvisació i el pànic, que és, ui, hi ha uns nuvolets sobre l'horitzó de Ponent, i després de que jo he triat, durant setmanes em vaig pensar allò on l'aniria a veure, m'hi he acostat amb la família, i ara, faltant una hora per la totalitat, decideixo canviar perquè veig alguns núvols. Això és la millor recepta per quedar-te bloquejat a la carretera o posar-te nerviós i tenir un accident.
1: Sí.
0: Primera, que hi hagi uns quants núvols no vol dir que no s'obrin en el moment de l'eclipsi. Tot i que hi hagués molts núvols i estés molt, molt, molt tapat, els efectes de l'eclipsi total el notarem igual, que es farà fosc, notarem la baixada de temperatura, notarem que s'aixeca el vent. Evidentment, si no podem veure el disc solar tapat, doncs serà una pena lamentable, però no ho perdem tot. Però torno a dir, aprofitem aquest esdeveniment. És que això no tornarà a passar fins al 2180.
1: 2180 és el proper que passa,
0: sí,
1: per Catalunya?
0: Pablo, a mi ja em queda lluny. Aquest.
1: A mi també.
0: Però clar, vist això, no pots treballar per un minut. No t'ho pots jugar tot a un minut. Fem coses xules amb els ciutadans. I com a ciutadans, llegim, busquem informació, aprofitem per entendre tot això, aprofitem per mirar el cel. Recordem que és les llàgrimes de Sant Llorenç, aquell 12 d'agost, i no hi haurà lluna, perquè per definició la lluna és nova perquè l'haurem tingut de dia, fent l'eclipsi de sol. Per tant, de nit, nit fosca, si no hi ha núvols. Vull dir que hi ha molts ingredients per passar-s'ho bé, aprendre, gaudir amb la família, amb els amics, i no ens la juguem només al minut. Si al final el minut està tapat i no l'has pogut veure, el podràs veure per internet. Ja sé que no és el mateix, tots volem veure l'eclipsi. Esperem tenir sort, però torno a dir, no pensem només en aquest minut.
1: Situem-nos al calendari. El 12 d'agost, aquest eclipsi solar total, el que ens explicava el Joan Anton Català, l'autor de l'Eclipsi del segle, llibre editat per Cusatània, per ell, fenomen natural més brutal, més bestial, el més bonic que has pogut
0: ja ho
1: veure, i has vist uns quants.
0: Sí, sí, no, jo n'he vist un només.
1: Mira... No, però dic més enllà d'eclipsis, de
0: fenòmens
1: naturals.
0: Ah, sí, sí, aurores
1: naturals,
0: i coses
1: aquestes,
0: són molt boniques, són molt boniques, i les eclipsis de lluna són molt bonics. Res no es pot comparar amb un eclipsi de sol, us ho dic de debò, ja veureu que és molt, molt, molt emocionant.
1: Setmana prèvia et truco a veure com va l'estat de nervis.
0: Uf, estaré fatal.
1: Joan Anton, gràcies per estar
0: gràcies
1: amb nosaltres.
0: Gràcies a tu, Pablo.
2: La brúixola d'estiu, amb Pablo Alcaraz.

0: La línia argumental d'aquesta història que us volem explicar avui aquí a la brúixola d'estiu d'Onda Cero Catalunya és la de tres germanes prioratines, dues d'elles estudiant a Barcelona, tornant al poble els caps de setmana, tornant a Bellmunt del Priorat, i ara explicarem el per què, eh? Ara explicarem, donarem més ingredients a aquesta línia argumental. Acaben decidint que es queden per començar a elaborar formatges. Així, a grans traces, aquesta és la història que hi ha al darrere de la formatgeria Linens. I les tres germanes són la Mercè Urós, Helena Urós i Marina Urós. I avui aquí a Onda Cero hem convidat per parlar d'aquesta història a la Helena Urós. Helena, què tal? Com estàs? Benvinguda a Onda Cero Catalunya.
1: No. Hola, què tal? Pues mira, aquí molt bé.
0: Tu eres de les que estaves a Barcelona estudiant.
1: Sí, jo estava estudiant arquitectura efímera a Barcelona.
0: Arquitectura? I una altra de les teves germanes també la tenies estudiant allà a Barcelona.
1: Sí, salut ambiental feia ella.
0: I tots els caps de setmana, tornada cap al Priorat, cap a Bellmunt?
1: Sí.
0: Ho trobàveu a faltar, entenc? No sé si era una vida còmoda a Barcelona o que com ho veieu?
1: Nosaltres a Barcelona vivim una vida comodíssima. De fet, jo amb 19 anys ja volia tornar a marxar a Barcelona. Nosaltres som nascudes a Barcelona, sols que els nostres pares van decidir anar al poble. I a la Mercè i a mi doncs ens quedava tot una mica petit i vam decidir tornar, però bueno, amb una d'aquestes anades i vingudes de cap de setmana doncs ens vam trobar una cabreta pel monte i sí, això va canviar tot el destí.
0: Aquí m'aturo, amb aquesta cabreta, perquè sortiu sí, a fer passejades per allà per la muntanya i us trobeu una sí, cabreta petita, em sembla que encara li penjava fins i tot el cordó umbilical, i que havia
1: sí,
0: estat atacada per un gos.
1: Llavors, bueno, sí, va ser, lo guai era que era estiu i aquí pues, van passar els tres mesos, no? I bueno, pues, clar, me vaig encabrinyar molt de la cabreta perquè en teoria es tenia de morir, perquè quan la van portar al pastor i tal, me va dir que allò estava més mort que viu, i vaig pensar, bueno, pues, que se mori tranquil·let a casa perquè nosaltres som una mica així friquis amb sí, els animalets. Mm. I bueno, vaig passar tot l'estiu amb la cabreta i em vaig enamorar tant que ja no vaig voler tornar a Barcelona.
0: Per culpa de la cabreta, dius, doncs jo ja no torno a Barcelona i em quedo a Bellmunt.
1: Bàsicament, o sigui, va ser un amor a primera vista brutalíssim.
0: Passa el temps, no sé si uns dos anys, una cosa així, i, sí, bueno, tan engrescada estàs que decideixes anar a l'Escola de Pastors del Pirineu.
1: Sí, sí, sí. De fet, vam, o sigui, els dos anys vaig, ja tenia un ramadet, doncs poder de 5 o 6 cabretes, i pues, crec que em vaig apuntar a l'Escola de Pastors, no sé si feia ja 4 o 5 anys que tenia cabres,
0: sí,
1: ara no ho sé segur, i sí, bueno, vaig fer les proves i sí, me van agafar. I si ja sabia que m'agradava, pues, aquí ho vaig corroborar.
0: Aquí directament, que a l'Escola de Pastors sí, del Pirineu, que, a veure, explica'm com funciona, quant de temps estàs allà, què fas?
1: Doncs allí estàvem en un poblet a baix de les pistes d'esquí de Cortaime, un poblet que només hi vivíem nosaltres. I, bueno, allí vam fer un intensiu d'un mes, allí vivint tots els companys, i ens feien classes d'alimentació animal o veterinària, el que fos. I llavors anaves pujant a setmanes, durant 6 mesos, a fer com a...

0: més sueltos, no? Doncs veterinària animal o alimentació o com si fossin minimàsters, com per dir-ho d'alguna manera,
1: sí.
0: Així com a més específic. I llavors fas les pràctiques a la granja que escollis.
1: Ara anirem desenvolupant, perquè arriba un moment en què emboliques a les teves dues germanes, també, en aquesta història.
0: Sí, clar.
1: És a dir, que aquí de moment ets tu la que va tirant, però arriba un moment en què dius, no, espera, que vosaltres m'acompanyareu. El moment
0: bueno,
1: en què tu dius a casa, no, escolteu, que no vaig a Barcelona, que, no, que la carrera que estava fent, no. Em quedo aquí i vull, bueno, doncs això, he tingut aquí un amor a primera vista amb aquesta cabreta i vull, no sé, canviar de vida.
0: Bueno, mon pare, de fet, de petit el seu somni era ser pastor.
1: Ah, mira.
0: Tot que mons avis, pues, evidentment, no li van deixar, perquè en aquella època doncs, se tenia d'estudiar i no estava, com havíem vist. Però mon pare es va quedar encantat de la vida. La que es va quedar així molt xascada va ser la directora de l'escola de disseny. Li vaig dir que plegava i me va dir, bueno, vale, però quan tornes? Dic, no, no, que t'estic dient que no torno. Per favor, o sigui, que tens moltes capacitats i no pots ser pastora. Jo vaig pensar, pues això ho diràs tu.
1: Vull ser pastora.
0: I, sí, i punto.
1: I les germanes de primeres, quan ho parles amb elles, què et diuen?
0: Les germanes de primeres estan engrescades, però bueno, pues lo normal, no? Perquè la cabreta és molt mona i pasturar per la muntanya és molt bonic, no? Amb les cabres, però aquí baixar-ho a terra i viure d'això, doncs hi ha molta feina i moltes pors que treure de l'equació. I llavors, quan jo vaig baixar a l'escola de pastors, jo els vaig dir, no sé com ho farem, però jo vull viure d'això i no puc sola, perquè és molta feina i necessito a més persones. I ella, de seguida, se van apuntar al carro.
1: No s'ho
0: van
1: pensar gaire, eh? Van dir, doncs vinga, som-hi.
0: No s'ho van pensar gaire, sí, sí. Sols que des que van decidir que volien viure d'això fins que es va fer la formatgeria, doncs pues, van passar treballant per estalviar, doncs 6 anys ben bons que vam estar les tres estalviant com unes boges perquè, clar, la maquineria de la formatgeria valia el seu.
1: Clar. La formatgeria, si no m'equivoco, arrenca 2019, any de...
0: sí,
1: bueno, a pocs mesos de la Covid.
0: Divertit. Sí, de fet vam començar la Constitució i vam demanar préstec i tot, i quan ens van concedir tot, això era un divendres, i el dissabte se va decretar l'estat d'alarma i es va quedar tot paralitzat. Se'ns van caducar permisos d'obra, constitucions, bueno, de tot. I llavors el problema que vam tindre és que teníem estalvis per comprar el ramat i no vam poder acabar de comprar mai el ramat, perquè clar, vam passar un any tancades pagant coses i hem anat coixes. Menys aquest any que m'he incorporat i ja estan aquí les cabretes noves, jo crec que començarem a rutllar bé ara. Portem 5 anys una mica coixetes.
1: Ara el ramat... Quantes cabres tens? O tenim?
0: Ara hi ha, pues, quasi 100.
1: Déu-n'hi-do. No sóc jo entès en la matèria, però bueno, força bé,
0: sí,
1: no?
0: Bueno, és un ramat petit, però o sigui, a mi ja me semblen moltes.
1: I com ho gestioneu? Perquè una cosa és el que tu deies, una cosa és la teoria, una altra cosa és la pràctica, tu sí que tens la formació. Aquesta escola de pastors i de pastores del Pirineu, sí. Amb les teves germanes, com us ho feu?
0: Doncs mira, una cosa és la formació i al final... on s'aprèn és a la pràctica i tirant-se a la piscina. Llavors, doncs, per exemple, ma germana, la petita, li agrada molt més pues, estar a la formatgeria, li encanta les cabres, però és com a més organitzada, jo soc una miqueta més a l'ocadilla i poder tinc més còmode al corral. Però bueno, anem fent tot, ens vam tornant. Sempre sapiguem que hi ha una que li agrada més fer X feina.
1: I des d'un primer moment teníeu clar que el model de negoci era formatgeria?
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè jo el de tindre un ramat i cada any fer-lo criar per anar escorxador i vendre... O sigui, no, ja. No entrava dintre del meu cap.
1: No,
0: o
1: clar, sigui, si a més arrenques aquesta vida tot just salvant una cabra, seria lleig després. No, doncs ara, sí, el model de negoci serà matar-les.
0: Exacte, no. O sigui, no era viable. M'hagués encantat també tindre ovelles per a llana, però la llana està super desvaloritzada
1: sí.
0: I no és viable. Llavors posem la cabra de llet i fer formatge. L'única manera de ser una miqueta més així, bueno, com a més model bonic.
1: A fer formatge et van ensenyar també al Pirineu?
0: No, a fer formatge vam anar a la Seu, que hi ha també l'escola agrària, i allí vam fer unes quantes classes, com a de tecnologia bàsica, i el nostre profe, que era francès, el que ens va ensenyar era com a la física química de la llet, no? Mm. i en plan, doncs mira, si puges el PH surt així, si vas a comprar-te la surt allà, i a partir d'allí te dona com un coneixement

0: ser més fàcil si tu pots fer les teves pròpies receptes, que també és el guai d'imaginar-te un formatge i saber-lo fer, al final.
1: Anem a fer promo. Escolta, aprofitem, va, per fer la falqueta. Quin tipus de formatges treballeu a la formatgeria Linens?
0: Sí, doncs nosaltres, com que el nostre profe és francès, que us tirem molt cap allí, llavors fem molta pasta tova, d'aquesta típica que és vellureta blanca,
1: sí,
0: i així com a fresqueta, i llavors fem semicurats una miqueta tous, també, amb cendra, pebre vermell, i curats, de maduració llarga.
1: I el tema de la venda, què ho feu? Per la comarca, província de Tarragona, tot Catalunya, venda online?
0: Sí, tenim venda online, el que passa que, com te deia, ens ha arribat el Ramadà fa un mes. Llavors, doncs, fins ara teníem superpoqueta llet que agafàvem a una granja que es diu La Segalla,
1: sí,
0: que també, si la busqueu, té uns formatges espectaculars. I ells són els que ens han salvat el cul fins ara, venent-nos una part de la seva llet.
1: Clar, el Priorat, si és conegut a nivell nacional i internacional, és pels vins, pels formatges, sí, encara no.
0: Clar, sí, nosaltres hem tingut molta sort perquè ens pensàvem que, pues, la nostra clientela seria més tipus agrobotigues o mercats de diari, i ens hem sobtat perquè hem tingut una bona acollida amb cellers, i clar, si aquí hi ha cellers molt importants, evidentment, vull dir, estan com a reconeguts mundialment, sí, i que un celler així te porti a un event o seu privat i te doni a conèixer per aquí, a nosaltres ens han anat de perles, perquè al final, com que vas de la mà d'un vi de molta qualitat i te deixen anar tu, i és com un colín, no? Que guai. I per aquesta banda hem tingut molta sort, perquè la veritat és que s'han comportat de Déu.
1: Clar, aprofites l'aparador. També et dic que si ells no veuen clar que la qualitat del producte va de la mà de la qualitat dels seus vins, no et porten, per molt que siguis d'allí del poble.
0: Sí, evidentment, però com que tu ets novata, sempre penses, jolines, estan confiant en mi.
1: Sí.
0: I la veritat és que ha sigut molt xulo. Crec que no estaria mal posicionament que estem si no hagués sigut per aquestes festes on hem estat, la veritat.
1: Dieu que feu formatges salvatges. Explica'm aquest concepte.
0: Sí. Doncs mira, a l'ambient hi ha un munt de bactèries. I moltes vegades, quan comprem un formatge i ja està tacat o està florit, la gent se pensa que està dolent, per exemple. I tot el contrari. Al final, el formatge se vol protegir, no?, pel fet dels agents externs, no?, de no ficar malbé, i llavors una secció, i si tu aprofites els fongs, nosaltres, per exemple, ens rentem crostes i deixem que els fongs naturals d'aquí que tenim a l'ambient al Priorat surtin, és a dir, donem les condicions òptimes, d'humitat i de temperatura, i deixem que surtin floridures, com aquí surten com un tipus gris verdós,
1: sí,
0: que anem rascant i anem estampant pel formatge. I li conserven més la humitat i al final li aporta aroma. I això és una mica el característic de cada lloc. Jo sempre recomano que els del mercat, que no saps com estan fets, no, però si compres formatges artesanals, menjar-te la crosta és com acabar d'arrodonir l'experiència.
1: I projectes que teniu a curt, mig plaç? Alguna idea, alguna cosa, sí, que vulgueu tirar endavant?
0: Mira, ara, per exemple, ens hem traslladat a Montmàs, perquè a Bellmunt no podien créixer amb els ramats, i per això ens hem traslladat a Capçanes. I al mas que estem, no sols estem en una franja de protecció d'incendis, que amb les cabres ens va ideal, perquè, bueno, doncs també aportes un valor afegit, no?, a la natura. Té uns trulls antics de 1800 i tenen les característiques òptimes per a madurar formatge. I llavors estem mirant d'adequar-los una miqueta, de canviar les portes i de netejar-ho bé, per a fer maduracions totalment naturals i passives sense necessitat d'electricitat. Mm-hmm. Això seria molt guai perquè la càmera Bellmunt, sempre la càmera de maduracions, ha fet molt el tonto i hem patit molt amb això. I tindre una càmera natural que no s'espatlli mai és com el somni de la meva vida.
1: No. Si fas una mica vista enrere, enyores, sí, el que tenies abans a Barcelona, aquella vida, doncs això, més acadèmica, més ortodoxa, podríem dir, perquè segurament quan parlem de pobles o de comarques d'interior, doncs aquí la província de Tarragona, Terra Alta, Priorat, sí, es parla molt d'aquesta desconnexió dels joves amb la seva terra, amb els seus orígens i la marxada, sí, doncs o bé a Tarragona, a Reus, a Barcelona, sí, sí, i vosaltres, en canvi, heu fet el camí a l'inversa.
0: Sí. Hi ha molta gent que ho fa. Sols que nosaltres crec que ara mateix hem fet un pas més i ja no sols al poble, vull dir, vivim al mig del monte. Llavors, clar, és un canvi molt radical, perquè jo abans tenia la necessitat de mínim una vegada al mes vindre de baixar a Barcelona i veure gent.

0: i veure moviment. I ara ja fa, jo diria que fa 3 o 4 anys que jo no baixo a Barcelona a fer-me una volta. Puc baixar a l'IKEA, puc baixar alguna cosa per necessitat, però vaja, fa que no me dono jo una volta pel centre de Barcelona, ja t'he dit. Molt tant.
1: Sí, i ara jo crec no ho trobes que... a faltar, eh?
0: No, de fet, ma mare m'ho diu a vegades, diu, tu no, no us n'adoneu, diu, però clar, com que viviu al monte, ja hasta aneu vestides com a de monte, saps? I una cosa és baixar aquí a Falset o algo, però ma germana a vegades, que ma germana viu a Reus,
1: sí.
0: I l'anem a veure i és en plan, nenes, o sigui, la gent mos mira pel carrer, saps? Perquè clar, jo, ja no, és com que no te n'adones i te fas un passet i surts al carrer amb unes coses una mica trotinades i no te sap greu, però clar, la gent no va vestida així. I, o quan prenes, que vas amb totes les mans lliles. Clar, tu t'agafes a la barra del metro, a mi em passava, i la gent me mirava les mans com dient, aquesta noia on ha fotut les mans, que no se les renta.
1: I és en plan,
0: no, és que porto un mes vermell i tinc les mans tintades. Llavors, bueno, és aquesta desconnexió, no?, que quan surts al... No és el món real, perquè al final simplement són paral·lels i són igual de reals, no?, però sí que és veritat que hi ha molta diferència.
1: Escolta, abans d'acabar, la cabreta original, la primera...
0: Sí.
1: Com està?
0: La primera es va morir l'any passat.
1: L'any passat?
0: Per Nadal.
1: Vaja.
0: Sí, i me va donar un disgust que pa què, però bueno, tenim la seva descendència i la portem al cor sempre, però clar, ja tenia la cabreta 12 anys. Vull dir, va viure per damunt de les seves possibilitats. Sí,
1: sí. Sí. Bon, la vau cuidar més que bé, eh?
0: Sí, de fet, de les noves que han vingut ara, n'hi ha una que no se separa de mi i és que té el mateix caràcter punyetero que ella i jo sempre li dic a meus pares, dic, és que si no és la reencarnació de l'Airati, poc falta, dic, perquè és que de veritat que és exactament la mateixa punyeteria que té aquella cabra.
1: Elena Urós és una de les tres germanes que estan al darrere d'aquesta formatgeria Linens, al Priorat, i que no és només que el producte sigui de qualitat, que ho és, sinó que a més té una història més que interessant i curiosa al darrere. Elena, gràcies per atendre'ns a Onda Cero Catalunya. Una abraçada.
0: A vosaltres, una abraçada.
1: Ens estem apropant a la part final del programa. En una estoneta estaran per aquí els membres de la Tertulieta amb les seves recomanacions culturals, pel·lícules, sèries, llibres. Abans, però, tenim i presentem com es mereix a Clàudia Moreno i la seva secció Per què tothom parla de... Avui, l'Air Fryer.
2: Per què tothom parla de... amb Clàudia Moreno.
3: Bona nit, Pablo, i benvinguts i benvingudes a Per què tothom parla de... la secció on posem sota la lupa aquells temes que, de cop i volta, sembla que apareguin a tot arreu. Tendències, moda, aliments... dels que tothom parla i opina. Però potser no coneixen tan bé com ens pensem, perquè quan una cosa es posa de moda, sempre hi ha una pregunta que val la pena respondre. Avui parlem d'un dels productes de moda, i no és ni un xampú, ni una crema... De fet, és un electrodomèstic. Fa uns anys gairebé ningú sabia què era, i avui la trobem a gairebé qualsevol casa. I com no, a Instagram o a TikTok, amb mil idees de receptes per fer. És clar que sí, parlem de l'Air Fryer.

cuina. Hi ha qui troba un moment de desconnexió, hi ha qui ho viu com una obligació i hi ha qui només pensa en acabar per poder menjar. Perquè siguem sincers, el que no acostuma a fer tanta mandra és menjar. Si teniu xarxes socials, segur que us sentireu identificats. Quantes receptes teniu guardades que algun dia havíeu de fer i encara esperen el seu moment? Jo sóc la primera, aquí no estem jutjant a ningú. Enmig d'aquesta febre per cuinar fàcil, ràpid i a poder ser saludable, la fregidora d'aire s'ha colat a les cuines de mig món. Diuen que estalvia temps, que consumeix menys energia i que permet cuinar amb menys oli i que fins i tot fa les patates cruixents. Però és realment tan revolucionària com sembla? O és una altra moda de les xarxes socials que han convertit en un imprescindible? A mi, personalment, m'encanta. He de dir que estic encantada amb la meva. És molt còmoda, tot s'ha de dir. Això d'arribar a casa super tard, cansada, agafar qualsevol cosa del congelador i que quan surti de la dutxa estigui el sopar fet, és increïble. I a més la tranquil·litat de que no se't cremarà la casa si deixes alguna cosa allà ficada. I no només serveix per fer plats d'aquests congelats o per tenir una opció més saludable pels fregits i arrebossats que tant ens agraden. Es pot fer de tot. Postres, galetes, plats així més elaborats com pasta, arròs, carn... O sigui, literalment de tot. Això sí, l'espai de segons quines airfryers és limitat, però hi ha diferents capacitats. També depèn molt del model, però he de dir que en general són molt intuïtives i fàcils de fer servir. Tant és el fenomen de l'airfryer que els supermercats estan traient productes especialment dissenyats per fer a les airfryers. Patates, moniatos, nuggets, de tot. Però si parlem de l'airfryer sempre hi ha una mica de debat. Com dèiem abans, molta gent la utilitza

0: Air Fryer, i qui millor per ajudar-nos a entendre bé aquest producte que un cuiner. Avui tenim amb nosaltres en Pep Moreno, cuiner amb estrella Michelin i Sol Repsol del restaurant Deliranto a Salou. Pep, benvingut!
1: Molt bones.
0: Molt bones, Pep. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo et volia preguntar, des del punt de vista d'un cuiner professional, què és el que fa realment un air fryer? O sigui, per què és diferent d'un forn convencional?
1: Bueno, comencem dient que és mentida. No és diferent d'un forn convencional. És exactament igual que un forn convencional. L'única diferència és que la gent està molt allunyada de les coccions al forn. De fet, desgraciadament, hi ha moltes cases, segur que gent que ens està escoltant, que el forn no l'han fet servir més que per calentar una pizza congelada del supermercat, però no acostumen a cuinar al forn, amb molts mites, que gasta molt, que és molt lent, etc. Però el boom de l'air fryer ha fet que la gent tingui curiositat per receptes fetes amb air fryer, que és que si tu repasses el que acabes de dir ara, a la introducció que has fet, et trobaràs que tot és una explicació que, feta de context, estaves explicant com funciona un forn. De fer-ho mentre tu no tens d'estar pendent, de fer-ho amb menys greix, de fer-ho automàticament. És que és exactament un forn. El que passa és que, pel que sigui, el forn sembla que la tendència és que acabi sense estar a les cases, perquè la gent hi va haver un moment que va començar a fer servir microones, que per cuinar, sobretot mirant la cocció dels productes, la textura i la qualitat organolèptica, és un desastre, però en canvis molt ràpids. L'air fryer és l'evolució de tornar-nos a acostar al forn amb un espai més petit, més reduït, i que es pugui treure i ficar de l'armari perquè no ens ocupi d'espai. Però és que el forn acabarà desapareixent aquest pas perquè no és res més que un forn petit i una mica més lent.
0: Llavors, creus que l'air fryer realment podria arribar a substituir el forn, comptant que, per exemple, ara la gent jove, sobretot, vivim en pisos cada cop més petits i que de vegades no venen equipats en un forn, potser és més econòmic comprar una air fryer. Creus que podria arribar-ho a substituir o que més aviat és un complement?
1: El que jo crec és que pot arribar a substituir-ho. De fet, ho està substituint ja. El que crec és que, des del punt de vista d'un cuiner, és un desastre, això. És un desastre i és una cosa il·lògica que un air fryer substitueixi un forn, perquè realment, si saps fer servir el forn, gastaràs més amb l'air fryer a nivell d'electre que amb un forn. Perdràs més el temps amb un air fryer que amb un forn. Tindràs menys qualitat de cocció amb un air fryer que amb un forn. Dit això, entenc que la gent que no sap fer servir el forn, l'air fryer ve amb un llibre d'instruccions que es diu Instagram, amb més possibilitats que actualment al forn, si no indagues una mica més. Si és que és entendible. Dit això, és una llàstima, però és així. Però és que no és només que l'air fryer substituirà el forn, sinó que és que ja hi ha pisos que s'estan construint sense cuina, sense fogó, sense forn, sense campana extractora, perquè cada cop hi ha més llocs a les grans ciutats on la gent menja directament menjar preparat fora de casa. És una llàstima a nivell cultural, perquè no sé quin llegat li deixarem als nostres fills si nosaltres no sabem explicar-li què és un producte de temporada o per què un fricandó és tan bo i com es fa, però la tendència que tenim és aquesta. Això no vol dir que sigui bona. De fet, jo crec que la tendència és molt dolenta. L'air fryer substituirà el forn? Segurament sí, pel camí que anem. És bo a nivell gustatiu i cultural? Crec que no.
0: Comentaves que hi ha molta gent que no sap utilitzar el forn més enllà que per fer alguna cossa congelada, un pa de pessic, el més arriscat. Ens podries donar un parell de consells bàsics d'utilització de forn?
1: Ostres, és que per fer servir el forn, el primer és que tindríem que saber què volem cuinar, com ho volem cuinar. Si el forn és més complicat que donar-li dos botons si volem tindre una qualitat alta. Però és que les patates fregides s'han fet al forn tota la vida en una cuina gran industrial. No passa res, o sigui, és algo molt habitual. De fet, hi ha cistelles per forn que són semblants a la cistella d'una fregidora, que justament són per fer productes com les patates fregides. Després, el que dius de a nivell saludable, bueno, si em dius que és saludable ficar menys oli d'oliva verge extra, que és el que tindríem que fer servir per fregir amb un impacte ràpid, on si fas un fregit bo amb una paella amb oli, tens molt poca contaminació d'oli, de l'oli cap al producte, si ho fas bé.

0: És a dir, poc producte, molt d'oli, molta temperatura, poc temps, tindries una gran qualitat de fregit, molt poc oli, i en canvi tot l'esprai que li fiques o el rajolí d'oli que li fiques a les patates fregides per fer el fregit, agafen el 100% d'aquell oli. Llavors, a part, dius nuggets amb un rebossat de poca qualitat, on hi ha de carboni. És que això ja seria una mica... dir una cosa que no és veritat. O sigui, el que és saludable no és depèn de si ho fregeixes o no ho fregeixes, sinó com ho fregeixes i quin producte tens a les mans, quina qualitat té el producte que té, que tens, quin rebossat tenen, si té rebossat o no, i què és el que vols fer amb ell. I també això, si tu agafes uns musclos, al forn tindràs molta més qualitat que la de fallet.
1: Clar,
0: si tu agafes
1: un pollastre
0: per fer-ho a la planxa, al forn tindrà molta més qualitat que la de fallet, però cada un tindrà la seva temperatura. Jo et vaig dir dos exemples molt, molt tontos, i segueixo dient que el problema és que al forn tenim que ficar-nos una mica més de temps d'investigar, totalment, depèn del que vulguem fer. Jo et diré una recepta per forn, perquè et fa una idea de lo fàcil que és fer servir el forn, eh? Però vaig ficar-vos dos exemples. Qui sap per què la porta del forn té una posició que es queda mig oberta?
1: Ni idea. Ni idea, no.
0: Perquè quan volem gratinar necessitem oxigen. El forn gratina, però el gratinador necessita oxigen. Un gratinador professional no té porta, però tenim dues coses integrades al forn, el forn i el gratinador. Si no deixem la porta oberta, però poc oberta perquè el forn no es desactivi, no gratina, sinó que calenta i calenta i estàs gratinant per temperatura, no per gratinador. Llavors, què passa? Moltes famílies, si li preguntes a la teva mare o al teu pare o als teus avis, li haurà passat alguna vegada que es fiquen a sota de la porta, miren i diuen «Papito, no funciona el gratinador». Obren la porta, sí que vermell, «Ah, sí, sí que funciona», i tornen a tancar-lo. Per això té aquesta posició de que es quedi com mig pam obert perquè pugui entrar oxigen mentre es gratines. Punt número dos. Anem a fer un pollastre al forn. Perquè la petxuga ens queda seca. Perquè la pota i la petxuga tenen diferents temps de cocció. Si fem un pollastre mirant que la pota estigui totalment cuinada, la petxuga se'ns ha passat. Amb la qual cosa, tindríem que separar les petxugues de les potes i fer-les en temps diferents, és a dir, ficar la petxuga una mica més tard, perquè els dos quedin malosos, perquè una petxuga feta sola queda molt malosa, si ho fem el pollastre sencer, normalment ens queda més seca. I això el forn ho pot arreglar. L'airfryer tindràs que fer-ho mitja hora un i mitja hora l'altre. Amb un forn, amb mitja hora, tindràs una cocció perfecta i meravellosa, on només tindràs que tenir en compte de ficar la petxuga una mica més tard que la pota.
1: I aquest mite de que tot el que es cuina a l'airfryer automàticament es converteix en un producte saludable i, evidentment, ens estàs desmentint això. Llavors, en una cuina professional com la del teu restaurant, hi ha cabuda per un airfryer?
0: Mai hi hauria airfryer. Mai. Impossible. No existeix l'opció.
1: Clar. Doncs mira, ara, per tancar...
0: Amb una cuina... Només una cosa. Amb una cuina professional on vulguis que la cocció sigui perfecta, sigui controlada, sigui estable i puguis mirar el detall cada centímetre de cocció del producte, l'airfryer no et serveix.
1: Clar, l'airfryer m'imagino que és més pues, típic pis d'estudiants, no saps què sopar un dijous a la nit, fiques quatre coses a l'airfryer i ja està, però per un diumenge dinar familiar, menjar bé, menjar-se un bon pollastre rostit, aquí el que mana és el forn.
0: Bueno, i unes patates fregides que em deies tu, quant tardes amb l'airfryer? 40 minuts?
1: Sí, uns 20. A mi que m'agraden cremades,
0: val.
1: 20.
0: Jo et dic que amb oli fregint, amb oli de tota la vida, però amb un oli de qualitat, amb una paella, jo et tardaré 5. Però tindré menys oli, si ho faig bé, eh?
1: Sí.
0: Si ho faig bé, tindré menys oli a les patates que tu amb l'airfryer.
1: D'acord, Pep, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i haver-nos desmuntat una mica, no?, tot aquest mite que hi ha sota la moda de l'airfryer i recordar que també no cal oblidar els electrodomèstics clàssics, que no els releguem a un segon pla, perquè el que està fet a forn i fet com a casa, com a cap lloc, oi?
0: Bé, totes les coses que es fan amb carinyo i amb temps, o sigui, més lentament o més ràpid, si fa falta recepta, però més lentament amb consciència, seran millors a nivell de salut, una cosa on un aparell, en teoria miraculós, com el microones en el seu moment, et fa de tot.
1: Doncs Pep Moreno, cuiner amb estrella Michelin i Sol Repsol del restaurant Delirant a Salou, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ajudar-nos a tenir un altre punt de vista sobre aquesta glorificació de les airfryers.
0: Molt bé, fins aviat.
1: Avui hem descobert que hi ha darrere d'un dels electrodomèstics més virals del moment i dels que tothom parla. Hem vist que l'airfryer pot ser una gran aliada a la cuina,

perquè permet cuinar de manera ràpida, pràctica i, segons ens han venut, amb menys oli, però també n'ha après que no fa miracles. Com, bueno, com passa amb qualsevol altre electrodomèstic, el resultat depèn tant del que hi cuinem com de l'ús que en fem. El que està clar és que hem pogut esclarir una mica per què tothom parla de l'air fryer, ja sigui per comoditat, pel preu, que sempre genera debat, o per com són els resultats de les receptes, aquest aparell ha vingut per quedar-se, ens agradi o no. Ha estat un plaer acompanyar-vos una nit més aquí a Onda Cero Catalunya. Soc la Clàudia Moreno i això ha estat tot avui per Per què tothom parla d'això? Demà tornarem amb una nova tendència que estigui en boca de tots. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu una bona nit.

0: No falla, és la banda sonora habitual aquestes setmanes a la brúixola d'estiu d'Onda Cero Catalunya. Ja sabeu que convidem els membres de l'anomenada Tertulieta, que és una tertúlia on recomanem, o on recomanen, millor dit, pel·lícules, sèries, llibres i el que convingui. Saludo els il·lustres membres de la Tertulieta, que són César Carrasco. Hola, César, què tal?
1: Hola, què tal? Molt bon dia, molt bona nit.
0: Bueno, aquesta hora ja, sí.
1: Sí, sí, molt bona nit, molt bona nit.
0: En Extremadura, quizá, en Extremadura, quizá, una... hay algo de sol, pero no.
1: Aquí no, aquí ya... Bueno, encara queda una miquita, ¿eh? 9:30, si nos asomamos todavía queda una rayilla, ¿eh?
0: David Serra, hola.
2: Jo, en nocturnitat i sense quiròfan. Això és meravellós.
0: Això és meravellós, perquè tu normalment et mous...
2: Jo soc molt feliç avui.
0: Com a salador d'hospital, doncs ell es mou...
2: Sí, sí, jo soc molt feliç.
0: Tor de nit, que és el seu moment, és el seu hàbitat natural. És,
2: exactament.
0: Sí, està encantat de la vida, és l'estrella del programa, per què no dir-ho. I una nova incorporació enguany a la brúixola d'estiu, que és Didac Montoliu. Didac, bona nit.
3: I jo em presento amb nocturnitat i alevosia.
0: Traïdoria, no?
3: I traïdoria.
0: Sí, siguem curosos, sisplau.
3: Sí, sí, sí.
0: Almenys el primer dia. Ja a partir del segon ja fem el que volem, però el primer dia intentem ser. Sí.
3: Perfecte.
0: Dida, com estàs? Tu ens portaràs llibres.
3: Jo portaré llibres.
0: Lectures, sí, per aquestes setmanes d'estiu que tenim encara per davant. Voleu que comencem? Comencem per literatura?
1: Por favor,
0: sí,
1: ¿no? El mundo por donde va a empezar,
0: por la literatura,
1: hombre,
0: por la letra. Sí. A ver, ¿quién es el primer libro que emportas?
3: Us porto una sèrie de novel·les, una sèrie de novel·les. He buscat llibres que siguin... Us faig una confessió personal, per així ràpid. Jo m'he quedat enganxat en aquella etapa dels nens que quan una cosa m'agrada molt em puc passar anys llegint només d'una sola cosa. I vaig tenir una temporada que m'agradava molt la novel·la negra, i potser durant 6-7 anys només he llegit novel·la
0: Has
3: negra.
0: Has estat a tope amb novel·la negra.
3: Novel·la negra. I us porto la sèrie de Charlie Parker, de l'escriptor irlandès John Connolly. L'any passat va sortir la novel·la número 22. Pots començar a llegir-les per la que et doni la gana, perquè són històries autoconclusives, no cal, no és el rotllo Universo Marvel, que cal saber què va passar a la novel·la 3 per entendre la 17. I per què m'agrada? Per la barreja que té entre gènere negre i gènere de terror. Qui és en Charlie Parker? En Charlie Parker és un detectiu de Nova York que li posen el nom als seus pares en homenatge al músic de jazz, al Parker, al The Beard, el que va fer la pel·li
1: Clint
3: Eastwood, que una nit li maten a la dona i a la filla de manera salvatge i resulta que la filla se li apareix. Té la capacitat de poder parlar amb els morts. Se li apareixen els morts. Deixa Nova York, se'n torna a la ciutat on era originari el seu avi, a Maine, a l'estat de Maine, a Portland, i allí es munta com a detectiu privat i té com a socis una parella homosexual d'assassins, un negre, un afroamericà, i un blanc que és un desastre, que és un malalt que ho pilla tot, que ho enganxa tot. Són històries que t'enganxen, que les gaudeixes, terriblement ben escrites, perquè els irlandesos tenen un toc per lo sobrenatural a la seva literatura,
0: sí,
3: que és fascinant, i que no se te fa pesat. Dius que és una lectura per l'estiu que pots acabar de llegir-lo i dir, coi, he llegit un bon llibre, he llegit una bona història. O sigui, la meva recomanació seria això, qualsevol de les 22 novel·les que... de la sèrie Charlie Parker.
0: Tens alguna que diguis de les 22? Aquesta per mi és la que està una mica per sobre de la mitjana, o no? Més o menys és un nivell regular.
3: És un nivell alt totes. És un nivell alt totes. Et diria la primera Todo muere, perquè la descripció de com maten a la filla i a la dona, has de tenir l'estómac una mica...
0: T'anava a dir, sí.
3: Una mica curtit. Has de tenir l'estómac...
0: Una cosa lleugereta, per aquest estiu, ja veieu.
3: Has de tenir l'estómac una mica curtit. Després també n'hi ha una altra centrada en el col·lega assassí afroamericà que explica tota la seva història lluitant contra els racistes del sud dels Estats Units i tot plegat. I l'última, la 22, que va sortir publicada l'any passat, és molt entretinguda. És una novel·la que lluita contra el nacionalisme blanc. És un gran escriptor. És un gran escriptor de best-sellers.
0: Recorda'ns el nom de l'autor i els títols.
3: John Connolly, irlandès, i la sèrie és

0: Bueno, cada tertulieta, que serà també posar el punt final a la brúixola d'estiu del dia, tindrem nota musical que tingui toc explícit o implícit d'estiu. Li donem vots positius a Bryan Adams, la primera selecció, sí? A veure, els melòmans de la casa, sí?
1: Sí, m'encanta.
2: Sempre, Bryan Adams, sempre.
0: Classicazo, eh?
2: Sí.
0: Nois, us sembla que tanquem la paradeta? Hauríem d'anar tirant.

0: Llegarà el ventilador.
1: Esteu molt contents, esteu aquí molt fresquets.
2: Anem a sopar, anem a sopar, que ja hi ha gana.
1: Creo que pa sopar, la Rambla.
0: Molt bona nit.
1: César Carrasco, digue'm un toliu, David Serra. Fins demà. Estimats.
0: Adéu, fins demà.
2: Adéu.
1: Senyors i senyors, doncs això, que ens estem apropant perillosament al punt de les 10 de la nit, és l'hora dels adeus-siaus, l'hora del fins demà. A 2:15, puntuals a la cita, més brúixola d'estiu aquí a Onda Cero Catalunya. Bona nit.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. Ja sabeu, durant estiu escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recomanar-vos a partir de setembre. Durant l'estiu, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, fins a les 6, comencem.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
5: Celebrities.
6: Doncs una setmana més a Nits de Ràdio obrim aquesta caixa de felicitat, de purpurina. Bueno, ara purpurina igual no es pot fer per tot aquell dels microplàstics i tot això, serpentines. Bueno, ja m'enteneu el que es pugui. I ho fem amb una persona que sempre ens omple d'il·lusió, de màgia, de ràdio, més R majúscula, perquè també està en el seu nom, la R de Robert Calvo! Sí, senyor!
7: Hola, Dalí, com estàs?
6: Ja és aquí! Bueno, pues mira, i és que escolta...
7: Bon dia o bona nit. O...
6: Bueno, és tot.
7: El
6: estem...
7: que sigui en funció de cadascú sí. Que t'estigui escoltant a aquesta hora. Els sí. Que es lleven i els que encara no s'han anat a dormir.
6: Sí, sí. Bueno, mira, és la màgia. Nosaltres som com el gato de Schrödinger, però radiofònic, perquè clar,
7: sí, totalment, anem fent
6: aquí, escolta, estem amb aquesta alegria que no es caracteritza, que diu el clàssic, eh?
7: La segona setmana d'aquestes celebrities que, per la gent que no estigués atenta la setmana passada o que no ens hagi escoltat, aquesta temporada li hem donat una volta a la secció perquè volem explicar la història d'aquells personatges, d'aquelles personalitats que han passat per la televisió al llarg de la història. Mm. Que han estat això, celebritats, celebrities, que han passat per la tele. Per això són...
6: Celebrity, sí senyor, meravellós el que ens permet, perquè és el que sempre dèiem que ens agrada fer d'homenatges. No sempre els podem fer en vida, tot i que sí que és una cosa doncs bonica de poder fer, i però de la persona que parlarem avui ja no ho podem fer en vida, però sí que és cert que en vida va tenir homenatges, potser no prous, pel que han significat per la història de la música al nostre país.
7: Això és una cosa que en aquest país passa sempre que se'n va algú molt gran. No li fem el comiat com li hauríem de fer. Vull dir, a França es mor una personalitat de la cultura francesa i li fan un funeral d'estat.
6: D'estat, sí.
7: Aquí posen una capella ardent a la seu de les GAE o al Teatro Nacional i, bueno... 5 hores de gent passant per allà, signant el llibre de condolences i ja està.
6: Sí, sí, sí.
7: Però a França acomiaden molt millor els seus símbols patriòtics culturals. Aquí no ho fem tan bé. Sigui com sigui, fa uns dies n'hem acomiadat un de símbol que per les noves generacions... T'he de dir una cosa, David, que
6: sí. Em
7: va passar una cosa a la redacció aquest estiu, el dia que va passar la notícia que ara comentarem. Vaig sortir de l'estudi, va passar... la notícia durant el programa en directe de la ciutat que jo presentava el mes d'agost i vaig dir,

0: He de dir, David, que se'm posa la pell
1: és
0: de gallina.
1: És preciosa, eh?
0: Perquè, a part de ser una versió preciosa, la primigènia de la la, això sonarà molt a boomer, que no ho soc de boomer, però sona a boomer, que és... Ja no es fan arranjaments musicals com abans. Senyores, senyors, aquesta orquestra de fons,
1: sí.
0: amb aquests arranjaments musicals que fan brillar aquesta cançó, per favor, quan hem perdut aquestes orquestres fent música als estudis de gravació.
1: Totalment.
0: Em sembla meravellosa aquesta versió del La La La amb aquesta orquestra de fons. De fet, per preparar aquesta secció he estat veient alguns vídeos de Duo Dinámico, precisament a Miramar, és que abans feien programes de televisió, David, amb una orquestra sencera al darrere.
1: Sí.
0: I cantaven totes les cançons amb una orquestra.
1: Sí.
0: I clar, allò era espaterrant, allò era meravellós.
1: Bé, fantàstic.
0: Aquesta cançó, La La La, va portar l'any 1968 al Royal Albert Hall de Londres la victòria a Espanya, a Eurovision, competint amb Cliff Richard, que feia allò de, cantava allò de Congratulations.
1: Bé, sí,
0: doncs,
1: fantàstica.
0: Hem parlat aquí els darrers mesos d'una sèrie que està a Movistar, que la gent pot recuperar, pot veure, vaja, que es diu La Canción, que parla precisament de com es va gestar aquella victòria d'Espanya a Eurovisió. I Ramon Arcusa, en els darrers dies, homenatjant Manolo de la Calva, el seu col·lega i company, ha volgut parlar d'això, d'aquesta sèrie que s'ha emès a Movistar i de la qual aquí hem seleccionat alguns fragments. Escoltem el moment en el qual Serrat, en aquesta sèrie, Serrat diu a la direcció de la televisió espanyola, del règim, que ell no pensa en Eurovisió si no és cantant en català.
2: Juan Manuel.
3: Joan Manuel.
2: Joan Manuel. Vamos a centrarnos en lo importante. En un rato te vas a París. Y ahora mismo lo único que debería preocuparte es hacer un buen papel allí. Y ganar votos de los franceses, por supuesto.
3: Porque vosotros no queríais dar una imagen moderna de España.
2: No, claro, es que somos un país moderno. ¿Sí?
3: Es que no voy a seguir con la gira hasta que no me deis una respuesta.
4: Un momento, vamos a ver, ¿qué más os da? Dejadle cantar aunque solo sea una estrofa, así se calma el ambiente.
3: No, eso ya no me sirve. ¿Mm? ¿Qué problema hay en cantar en catalán?
2: Caps, explíqueselo usted.
5: No importa el idioma, importa el sentimiento. Y ahora importa que vamos a pelear el avión a París.
3: Yo quiero una respuesta, y la quiero ahora.
2: Ya, pero es que esa no es la pregunta. Cuando ganes Eurovisión, porque vas a ganar Eurovisión, todo el mundo se va a olvidar esta tontería. La pregunta realmente importante es, ¿quieres ser una estrella internacional? A un cantante provinciano.
0: Fixa't. Bé, el que es reflecteix en aquesta sèrie, que és que Ramon Arcusa i Manolo de la Calva, Duo Dinámico, arriba a les instal·lacions de televisió espanyola amb una maqueta a última hora, porta la seva cançó, La La La, després no apareixen més en tota la sèrie fins al final d'aquesta sèrie, que s'emet un fragment real d'aquell moment amb Uribarri mencionant-los. Doncs Ramon Arcusa ha dit en els darrers dies que això no és el reflex de la realitat. Ho ha dit en una entrevista a Telecinco amb Terelu Campos.
6: Bueno, hace un momento hemos dicho que también una de las... Bueno, el gran éxito de España en Eurovisión...
1: Espera, deixa'm tornar a escoltar aquest moment perquè, a veure, si ho fiques a doble velocitat ja és impossible entendre res del que acaba de dir Terelu. Perquè parla d'una manera... A veure, Terelu... Una mica només, vocalitzar, una coseta, allò d'obrir una mica més, el que es diuen això, la dentadura.
0: Entre la veu de tabaco i l'altre.
1: Escolteu.
6: Bueno, hace un momento hemos dicho que también una de las... Bueno, el gran éxito de España en Eurovisión fue con una canción vuestra, con ese La La La que cantó Maciel.
7: Ah, quiero decir una cosa.
6: Dilo.
7: No sé quién ha visto la serie La Canción de Movistar,
6: sí.
7: Pero... Lo voy a decir ahora, no tiene nada que ver con la realidad de la historia que pasó. Se han contado una historia completamente distinta, como si Franco hubiera dicho, hay que ganar Eurovisión. Evidentemente, Franco no mandaba en Eurovisión.
6: Ni en Europa.
7: Entonces, ni en Europa, ni en ningún sitio. Aquí sí mandaba.
6: Sí. Aquí sí.
7: Entonces, la serie, sobre todo, y hay una cosa que nos molestó, y es que nos ninguneaba. Es decir, no salimos... Parece que alguien escribió una canción.
6: Y que cayó del cielo, ¿no?
7: Cayó del cielo, cayó del cielo, sí. ¿Entiendes? No, y solamente al final sale Uribarri en directo. Una secuencia de real del tiempo. Desde ahora pasan Manolo del Cabo y Ramón Arcusa a los camerinos porque es posible que vayan a ganar, a competir con Cliff Richard. Es la única mención que hay en tres horas de película, ¿vale? Entonces, estamos bastante enfadados con eso. Tampoco nos importaba, o sea, no da igual, ¿ok?
0: Bé, clar, és que tampoc
1: ens importa. Tampoc de tot, evidentment, però clar, perquè molesta.
0: Sí. Molesta, però el que ens ha d'importar és que acabem d'acomiadar un home, Manuel de la Calva, que explica la història, la memòria sentimental d'aquest país, David, explica la nostra història com a país dels últims, no sé, 60 anys, no? I que és impossible explicar Espanya sense la música de Duo Dinámico, sense les cançons de Ramon Arcusa i Manolo de Calva, no només les seves, les que van cantar ells, sinó les que van fer pels demés. En van fer, David, 1.200.
1: Què dius?
0: 1.200 cançons que han cantat altres.
1: I diferents, eh? No com ara que totes és...
0: No,
1: diferents.
0: Han cantat des de Camilo Sesto, Los Chunguitos, Albert Hammond o Julio Iglesias, David. Jo avui et porto un fragment d'un moment televisiu que es produeix a Xile, al Festival Viña del Mar, en el qual... tres col·legues, tres amics, Julio Iglesias, Manolo de la Calva, Ramón Arcusa, passen revista dels seus grans èxits musicals.
8: Y vamos a ver, intentar un poquito para que ellos se den cuenta lo que hemos escrito juntos. Vamos a repasar, por ejemplo, una canción. Una canción como...
9: ¿Soy Truán?
10: Sí, sí.
9: Una canción que es muy a tu medida, ¿no?
8: ¿Por qué? Sí. Por lo de Truán. A ver, ¿cómo es, Rafa? Sí, señor.
1: És brutal.
0: I a més descobriràs que Julio entra quan ell vol.
1: Sí, sí. I que bé que ho fa, cuidao.
0: I que bé que ho fa.
8: ¿Te empezaré? Confieso que a veces recuerdo y a veces no.

0: que et fan un tema així, aquests dos,
1: sí, sí.
0: No pots fer res més que venerar-los tota la teva vida, perquè sí, sí. Iglesias té molts temes pels quals l'adorem, però no hi ha un tema que defineixi millor la figura de Julio Iglesias Sama. Que Soy un truán, soy un señor, de Manolo de la Calva i Ramón Arcusa.
1: Mira, mira.
2: Yo amo la vida y amo el amor. Es un truán.
3: Es un truán.

0: 1.200 cançons van fer aquests dos homes, David, que estan lligats estretament, ben estretament, a la història de la televisió a Espanya. La televisió i el Duodinámico van néixer a la vegada al nostre país. I vull acabar... Ui, ja m'estic emocionant.
1: I és que jo, quan he vist quina és, dic que jo ploraré, perquè jo ploro sempre amb aquesta cançó.
0: Clar, és que ja m'estic emocionant i encara no he escoltat el tall.
1: Sí, sí.
0: Però és el moment televisiu que tota Espanya, aquells que tenen 20 anys, no, que tota Espanya té marcat a la seva memòria sentimental, a la seva retina, aquell que ens recorda que tot té un final.
1: Exacte.
0: L'estiu també. Mm. El final de Verano Azul, quan Chanquete ha muerto, Chanquete está enterrado, la Julia li porta les flors al cementiri, agafa un taxi, marxa de Nerja i es troba amb el Pancho, al qual li regala...
1: És que costa.
0: Quadre,
1: sí.
0: Un quadre que evoca l'estiu de la seva vida.
2: Barrilete, buenos días.
3: Buenos días, señorita. ¿Qué, de partida?
2: Pues sí, ya va siendo hora. ¿Le importaría entregar este paquete a Pancho?
3: ¿Pancho? Sí, el chico de la lechería. Ahora mismo. Y que tenga usted el buen viaje.
2: Gracias.
3: ¿Volverá el verano que viene?
2: ¿Quién sabe?
3: ¡Pancho! Toma, esto es para ti.
4: ¿Para mí?
3: Sí, para ti. Me lo ha dado la señorita.
0: Ella obre el quadre i veu una barca, la Dorada, marxant volant.
3: Está muy bien traído.
2: Vámonos, por favor.
0: I acaba l'estiu.

0: cantava l'estiu, David. Una cançó.
1: Sí, sí.
0: Estic superemocionat, soc idiota.
1: Que... No, no, és que... A més, el que van reflexar molt bé amb aquesta cançó, i a més està molt ben posada la sèrie i tot, sí, és que hem d'entendre aquells estius. En aquells estius no tenies internet, no tenies mòbils...
0: No et tornaves a veure fins l'estiu que
1: ve. Ah, exactament. Sí, et podies enviar una carta, però no era el mateix. L'aïllament... respecte a la persona, un amor que haguessis tingut, una amistat, un familiar, el que sigui, suposava molt de temps i era impossible que no et trenqués allò per dins, no? Clar, ara això és irrepetible. Primer perquè ja no es va tant a un, al poble, per entendre'ns, no? A la torre, a on sigui. La gent ara viatja més en plan turisme i menys a una segona residència. Per tant, també ha canviat per això. Però sobretot és que estem en la immediatesa. Estem més a prop d'una persona a Nova Zelanda que d'un veí nostre. Però per a aquestes generacions, al final del verano suposava... un canvi, una tristesa.
0: Que bonic que Mercero els fes aquest homenatge, sí, en una sèrie històrica i mítica de la televisió, de Televisió Espanyola, que és la història de Duo Dinámico. La història de la televisió és la història d'aquest grup. La història d'aquest grup és la història d'Espanya. Sense ells no s'explica la història d'Espanya i, per descomptat, sense Manolo de la Calva, al qual avui hem volgut homenatjar ara que acaba l'estiu.
1: Doncs gràcies, Robert, per aquest homenatge i t'esperem la propera setmana. Fins la propera.
0: Que vagi molt bé, estic molt emocionat.
1: Ui, és que jo, bueno, vaig aprofito la pausa per anar a fer una cosa de buscar un clínic. Fins ara mateix. Adéu.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: i que bueno, passava tot el dia només passejant, bueno, amb el gos i estant en el sofà, li donava una conversa en el Frasil perquè algú tenia dubtes i deia, mira, amb els anys, quan passen els anys, de l'únic que te'n arrepenteixes, te'n penedeixes, no és de les cops que et vas equivocar, sinó dels cops que no vas fer o dir allò que senties, perquè et perseguiria sempre el que hagués passat, no? I aquesta és una de les moltes preguntes, o és una de les moltes situacions que us vindran al cap llegint un llibre que és fantàstic, que es diu Les coses que t'hauria volgut dir, que està escrit per l'Àlex Bosch. Àlex, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Molts cops, clar, això hi ha moltes coses, Àlex, que vas aprenent amb els anys, i els anys passen. L'Àlex i jo som més o menys de la mateixa quinta, i quan he vist la referència al Malibu amb pinya, i dic, sí, som de la mateixa generació. Això ha estat, per mi ha estat com un viatge del temps quan ho he vist. Dic, carai, sí, això era així, no... Eh?
1: És un... Era l'alcohol dels que no ens agradava l'alcohol.
0: Efectivament, que era una combinació com única. Eh? És a dir, era un sabor... Jo quasi et deia, era sabor a discoteca, o sabor sí. A lloc on estaves. Allà, doncs, ja farem això, no? I clar, doncs això, no? Aquí diem, viatgem en el temps. I clar, tens una perspectiva sobre la vida de moltes coses que has anat aprenent pel camí. I que hi ha coses que dius, no, escolta... aquesta situació jo la vaig prendre sabent el que sabia en aquell moment, d'acord, és a dir, no t'has de penedir de les coses, però sí d'aquelles que no has dit o no has fet. I en el cas dels protagonistes, per exemple, una de les històries és un amor que no ha acabat de materialitzar-se. Això és molt d'aquella època, no?
1: Sí, de fet la premissa del llibre és aquest, no? L'arrencada és d'algú que està en un bar, sembla que té la vida superestablerta, de fet es diu Vida Programada, el primer capítol, i és això, no? D'una persona que en principi ha recorregut el camí que tenia marcat i que no s'ha fixat molt en les vies alternatives que tenia, no? Perquè li era fàcil. I resulta que en un moment es troba per atzar en un bar una persona que li havia agradat molt en la seva època gairebé infantil, no? de 16, 17 anys, i pensa què hauria passat si, i no és què hauria passat si, que és això que els nord-americans diuen els what if, sinó em puc replantejar la meva vida a partir d'ara.
0: És com si fos una...
1: És més problemàtic, no?
0: Clar, és a dir, com si t'arribés una segona o una tercera oportunitat, no? Com poder fer un volantazo, no? Això de dir, escolta, viro, no?, la meva vida i potser enllaçar amb el mai no és tard, no? Possiblement.
1: Sí. De fet, aquest llibre està ple de històries de segones oportunitats. Traduïdes a la veritat o no, però sí que és un llibre de segones oportunitats, de gent que en un moment en què se suposa que ja ets adult i ja tens la vida feta,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè sempre quan érem joves, la nostra generació pensava, mostra, si t'haguessin preguntat amb 15 anys si als 40 tindries la vida feta, haguessis respost que sí.
0: Sí.
1: No? I ara hi ha molta gent de 35, 40, 45, 50... que de sobte se n'adonen que potser no tenen la vida feta o no tenen la vida que voldrien, no? I comencen a pensar en què hauria passat si o què passaria si,
0: sí,
1: no? Aquesta doble pregunta, no? Cap a passat i cap a futur. I el llibre està ple d'aquestes històries.
0: Totalment, perquè de fet la que parla, diguem-ne, de perseguir l'èxit, com si diguéssim, a mi em fa venir moltes preguntes just en la línia del que estàs comentant ara, no? Nosaltres érem una generació, els que vam néixer als 70s, 80s, no? Com si diguéssim, que et plantejaves, d'alguna manera potser més activa o menys, hi havia un debat intern que et deia, em dedico al que m'agrada o allò que em podré guanyar la vida? Aquell debat estava bastant, i més gent com tu que escrius tan bé, aquest debat sempre ha existit, no? De dir, bueno, no, potser tu fes això i més endavant si d'això, d'aquesta manera. I aquestes preguntes tenien un sentit perquè sí que podien haver, anem a dir, professions que duressin tota la vida. Per tant, aquests camins existien, i camins de l'esforç, no? De dir, pues això, en el cas d'algú pues, que vol ser ballarina, que vol ser artista, que vol ser model,

0: el que sigui, no? Serà un camí molt gustós, o sigui, molt, molt de part d'èxit, però també de moltes dificultats. Un pot creure que decideix lliurement, però potser passat el temps, no? I és el que ens planteges, sí. Potser no estàvem tan preparats per prendre aquestes decisions, no?
1: Sí, sí. Pel que m'expliques, et refereixes a la història de la model, no?
0: Exacte.
1: Que en aquest cas és una noia que decideix deixar-ho tot per anar a complir el somni a Nova York, és model, però arriba a aquella edat en què comença a no tenir la feina que hauria de tenir, que per una qüestió natural comença a fer-se gran, i d'altra cosa és que la ciutat mitificada per antonomàsia, que és Nova York, ella té la té absolutament desmitificada perquè hi viu.
0: Clar.
1: No hi va de turisme, hi viu. I aleshores té aquest doble trencament, no? amb la seva professió i amb la ciutat on viu. I se li trenca el somni americà, mai millor dit, no?
0: Sí, sí.
1: I està decidint si torna o no torna a començar una altra nova vida a Barcelona, no?
0: Aquesta...
1: I se n'adona aquesta... Ella és doblement presonera d'això.
0: Exacte.
1: No?
0: Exacte, és a dir, se li agreuja tot per aquest, diguem-ne, tot el que ha posat, tota la carn que ha posat a la graella, és no només per una professió, però també per un destí, és a dir, per un lloc, no? És a dir, és com dir, per entendre'ns, aquella frase que li podrien haver dit, tu, Rai, quina sort que tens, que t'ha anat tot bé a la vida, que vius a Nova York, que ets model, i, clar, sí, però la gent només veu la part de dalt de l'iceberg, no? Com si diguéssim.
1: Sí, és correcte, perquè segurament aquesta model, quan tornava a Barcelona o tornava a casa seva o a Catalunya, devia pensar, mira, que és la model que viu a Nova York, i encara es mitificava més la seva feina i el seu lloc.
0: Sí.
1: I, en canvi, ella, interiorment, el que viu i el que pateix, que és el que trasllada com a monòleg a la novel·la, és molt fotut. És una persona absolutament desubicada professionalment i desubicada de lloc, també. No?
0: Un dels elements en comú que tenen les històries que ens planteja l'Àlex Bosch, les coses que t'hauria volgut dir, és allò aquella pregunta que ja ve de la filosofia, diguem-ne, de val, però jo qui sóc, no? O què vull ser, perquè clar, molts cops això ens va canviant al llarg de la vida, i no és que diguem, ai, és que és un cagadubtes, no, és que l'entorn també canvia, i els hi canvia als personatges, no?
1: Sí, sí, absolutament. De fet, mira, la setmana passada vaig fer una celebració de gent que fèiem 50 anys al meu poble, que és Sant Joan de les Abadesses, i parlant amb un dels meus amics de tota la vida d'allà, em deia, amb 50 anys, em deia, jo encara estic pensant que vull ser de gran.
0: M'encanta.
1: Doncs és això, i dic, ostres, dic, és exactament això el que els hi passa a alguns dels protagonistes de la novel·la. I això no vol dir que siguin immadurs, eh?
0: Correcte.
1: Jo vull deixar molt clar,
0: correcte,
1: perquè no, la idea aquesta és, jo crec que és revisable contínuament.
0: Sí.
1: Jo crec que amb 60 anys també te la pots fer, aquesta pregunta.
0: No, que te l'has de fer, segurament, perquè és com que has de mirar en cada moment, no? Igual que ens diu el GPS, allò de recalculando la ruta, eh? Vull dir, bueno, escolti, ja t'has passat la rotonda, perquè t'he dit en la siguiente rotonda, coja el noroeste. Jo, miri, no sé on està el noroeste, ja prou feines tinc a mirar, la tercera, la quarta ja m'he descomptat, vull dir que és normal. Per tant, diu, bueno, quina és la filosofia que està fent el GPS? Diu, pues bueno, ens hem equivocat, oi? Pues no ens posem a cridar, eh? Manté la calma, el GPS, i diu, doncs, escolta, ja t'has passat, pues vaig a mirar des d'aquí a veure com podríem arribar allà on volies anar, no? Doncs és una mica el que hem de fer la vida, no? És a dir, sí, pensàvem que això aniria així, però perquè pensàvem que l'altre també seria d'aquesta manera. Ara el que hem de fer és parar, mirar, observar-nos, i a partir d'aquí no hem de donar explicacions. A veure, sí, bueno, pots tenir matrimoni, fills, etc, amics, tot el que tu vulguis, però a qui t'has de donar explicacions és a tu, i justificar-te del que necessites o el que pots o has de fer en aquell moment, no?
1: Sí, sí, de fet, hi ha dues històries, bueno, totes les històries són entrellaçades, eh?
0: Són
1: 7 capítols absolutament entrellaçats que s'han de llegir com una novel·la, però sí que hi ha una història que lliga amb això que m'estàs explicant, que és la història d'un matrimoni en crisi, i tu veus les dues visions,
0: no?
1: Veus la visió d'ella i la visió d'ell.
0: M'encanta.
1: I és una història que veus que tots dos estan acompanyant

0: el seu fill a una festa d'aniversari, el seu fill és petit, i el matrimoni, la persona que llegeix el llibre sap que està en crisi, perquè en forma de monòleg, tant l'un com l'altre, t'estan explicant què és el que senten, quines pors tenen, i no són prou valents per encarar la situació, no?
1: Cert.
0: Decidiran segurament continuar endavant, tirar endavant, no? I aleshores la novel·la busca això, no? De situar-te també en un mirall, no? Ets prou valent o no ets prou valent? I la idea aquesta de que en qualsevol moment tu pots prendre una decisió, sí, agafar les regnes de la teva vida i anar fent. Ara que parlaves del GPS,
1: sí,
0: a la cita inicial del llibre jo faig servir dues cites. La segona és d'una cançó de Wallflowers que es diu One Headlight, que parla justament sobre segones oportunitats, no? I diu, una de les interpretacions típiques d'aquesta cançó és que t'has d'imaginar la metàfora d'un cotxe que ja té molta vida, té molts quilòmetres a sobre, de sobte ja algú li ha passat que s'ha quedat sense un far i li queda només un far, no? One headlight, i que continua endavant malgrat tot. O sigui, la idea de continuar endavant, malgrat que la vida t'hagi fet alguna cicatriu, t'hagi fet algun desperfecte, sempre tens una segona oportunitat per tirar endavant. I el llibre està ple d'aquesta idea. És un llibre bastant, diria que fosc, però sempre té un punt d'esperança.
1: Absolutament,
0: no?
1: Absolutament. I jo crec que és necessari, és que és un exercici de... Jo més tinc aquesta sensació, llegint els primers capítols, Àlex, sempre me'ls guardo pel cap de setmana per acabar-me'ls, ja un cop... No, perquè si no sóc molt propens a deixar algun spoiler que no he de fer. Per tant, sempre em guardo un bocinet pel final. I jo la sensació que tinc, i crec que és necessari, és que amb un llibre com aquest, les coses que t'hauria volgut dir, un paral·lelament, encara que no vulgui, paral·lelament està llegint les històries, com dius, les que estan entrellaçades, però també s'està llegint a si mateix, no? Les vivències, els moments en què ha viscut situacions similars a les que estàs narrant. I per tant, jo crec que, no sé si ja lectors ja t'han fet aquesta apreciació, de dir, és que jo aquí m'he recordat quan estava en aquell viatge, quan estava en aquell projecte, aquella persona que no em vaig atrevir a dir-li i que potser ella també jo li agradava o no, o per por o per risc, i he acabat amb una persona que no he sentit ni una vuitena part del que sentia per aquella, no?
0: Sí, també és perquè ho tenim molt idealitzades, no? Les vivències que no s'han...
1: És veritat.
0: O sigui, els amors que no s'han concretat i no has anat a viure, els tens idealitzats i penses que hauria sigut fantàstic, quan segurament no.
1: Correcte, però, correctíssim.
0: Però sí que és veritat que passa això, no? Aleshores, el llibre està ple justament d'aquesta idea de les opcions que has tingut a la vida, de gent que reflexiona sobre les opcions que ha tingut a la vida, però ho fan sense... en cap moment es jutja el personatge, no?
1: Sí.
0: És a dir, qui ho fa, si vol, és el lector, perquè els protagonistes el que t'estan fent és dient, obrint-se en canal, i t'expliquen en forma de monòleg què és el que senten, què és el que pateixen, què és el que dubten, i s'obren tant que el lector és l'únic que té una visió zenital de la història, del set i el com s'entrellacen i tot, no? I el lector és el que decideix si vol jutjar els personatges o no.
1: Ha d'unir la línia de punts, però la pots dibuixar a la teva manera, també, clar.
0: Exacte, i després també hi ha aquest efecte de mirall, no? De quan tu veus gent que el llibre parla de coses universals, no? De l'amor, de la mort, del lloc on ets, parla d'aquestes coses, no? De la pàtria personal i de tot el que t'ha construït per ser com ets, no? I aleshores és molt fàcil identificar-se amb cadascun dels personatges, i crec que qualsevol persona que llegeixi el llibre se sentirà identificat amb algunes coses d'un personatge, amb algunes coses d'un altre, i hi ha quatre personatges masculins, tres femenins, que s'obren en canal i que t'expliquen què estan patint, no?
1: Em sembla...
0: Què estan patint i què estan disfrutant, també, eh?
1: Absolutament. Bueno, perquè la vida és això. O sigui, la vida són emocions. Aquí sempre el programa expliquem, perquè ens ho han dit els i les expertes en psicologia, de la importància de validar les emocions, no invalidar-les, no? Llavors, que quan una persona està feliç, doncs gaudeix.

0: I quan una persona està trista no podem dir no ploris, aquesta persona necessita plorar, doncs que plori, no? És part de l'aprenentatge que vivim. I aquest llibre, les coses que t'hauria volgut dir, de veritat, que us farà sentir coses xules, coses guapes, que dic jo, sigui en el sentit que sigui. El trobeu a la campana. Una última pregunta per l'Àlex Bosch, perquè vivim en un moment molt canviant i quan veig autors, autores que sabeu retratar situacions, vulguis o no, pels personatges, doncs això que dèiem, no? El Malibu Pinya, que m'ha encantat. Però, clar, el que vam viure, tinc la sensació, Àlex, que va ser bastant, diguem-ne, similar durant bastants anys. Anem a dir, els que vam sortir, diguem-ne, de festa als 90 o als 2000, doncs eren més o menys similar. Però ara ha canviat molt respecte a quan nosaltres érem joves. És a dir, el tipus de plantejament. La gent és molt més esporàdic, les cites, tot. Quan escriguis una continuació o noves històries sobre el que passa ara, serà força diferent, no creus?
1: Jo crec que seria molt complicat, no?
0: Nosaltres que
1: tenim referents comuns molt, molt potents, no?
0: Exacte.
1: De música, exacte, de sèries, d'escenes de televisió. De fet, no, la música és molt important en aquest llibre,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: fins i tot inclou al final del llibre hi ha un codi QR que et deriva a la llista de la música que apareix en el llibre. Perquè crec que la música a nosaltres ens identifica molt, no?
0: Tenim una part de la banda sonora de les nostres vides molt comú, diguem, no?
1: Exacte, i tot i que hi ha músiques que segurament no coneixerà el lector, hi ha molta música que sí la coneixerà, no? Perquè tenim uns referents comuns.
0: Total.
1: Com seria escriure una novel·la sobre la gent que està vivint ara el que nosaltres vam viure als 80-90? Ostres, no en tinc ni idea, però sí que penso que nosaltres estem encavalcant-nos, no?
0: Sí.
1: Jo tinc amics que amb 50 s'han apuntat a Tinder, i amigues
0: sí, sí,
1: també que ho han fet, no?
0: T'ho puc explicar i exacte, ja et dic jo que no m'acabo d'acostumar a tot això, se'm fa bola.
1: Jo sempre dic que som una generació adolescent que s'ha anat fent adulta, no?
0: Sí, senyor.
1: I que hi ha coses de l'adolescència que no volem deixar enrere, perquè
0: exacte,
1: jo crec que també està bé que no deixar-les enrere. És a dir, ser un punt adolescent no vol dir ser immadur.
0: Totalment. No és síndrome d'en Peter Pan, eh?
1: Exacte.
0: Són sí, coses diferents, eh?
1: Jo crec que és diferent, sí.
0: Totalment d'acord. Doncs no puc més que recomanar-vos les coses que t'hauria volgut dir de l'Àlex Bosch, que el trobeu a la campana. Que tinguis molts, molts èxits, Àlex, i a seguir així de bé. Fins la propera.
1: Moltes gràcies a tu, David.

0: No és cap secret que beure una bona copa de vi és tota una experiència sensorial. Desperta tots els nostres sentits, la vista, el gust, el tacte o l'olfacte. Hi ha persones, a més, que tenen uns grans coneixements sobre aquest univers, com Raúl Miguel Revilla, que va conèixer els secrets de la professió amb Custodio Zamarra en un dels grans temples de la gastronomia. El Zalacaín, el primer restaurant d'Espanya en rebre 3 estrelles Michelin als anys 70. Aquell jove aprenent s'ha convertit en el millor sommelier d'Espanya, ja que la Reial Acadèmia de Gastronomia li ha concedit enguany el Premi Nacional de Gastronomia al millor sommelier 2023.
1: Lo que tenemos que hacer es buscar, seleccionar todos los vinos, comprarlos, y luego guardarlos, conservarlos, servirlos en las mejores condiciones a los clientes. Después de que acepten mi propuesta de vino.
0: Miguel Revilla comença com a aprenent a Zalacaín amb 23 anys l'any 2000,

Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: una setmana més amb ganes de parlar de història, de conèixer la història a través dels diferents períodes, personatges i també dels autors i autores que ens expliquen aquestes històries, i sempre ho fem de la mà de l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui cap on viatgem? Què ens presentes avui?
1: Doncs mira, avui farem una lectura xerrada diacrònica.
0: Sí.
1: Començarem, doncs, fa uns 2.000, més o menys 2.500 anys, fins a fa uns 80, per posar-nos un exemple, és a dir, 80-82. Perquè ho fem a través d'un llibre que ens parla de batalles. Batalles que han fet, que han forjado el que és Europa.
0: Val.
1: Podríem parlar de batalles mundials que han de la història del món. Clar, això ens permetria també parlar de batalles, per exemple, a la Segona Guerra Mundial al front del Pacífic, o batalles de la Guerra de Secessió nord-americana, però no, aquest llibre se centra en batalles d'Europa. De fet, el títol és Les batalles que forjaron Europa, realitat, mito i azar, de Salamina a Stalingrado. L'autor és Juan Carlos Losada, edita Passado y Presente i